Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Cat.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: a mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar el suborn.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026, Marta Viana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan
0: ho direm,
1: això?
0: Ui, hem de fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Fem una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes. 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i
0: sempre
2: alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual, saps? Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també ets generós.
0: A partir de 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regal.

0: I ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de les joies de Zapatero.
1: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà totes les proves a dins d'unes bosses?
1: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
1: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges... Bé, no està malament, no?
1: Com anàlisi. Vols venir a l'Àgora, amb la taxadora.
0: Si ho estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
1: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
1: O de portes en fora, exacte. Poses un collaret i veus qui problema té.
0: Exactament. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
2: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
2: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
2: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
2: Ah, exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
2: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho en un dia. Però a Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
2: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
2: Vinga.
0: Un 5:15 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
4: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
4: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats. Són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidó, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Estossega.
4: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta,
0: Ara torno a estar l'altre.
4: Torno a estar enganxadeta, a veure quan duro.
5: Tornarà a perdre la veu.
4: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, I això ho han construït ni més ni menys que a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
4: I, clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
4: Donald Trump Jr.

0: que pot anar malament, sí, sí, sí. Clar, l'herència familiar...
1: No sé, no em fotré els diners. Clar, com clar, pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor, una bona notícia per començar aquest matí.
1: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim, amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
1: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
1: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
1: Oh, a mi m'encanta.
0: Jo aquest el posava al càmping i feia una mica sí, de pudor, la veritat.
1: A mi m'encanta.
3: És molt de càmping.
0: És molt de,
3: sí, molt de càmping. I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
1: Sí, sí, però m'agrada.
0: T'agrada aquest
1: com
0: pudor?
1: Com un olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, tòxic. Mare, de veritat, que estrany, sí, no aquests. Sé. A vegades tens uns cops amagats que jo... Sí. O sigui, mig tòxic, mig de sauna, t'agrada, eh?
1: No ho sé, com... Mira...
0: Bé.
1: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
1: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
4: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
5: Ha sido muy aplaudido pues esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
4: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
1: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
1: Home, i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
1: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, a l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
1: al món de
0: Hollywood. Que tornaran a estar junts?
1: Pot ser, pot ser.
0: Jo
1: ara no, però en un temps.
0: No,
1: jo en el
0: home,
1: fons
0: no.
1: Els he vist, els he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
3: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys, ja està tot parlat,
1: però
0: ja està tot dit.
1: Però no ho
0: i tot
1: sé, no ho sé.
0: Llepat.
1: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
1: No, vull dir...
3: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre, amb edites populars, de veritat.
1: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
3: El Calvo està fatal.
1: Ja bueno, està molt punxat, eh?
3: Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí, també, el cor també batega a
1: Batgeu. Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar, sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la i, de fet, ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batguiel, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi, també, quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batguiel parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batguiel el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
3: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
6: 10 concerts, una residència.
3: Ja veuràs, les casites ja hòsties a Madrid.
6: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
3: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però allà ja et dic jo que serà los juegos del hambre, los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: la música de Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, juleu-vos. Estigueu tranquil·lets. No,
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol treure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: Paciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i el periòdico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica. No refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però aquí li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant, això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. Podríem arribar.
0: No. Aquí no ens... tenim la Marta, Viana i a mi no...
6: de les setmanes més càlides de l'estiu.
0: I espera't. Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: molt emocionat, cantant tan bé la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglaó, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda por nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros. Ya no, eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es, claro, la época del Veneno, pues fue la época de Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Que creamos música y pasándolo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti... Són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta.
7: Sí. No, s'ha d'escopir.
0: No, ningú escupi,
7: ja ho sabem.
0: No, escolta, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala i Martín, comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: Avui és
0: Mariol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: Ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, que Nelias vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, a més que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més, vinga, va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs diuen.
7: Anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Enagás. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens
0: molt bé, molt bé. Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som, els catalans?
0: Apel·la, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Si
7: tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. Home,
7: estarien els camps rasos, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'orella.
1: No, ja ho sé.
10: Que és?
1: El mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
9: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
25: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
25: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments. Feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara García, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hello. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
25: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic a veure, molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
26: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica, otra vez a les dones primes de forma extrema.
27: Una mica artificial, fins i tot,
26: absolutament.
27: No?
26: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
27: Persones
26: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
27: Sí, sí.
26: A mi això m'interessa.
27: La Carulla fins l'últim dia.
26: Ai, la Carulla.
27: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
26: Mira, se m'ha posat la pell, és que clar, va ser la meva primera àvia.
27: A mi em van dir que posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
26: No.
27: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3Cat. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny just precisament que aquest cap de setmana sortia ella a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
28: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Una reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que... Cada vegada cobra la boca Bad Gyal, és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
29: Hola, bon dia. Digue'm, bon dia, matiners.
0: Bon dia,
1: bon
0: matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
29: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
29: Doncs a 2:45 de la matinada.
0: Uau! Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
29: Bueno, com que he viscut bastant a la vora, em llevo a les 2. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de sol.

0: Sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
1: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé,
2: un
0: aplaudiment.
2: Ets molt bé,
0: sí, senyor, molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Curdomí, bon dia.
3: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Ves, cada dia m'hauries d'explicar una mica una història.
3: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
3: Bastant bé, sense
4: clar.
3: El gall.
4: Home, clar.
3: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
4: Què dius? Que agressiu.
3: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, una cosa,
3: ja
0: és a dir...
3: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
3: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
3: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí?
3: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
4: Però pelades, les tres que tenies.
3: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
0: de
3: on el gall enganxa les
0: marcava
3: potes, les urpes, per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
3: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
3: La que no pillava.
0: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
4: El
0: silenci. La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
4: Fins demà.
0: Gràcies.
3: Adéu, Marta.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
3: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
3: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Curdomí, moltes gràcies, estimat.
3: Adéu-siau, fins
0: que
3: ara.
0: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven anant a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Clar. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com la resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica, la dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa, aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts i cats.

0: tradició.
1: Em digueu que no té aquesta veu magnètica. M'encanta,
2: la Tiana. Si no l'ha descobert, de veritat, doneu-li una mica de... no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pobles de la pell, la Tiana.
1: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València, el 5 de juny.

0: Efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com a espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que ve de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: És un disc molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt

0: a l'hora del conte, Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que, a més, no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I, per tant, ella conrea els seus propis aliments i, per tant, ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa, d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata que sempre fa dolços sanots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdó, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí, sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató. Vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors. Vull dir que
3: caram,
1: segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, eh? No parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes, o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terraceo. I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial, o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa d'avui esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No. O sigui, mireu...
3: Costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diuen Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: És meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. No. Mireu, llegim el timeout, eh? Si voleu l'enllaç.
1: Vull saber... Sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moragas. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al timeout que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.github.io /terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, perquè és que és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les terrasses... Si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona Sol i Ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort o tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres... He posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Però aquest moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No. Bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo
3: sol.
2: Dic el que hi ha.
3: Jo soc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim quatre, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol
3: clar.
2: Que no pas en els carrers més estrets on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre
2: sí.
3: O... Per favor.
2: Va, detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Però
2: definides.
3: Pendent afecta d'aquella manera, no, pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Ah. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i la data també, perquè, esclar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hosti,
2: tota aquesta
3: guapo,
2: informació.
3: Això.
2: Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat, amb sol 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, zero. Bé, aquesta última és la que em sona més estranya.
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, perquè és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, i tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora, a mi m'estranya molt.
2: No, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu algun així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una tranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes de Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica sobre... Miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram, que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. Personatges en aquest sentit són fills del seu temps i així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes, i en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana, i és això el pinyol que em preocupa. Quants matins et
1: dic pensant en... Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista.
2: Molt bé.
1: Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una ella.
2: Bueno, clar,
1: ella.
2: Si són gent jove, anant sí. A llocs d'oci, sí, a més, indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres, quan parlaves a Jafeis.
2: Deia es llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xorrada sobre Rodoreda, que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transsubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessalant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall deformat que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament en el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la manera manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
4: Sé que la Martina, si se n'adona, em matarà, però jo vull tornar-te a veure. Tant demà.
3: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
1: A l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
1: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi, que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys a la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
3: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que, com a catalans, demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees, i com fas això, si la forja no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res, res de treballar-la. I jo m'hi oposo, diametralment. Angelet meu, no diguis... La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori i tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
0: Els experts i cap

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa del Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby versió dansa.
2: Sí, és un espectacle combinat dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
2: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar.
0: Bueno, lligar.
2: Amor. Amor,
0: perquè,
2: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. La tercera...
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Ah, hosti, no havia pensat això. Bueno, un dinosaure depèn de per trobar.
0: No, de veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst on Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan van punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor,
2: sí.
1: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia una cosa.
3: Feia.
1: Serà que no me amas? No pides a la noche.
3: No pides a la luna.
1: No sona.
2: Mira, hauria de ser prohibit versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst on Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Será que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el boogie, i que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst on Ever d'avui, va.

0: de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, marca dins de l'Empremtes, i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 9:15 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes, la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No.

Publica el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laud de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. Selva Nua és la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte, I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

La banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al Terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona. Sempre

0: Rita Montcada i Reixac torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca. Aquest divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

divendres al Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no

setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la Capella del Rosari del Pare Coll, la Capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xerimar Esté.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al Nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció a Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma Hi ha pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar la escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra

0: del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
1: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
0: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
2: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
0: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
3: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
4: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
5: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
4: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
3: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
6: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
7: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
6: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
3: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el

0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat, i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
1: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
2: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
3: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
2: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
0: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui, dimarts, arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera, de Vallès Oriental Televisió.
4: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
5: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
4: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat, no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
6: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos.
7: Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
8: Divisió, directiva, divisió, directiva, divisió, directiva.
9: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga Hypermotion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
10: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
11: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
12: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
13: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
9: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
14: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
15: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
14: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
0: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Tots els marroquins roben.
18: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
19: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
20: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
21: Vols anunciar el teu establiment o servei?
20: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
21: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
20: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
22: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
16: Ràdio Arenys.
23: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents personal de atenció educativa i administratius amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de dos cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només dues dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
2: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
2: Doncs, efectivament, els riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments doncs, de llums, d'aigua, perquè bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits, com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
2: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
2: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
0: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
3: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
4: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
3: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
0: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català, amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
5: Especialment per al no canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
6: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una 10ena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
7: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
8: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva!
9: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
10: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
11: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
12: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
13: Tinc ganes de plorar, sincerament. Perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
9: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
24: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
25: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
26: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
24: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
27: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
28: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC 12.
14: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
15: La seca estava aquí a Tarragona, però en un període bèl·lic doncs van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
14: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer, Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la 2, i a l'altitud i aturades entre Castellbisbal i Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolats que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols, que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus, on més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes, i Helena, en vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya, i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El per què ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes, i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu en la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, i llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià, i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això, que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa dos mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que

0: investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
1: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
2: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
1: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
4: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
5: projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, 5 a 7, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
4: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en

0: tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat, no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamin Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió, directiva, divisió, directiva, divisió, directiva.
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga Hypermotion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una cinquantena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una cinquantena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit aquest cap de setmana, ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment, la nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: I el torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental
21: és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràsi, marimatxo.
25: Però si estic solo.
26: Automono.
27: Terroristes.
28: Ve a menjar plàtans.
29: Monstre. Tot això és odi.
30: Aturem-lo.
31: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
32: Sabies que...
33: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
34: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en Xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
1: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars. Avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja, mira, ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes, darreres meses, ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu porta molt temps lluitant, portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquestes
1: 1.800
2: places, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, estem disposades a fer a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el Pla Pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors només el que reclamo és que com a societat informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
4: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
5: problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes borses. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal, perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentre estan als ajuntaments.
4: Les 549 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
7: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
9: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
8: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
10: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
11: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
10: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu als lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
11: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
10: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
11: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
10: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
12: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal la porten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
13: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
12: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 2:15 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
14: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
15: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
12: Ja és a semifinals al Liceo. Demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
16: Va, doncs, merci, Cristina, que vagi bé.
12: Fins demà.
16: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la guerra del francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
17: La xarxa de comunicació local. Too young to feel cold. See you. Me up inside.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Espinelves, deixa un carril, talla també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riu d'Arenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
3: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
2: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem. És dimarts, dia 26 de maig de l'any 2026. 26 del 5 del 26. Que bonic, eh? 26 del 5 del 26. I tots ens encomanem i resem al sant aire condicionat i a la Mare de Déu de l'Esplit, perquè és l'única manera que tenim per, a hores d'ara, mirar de tirar endavant. Les temperatures són altes, més altes del que tocaria. No vull fer com els de TV3, eh? Ja us ho dic ara. Fixeu-vos que de cop el temps de TV3 dura més minuts, molts més minuts. Al final durarà més el temps que el Telenotícies. I cada vegada s'entén menys. Volen explicar tantes coses que al final et perds. Una de les que sí ha quedat clara aquest cap de setmana és que ha fet, això ho hem notat tots, sembla que farà molta calor. I que, per tant, tornem a estar allò de les temperatures rècord, les nits tropicals, que si no podrem dormir, que si no hem baixat dels 20 graus al Raval, perquè això, que no baixin de 20 graus al Raval de Barcelona, ens afecta a tots. Tu vius a Sort, 3 graus positius rascats a les 3 de la matinada, però la notícia és que el robot resulta que el frena, que l'ula... Bueno, vale. Però ja és aquest centrema, del qual, per cert, en parlarem ara, tot just aquí uns minuts, perquè tenim un parell o tres detalls que vull que escolteu i que hem d'analitzar. Dit això, el que sí que fa la calor és portar-nos a la platja. Portar-nos a la platja, que és el que ha passat aquest cap de setmana i que és el que hem pogut veure que s'han omplert, no? Normalment les platges de gent i tal, no sé què. I novament hem tornat a veure imatges que jo crec que com a vila no ens podem permetre i hauríem de combatre perquè es repetissin. És a dir, seria interessant que s'aprovés ja d'una punyetera vegada la normativa que prohibeix anar sense samarreta pel nucli urbà. I corre pressa. Perquè ja fa molts anys que dura la mandanga del pareo o la tovallola lligada a la cintura i sostens de biquini, o bé sense samarreta, riera amunt, riera avall, passeig xifre amunt, passeig xifre avall o platja caçà. S'ha d'acabar. És a dir, hem de fer i crear una normativa a l'estil de que fan a Salou, Cambrils o Barcelona, que estableixi a quines zones es pot i a quines zones no es pot anar amb samarreta per l'entorn urbà. I que, a més, estableixi sancions econòmiques. Per exemple, en el cas de Cambrils, Tarragona, les multes són de 200 euros. I no es pot anar sense samarreta exceptuant zones de platja, passeig marítim i zones esportives si s'està fent esport. És a dir, la normativa de Cambrils diu sí a les platges, evidentment, sí al passeig marítim, és una zona molt propera a la platja, aquí no caldria perquè per sortir de la platja el que has de fer és passar per un túnel subterrani, per tant, aquí al passeig marítim, passeig xifre, platja, casa, ens l'estalviaríem. I sí, perdoneu, si estàs fent activitat esportiva en algun equipament, alguna zona esportiva. Bueno, vale, d'acord, no ens hi posarem aquí, és igual, no ens hi posarem. Salou. No especifica multes, habitualment es posen els 200 euros de Cambrils i sí que permet a les platges i al passeig marítim. Ximpum, ni zones esportives ni cap altre carrer de la vila. A Salou tampoc es poden portar pot anar sense samarreta fora d'aquestes dues zones que us he dit, les platges i el passeig marítim. I la segona, i l'última, Barcelona, sempre una mica més cara, en lloc de 200 són 300 euros i només permet anar sense samarreta a les platges i si fas activitats esportives. Ja està. Si no fas activitats esportives, no estàs a la platja, a la vila, s'ha d'anar sense samarreta. A altres llocs d'Europa, per exemple, hi han llocs on pinten una ratlla a terra, a França passa, a Bèlgica passa, pinten una ratlla a terra i diuen de la ratlla cap aquí pots anar amb biquini i banyador, és a dir, sense samarreta, i de la ratlla cap aquí has d'anar amb samarreta i vestit adequadament. Crec que és important que ho fem, crec que és important que s'aprovi aquesta normativa i crec que és important que s'apliqui, més que res per evitar aquesta mena de disbauxa, d'aigua barreig, d'escudella, de gent que va fotent olor a Nivea, amb sorra per tot arreu, que te'ls creues, o surten uns tios d'un casament d'aquí del Calissai o de l'Ajuntament, tots emperifollats, elles moníssimes, ells guapíssims, ells arregladíssims, una cosa que si la... I al costat hi passa un sense samarreta, la panxa, la tovallola, és igual, encara que estigui buenorro i no tingui panxa, que tot sigui muscle. Passa pel costat, amb el tatuatge, el no sé què... Hòstia, no. O sigui, el nucli urbà s'ha d'anar ben vestit. I ja posats a fer normatives, en faria una altra. Que és... Va per dues bandes. Una és prohibit aparells amplificadors de música a la platja. Prohibit? No, no se puede. No, és que jo tinc un radiocasset... No. És que jo vull el bat-bat... No. Prohibit. Nada. Si portes a l'aparell... te la fusello a l'aparell i després et multo a tu. I l'altre, prohibit taules de càmping a la platja. I aquí ho allargaria les navaretes, també. És a dir, navareta, taula de càmping, parasol, hamaca. Bueno, ja, per què no porten un sostre d'uralita i unes parets de maó o de pladur i ja foten la barraqueta sencera? No se puede. A la platja, evidentment parasol, evidentment tovallola, però ni taula de càmping, ni hamaca, ni navaretes. Navaretes sovint solen ser navaretes. I per a concentrar-se en un mateix punt, més de 6 persones, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. És a dir, tampoc podem fer allò de que nos juntamos 23 i aquí venga, fem aquí, ens quedem... No, tot això s'hauria de controlar. I per això cal la normativa municipal. Per tant, una normativa municipal de la convivència i el bon govern trobo que és imprescindible. I aquí podríem posar altres coses que a mi no se m'acudeixen ara, o almenys... així com d'arrencada, ja aniran sortint. Les podeu anar portant al 93 795 79 12. Evidentment, sorolls, terrasses, tot això ja està controlat, però pel que fa referència a les sortides de platja, aquestes serien certament molt, molt interessants. Repeteixo, 93 795 79 12, si voleu fer més aportacions, més idees, més tal. I no és que sigui... A veure, no, jo no sóc un... Bueno, no em considero, segurament ho dec ser, no em considero un tio que vulgui renormalitzar. Per mi les platges, per exemple, haurien de ser totes nudistes. I qui vulgui anar amb una platja només tèxtil, o sigui, invertir el terme, sap? Allò que totes les platges han de ser tèxtils i qui vulgui anar amb pilotes anar a la nudista, al revés. Que les platges siguin totes lliures i que no vulgui conviure amb gent que estigui despullada, espais concrets... I delimitats de platges únicament tèxtils. Vull dir, no és que sigui... Jo crec que no soc... Però, bueno, hi ha coses que són d'educació i convivència. És com no s'escupa al carrer, és com no es crida al mig d'un restaurant. No és que el nen és petit, doncs pues no vinguis. Vés-te'n amb un altre o l'eduques. No passa res. Si no t'estic... Si el nen no és capaç d'estar sense cridar i córrer pel menjador del restaurant, no vinguis. No tenim per què aguantar la mala educació del teu fill. No? Com no tenim per què aguantar la mala educació de la gent que va en colla i es fot a cridar i tal i pasqual. És una qüestió d'educació, de convivència i d'empatia amb la gent que tens al voltant. Bé, un cop dit això, ja dic, més ofertes. Només volia posar-vos tres talls. Sovint es parla del centralisme de Madrid i de por qué es excluyente, no? Porque todos somos tal. El problema és quan els deixa sueltos i els hi falla la psique. O sigui, sense adonar-se'n, cauen al parany de mostrar obertament que a Madrid i tot el que té a veure amb Madrid és centralista i tot el que no és Madrid no és esto, sinó que és eso. És una cosa llunyana. I que això a Catalunya no ens agrada i no ho suportem. Un exemple, allò que ho vaig veure l'altre dia. Telediario del migdia del passat diumenge. Recte final. Parlant de Bad Bunny. Concert que Bad Bunny va fer a Barcelona. Els hi feia la psique.
6: Y anoche Bad Bunny volvió a convertir su concierto en una auténtica fiesta en Barcelona. Ha sido el segundo y último concierto en esa ciudad. Siguiente parada.
5: En esa ciudad. O sea, que su exacto, ha sido el segundo concierto.

0: estem aquí i que tan present és amb totes les coses. I ja seguint amb la notícia, per no anar-nos-en, i amb aquesta cosa ja, això sí que ja hi ha pàtria d'ells mismos, que els hi falla la psique, perquè, clar, una cosa és el que apliques i una altra cosa és el que t'apliquen. Parlaven del que provoca Bad Bunny al món amb la llengua de parla hispana.
1: Le pasa lo que los Javis, que donde va triunfa, y con él el español. El nuestro español. Es uno de los idiomas más hablados del mundo y tiene en Bad Bunny...
0: No el castellano.
2: Eso desde luego, porque su música ha despertado el interés por estudiarlo en lugares como Pakistán, Sri Lanka o Japón, donde ya corean aquello de Nueva York, debí tirar más fotos o Titi me preguntó.
0: Nueva York, o el español.
3: Fue poco después de que en Estados Unidos, con unos 60 millones de hispanohablantes, Donald Trump declarara el inglés como idioma oficial.
4: Sí que ha sido como una confrontación. No
3: me... Desde la Universidad de Nebrija, Lourdes ha estudiado el fenómeno.
4: La Academia Española de Puerto Rico le ha reconocido la labor que está haciendo con el español.
0: Primer, el español no es... El español no, el español no es menja consonants, ni elimina la R com a vocal, com a consonant, i la substitueix per la L. Uno, dos. Primer, entonces, el español, no el castellano, no la lengua común de... No, el español. Que se note bien, ya. Yeah. Y después de que 60 millones de hispanos lo hablaran en Estados Unidos, Donald Trump declara oficial el inglés, així com, saps, com nos ha dolido. Bueno, una mica el que fan ells amb el català. O sigui, que li pregunti la Javi de Canet, que és el que ha intentat fer fora el català de les escoles. Perquè una cosa és el que et fan i una altra cosa és el que fas. Una altra cosa és el centralisme vist des del centre o el centralisme vist des de fora. I aquestes són aquelles coses que de tant en tant està bé poder-les comprovar amb només una notícia. Podríem haver fet més, eh? Però amb només una notícia parlant de Bad Bunny crec que és suficient. Nosaltres intentarem no ser centralistes, parlar d'Arenys, de la comarca, del país i de totes les coses. Benvinguts.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: doncs vinga, va. Fins les 11 en punt de matí amb tots vosaltres. Avui és dimarts, eh? Per nosaltres o per alguns, per als de la capital és un dimarts-dilluns, però al final és un dimarts. Per la gent d'Arenys és un dimarts-dimarts i, per tant, avui tindrem l'aula d'extensió universitària, tindrem tertúlia i farem un repàs a alguna de les qüestions que tenen a veure amb propostes, sobretot esportives, que tindrem de cara als propers, dies. Temperatures molt altes, com dèiem, i bueno, ganes de passar plegats aquestes dues hores de ràdio. Previsió del temps, doncs no vull ser, com es diu en castellà, pájaro de mal agüero. No vull portar mala estrogança, però les temperatures seguiran pujant. Per tant, màniga curta, pantaló curt aquells que pugueu i en tot cas, a mirar de passar els primers dies de calor com puguem. En Lluís Pérez, des de la xarxa, ens ho explica.
1: Bon dia, un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. N'estem pendents a la xarxa.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 10.

0: Marta.
1: Ei, hola, com estàs?
0: Superbé, cada dia em sento millor.
1: I el secret?
0: Doncs ho tens ben a prop.
1: Sí?
0: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
1: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: L'actualitat a la ràdio.
6: Les 9 i 21 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, com sempre, esperant les vostres aportacions al 93 795 79 12 i en aquest context, amb temperatures altes i ja pràcticament amb un peu a les activitats típiques de finals de primavera, principis d'estiu. Donem la benvinguda als serveis informatius de Ràdio Arenys. Gemma Roig, molt bon dia, benvinguda.
7: Molt bon dia, Josep Maria.
6: Esperant que tot floreixi, l'Arenys de flors floreixi i que... Per cert, no hi ha, a veure, en principi la vaga de biblioteques no ens afecta a nosaltres. En principi, tot i que hi ha biblioteques del Maresme que sí que fan vaga. Per exemple, en alguna cosa la de Caldetes s'ha fet vaga, les de Mataró algunes fan vaga, sembla que les d'Arenys no, però en tot cas serà una qüestió que haurem d'anar seguint per si finalment ens agafa afectat. També és veritat que és vaga de personal tècnic, no d'auxiliars, i per tant tècnics aquests m'agradin un parell només. Vull dir que ja ho tenim aquí ordenat. Però bueno, ho dic que són coses que arriben ara. Tenim els profes de vaga, d'aquí aquesta setmana també tindrem els agents rurals de vaga, hi ha una vaga de socorristes... a veure, el país està bé, el país està... Tenim un president que la que veu el Bug Bunny es fa un selfie, sí, com si fos un adolescent, com que no té problemes. Se'n va un diumenge a la Sagrada Família, veu el Bug Bunny i es fot un selfie. Hòstia, ets el president d'un país, tio, tu no pots fer... O sigui, hi han coses que no es poden fer. Que Bug Bunny es vulgui fer un selfie amb el president es pot entendre, però que el president es vulgui fer un selfie amb un cantant, no? No, no, vull dir... Bueno, és d'aquelles coses que... No sé, jo... A mi...
7: La imatge diu molt, de tot plegat. Ui, la cara del president, la cara de Bad Bunny.
6: Clar.
7: Són imatges que... molt diferents. Un somriu molt, l'altre no
6: però,
7: tant.
6: Bueno, és que no es treu ni la gorra. O sigui, és que el Bad Bunny no es treu ni la punyetera gorra. Que dius, home, tio, és el president d'un país... Treu-te. No, no. I l'altre encara... Saps? Amb el serrell aquell de... Mira, sí. Vamos! I a l'illa corrent per la Sagrada Família. Hòstia, el Bad Bunny, saps? El Bugs Bunny. Que va el Bugs Bunny! Però bueno...
7: M'agrada poc que el veiem a la casita, ballant. A la casita amb els jugadors del Barça.
6: Serà capaç. Hi ha mitja dotzena de tios més que perrem per allà i a l'illa. allà al costat, no movent les mans.
7: De fet, escoltava aquest cap de setmana en altres mitjans, periodistes parlaven que havien estat en aquest concert i, per exemple, el vicepresident sí hi era, ballant al concert.
5: Sí, sí. No, no, sí.
7: És a dir, potser sí que no el van poder veure, però estava dins la caseta.
6: El que anava amb caputxa en el concert era el president perquè no el reconeguessin, saps? No, van haver invertit els papers. No, però he vist la foto i m'he quedat, dic, però fot el president d'un país fent-se una foto a la, allà, no sé, tio. Bueno, sorprenent. Bueno, ja, és el que hem votat, també, eh? Això és democràtic, no sé, és el que volem, doncs pues, que endavant. Escolta'm, no seré jo qui ho critiqui.
7: En tot cas, Josep Maria, anem a parlar de qüestions arenyenques. Dir-te, doncs, que informem també que des d'ahir estan tancats els vestidors també, doncs, els lavabos i els vestuaris del camp de futbol, sota les graderies. El motiu és que la matinada de diumenge a dilluns, doncs, algunes persones, una persona o algunes persones van accedir a les instal·lacions del club i van buidar els extintors d'incendis. Això ha obligat a tancar, doncs, aquests espais a l'espera de que es pugui fer la neteja pertinent. En parlàvem ahir amb el regidor d'Esports, doncs, que sobretot informava d'aquest tancament i a l'espera de si podien saber quin eren els autors. De moment, doncs, no en tenen constància. De fet, el camp municipal no té càmeres de vigilància. Era una proposta que tenien sobre la taula i, segons va dir, doncs, segurament ara hauran de prendre la decisió de col·locar-ne. 5 tenen els clubs esportius per registrar els partits, però en aquell moment, clar, doncs, no estaven enceses. En tot cas, recordem als usuaris del camp, doncs, que no podran fer ús d'aquesta part de les instal·lacions.
6: Bueno, doncs, no sé, no li trobo la gràcia d'entrar avui d'extintors pels puestos, eh? Jo també he de dir, no li trobo cap mena de gràcia i no té cap mena de sentit. També et dic que tampoc no cal victimitzar-se. A veure, entre uns bretos, avui d'uns extintors, se coges el limpia, se abre i adiós. I la propera vegada s'intenta que no, això no passi. Però no trobo la gràcia. Jo mai ho faria. No sé què, una altra cosa encara, però buidar extintors.
7: Com quina, Josep Maria?
6: No sé. Posar alguna pintada a la pena al regidor? No, tampoc. No ho faria.
7: Segur que no.
6: No se m'acudiria.
7: I tant que no. Si et sembla, Josep Maria, parlem d'altres qüestions, perquè en el ple de la setmana passada alguns dels temes, doncs, que es va parlar també va ser de la residència municipal. Recordem que des del mes de desembre, doncs, la gestiona l'empresa Sumar i el Partit Socialista va preguntar per quines era la planificació d'inversions en aquesta residència. En tot cas, la regidora Soraya Rial va explicar que es dividia en 3 àmbits. En primer lloc, doncs, són actuacions més immediates que inclou el pla de manteniment que ha fet l'empresa Sumar, que de fet en l'encàrrec de gestió, doncs, ja s'estableix que l'Ajuntament serà l'encarregat d'assumir el cost de les noves inversions, les reformes, renovacions i ampliacions a l'edifici, sempre que això no derivi de danys causats per negligència. En aquest cas, doncs, Sumar elabora un pla de manteniment i aquest pla té actuacions immediates que ja es faran aquest 2026, que entre altres, per exemple, Josep Maria, s'han de comprar llits, millores amb qüestions a l'ascensor, també, doncs, hi haurà la compra, en aquest cas, d'altres aspectes relacionats amb el funcionament diari, i aquestes seran les inversions que fan aquest 2026. N'hi ha d'altres que també són urgents, immediates, però que aquestes estan subjectes o bé als diners del romanent o bé, en aquest cas, ja pel pressupost de l'any que ve. Per exemple, hi ha la compra de pantalles tàctils, perquè es pugui fer el registre diari, la compra d'un rentavaixelles, el tractament d'humitats, una grua, doncs qüestions del dia a dia pel funcionament, doncs que en aquest cas estan pendents de poder tenir els diners necessaris per invertir-hi. I finalment, recordem que també es va demanar en el seu moment un informe, un dictamen tècnic a una empresa externa per saber en quin punt es trobava l'edifici per poder fer inversions vinculades a l'adequació a la normativa. En aquest cas, doncs, s'està acabant d'elaborar el projecte, que està en coordinació amb l'Ajuntament i Sumar, que quan estigui enllestit, doncs, s'haurà de tirar endavant amb un pressupost, en aquest cas, que serà molt més elevat i que inclou, entre altres, la reorganització d'espais interiors, que aquí hi hauria la famosa activació de la tercera planta, recordem, de fa anys, o també l'elaboració d'un pla de contingència, així com adequar-se als requisits tècnics del departament. En tot cas, aquestes són obres que van a llarg termini, les més immediates serien les que t'he comentat abans.
6: És a dir, Sumar va entrar, no? Va entrar al desembre?
7: Al desembre.
6: No porta ni 6 mesos i ja han fet una llista de coses que estaven malament de 3 parells de nassos, eh? Ojo, cuidao, encara haurem de celebrar que aquesta gent hagi entrat a la zona del... o sigui, a l'administració o a la direcció de la residència geriàtrica, perquè serà la manera que s'arreglin coses tan essencials com que no hi hagi humitats, que l'ascensor funcioni, que hi hagi les condicions adequades perquè els treballadors puguin treballar. Encara de fora vingueren que de cara ens arreglaren, lo de casa ens arreglaren. No és aquesta la data, me l'acabo d'enviar. Sí, des de fora vingueren que de casa ens tragueren, però hòstia, no lliga aquesta. Aquesta no... Per tant, l'ajustem, i ja està.
7: Has ajustat el teu vocabulari. Molt bé, Josep Maria.
6: En aquesta situació, sí. Ja no d'allò.
7: I ara, a l'inici parlaves que estem en època ja d'activar doncs, qüestions de primavera, i també n'hi ha d'estiu, i de festa major. Perquè la Pesta ja ha obert inscripcions pel dia 15 d'agost. Comencen els preparatius per tornar...
6: Saps que l'anunci que ahir se'n recordeu?
5: Què pesta?
7: En tot cas, Josep Maria, les inscripcions ja estan obertes. Qui vulgui formar part doncs, de les diverses escenes, morbers, pobles, etc, les empastades, les remeieres, doncs ja poden inscriure's. Es calcula que hi participaran al voltant de 200 persones i, com sempre, preveuen una escenificació que, en aquest cas, mantindrà un estil molt similar a l'any passat. Ho ha explicat des de la direcció, Roser Maresma, qui assegura que hi ha papers per a tothom. Josep Maria, per tant, si t'hi vols apuntar, escolta-la.
6: I tant.
8: Pots apuntar tant a primera comparsa escalada de foc, pots fer poble, pots fer de morber, pots fer d'empastada o d'empastat de remeiera, pots fer el que sigui, no? Vull dir, tots els papers són benvinguts i si el teatre, i si hi ha algú que diu, bueno, a mi això d'actuar no m'agrada tant, no? Doncs cap problema, perquè també necessitem mans, no? Per portar carros, per organitzar, per fer de regidor, i vull dir que tenim tots els papers de l'AUCA, que qui tingui ganes de participar, doncs és sempre molt benvingut.
7: Precisament per alguns papers, els assajos ja comencen el mes de juny, mentre que n'hi ha d'altres que fins l'agost, volíem dir, no hauran de començar la interpretació. Com dèiem, es preveu la col·laboració del voltant de 200 i 250 persones, per tant, qui vulgui, doncs tenen un formulari per poder-se apuntar. Com sempre, l'escenificació és el dia 15 d'agost. Recordem, doncs, que la festa de Sant Roc doncs, té els dies molt marcats, amb la nocturna el dia abans, el dia 14, sí. La pesta i l'endemà, doncs, la gran diada de Sant Roc. Doncs que la viurem, com sempre, des de Ràdio Arenys.
6: I que, a més, enguany té la... Qui és el concert dels Catarres? És a Sant Roc?
7: Sí, Catarres Sant Roc i per Festa Major el Doctor Prats.
6: Els Doctor Prats, vull dir que tenim una cosa musical així com la Mar de Bé, però sabeu que la de Sant Roc és aquella festa que no canvia gaire, cada any es va repetint el mateix, excepte algun concert i tal, però que és la tradició de, bueno, del vot de vila i tal.
7: De fet, als concerts l'alcalde avançava que es traslladen, normalment es feien a la nova per coberta de la Riera, quan acabaven totes aquestes escenificacions, i els Catarres per exemple, actuaran al port d'Arenys
6: de Mar. Bueno, doncs, escolta'm, ja està, ja començarem a Sant Roc! La gent que va cridant pel carrer, Sant Roc!
7: Encara queda una mica, Josep Maria.
6: I va fent així, amb tal. Bueno, està bé, apunteu-vos-hi i entre tots... Bueno, és una manera de passebre vivent, però de mes d'agost, no? És la partició... No? És com una representació. Bueno,
7: sí, evidentment. Una representació com un pessebre, sí. I acabem, no marxem del port, perquè ara parlàvem del port, perquè el Club de Rem d'Arenys de Mar afronta un moment de creixement de la seva massa social. I, per tant, també del nombre de bugadors i bugadores que volen practicar aquest esport, ja sigui en la seva vessant més lúdica com també en la competitiva. Per això hem demanat formalment a l'Ajuntament d'Arenys de Mar una sèrie de millores a les instal·lacions. El primer que creuen necessari els membres del club és una nova embarcació, ja que actualment només en tenen 3 i no és suficient per donar resposta al volum d'esportistes que té l'entitat. Això requeriria també ampliar el pantalà. Són peticions que el club ha transmès al govern municipal, tant per escrit com també per instància, i també han aprofitat trobades que han tingut informals, com per exemple amb la regata Sardineta per traslladar les seves peticions. Aquest projecte també recull les necessitats i prioritats de l'entitat de cara a la nova temporada. Entre altres, estudiaran en aquest cas qüestions com on guardar sota cobert una embarcació que ara la tenen
6: De lliure, sí.
7: Sí, exacte. Doncs són aquestes algunes de les peticions que han fet al govern, i tenint en compte això, que dèiem que està creixent l'interès per practicar aquest esport.
6: Molt bé, doncs escolta'm, està bé que les entitats esportives demanin a l'administració local, per això està, bueno, les de l'atletisme porten demanant unes pistes fot 20 anys i encara no hi són, però bé, en tot cas, està bé que les entitats reclamin. Recordem que, com passa en aquesta vila, hi ha dos clubs de rem, hi ha el club de rem d'Arenys i el club nàutic, que té la seva secció de rem, on també té els seus bogadors i les seves bogadores, i també competeixen i tal i pasqual. Vull dir que en aquest sentit, com passa en aquest poble, tot està doblat. I que, bueno, en tot cas, veurem què pot fer l'Ajuntament, si els hi dona barca, si els hi dona solucions a alguna de les peticions que fan, o, bueno, s'hauran de... No? Buscar altres solucions, en tot cas més lligades als, a les pròpies capacitats del, del club. En tot cas, és aquí ho explicarem.
7: I tant.
6: Faltaria més. Molt bé, doncs escolta'm, ja ho tenim, això.
7: Que vagi bé,
6: ja
7: Josep Maria.
6: Igualment, sí, també, que ja, jo no sé, aviam. Que no els... Bueno, sí, que vigilin, perquè, clar, entre el camp de futbol i, saps? Que mira que hi ha càmeres a tot arreu i el...
7: que és una, justament,
6: és
7: ja
6: una
7: ho
6: mala
7: sabien,
6: sort,
7: ja
6: eh?
7: Ho sabien.
6: És una mala sort. Molt bé, Gemma.
7: Que vagi bé, Josep Maria.
6: Fins ara.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
13: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
4: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
14: Esteu escoltant la ràdio.
6: Dos quarts i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Zenon Tomàs, bon dia, benvingut.
15: Hola, què tal? Bon dia.
6: Com estàs? Com va tot, Zenon?
15: Molt bé, mira, aquí a les pistes entrenant una mica.
6: T'he de dir que, per mi, l'impacte d'aquest matí, quan pujava a la feina, ha estat una noia adolescent que aniria a l'institut o a la presa o un lloc així, amb un telèfon, parlant, i li deia a la persona que estava a l'altra banda del telèfon: «Qué fuerte, tía, hacen una caminada o una carrera el día de mi cumpleaños». I vaig... «Qué fuerte, jaja». I m'ho miro i era la marxa d'Arenys. I he pensat, dic, mira, ja tens una manera de celebrar el teu aniversari. Però m'ha semblat estelar la frase «Qué fuerte, tía, hacen una carrera el día de mi cumpleaños». És una nova edició de la marxa d'Arenys. Quantes en porteu ja? Quantes en fareu?
15: Aquest any ja és la 47.
6: 47a edició de la marxa d'Arenys, que, de fet, hem trucat en Zenon per parlar-ne de la marxa, que té les inscripcions obertes ja, no, Zenon?
15: Sí, sí, les inscripcions estan obertes
6: fa molts dies.
15: Quasi dos mesos. Els que la vulguin fer, doncs, correr, corrents, els que la vulguin fer així, pels que vulguin entrar a les classificacions, doncs ho tenen que fer a través de G-Sport, de la pàgina de G-Sport, i els que la vulguin fer més lúdicament, caminant, trotant, com els hi vagi bé, doncs passar per Urban Sport per apuntar-se doncs, a l'Urban. O sigui, les inscripcions ja hi són. Estem ja al voltant de 600 i escaig i doncs tancarem les inscripcions com cada any sobre els 700.
6: Recordem que la marxa d'Arenys és aquest proper dissabte, dia 30, eh? Aquest...
15: No, diumenge 31.
6: Hòstia, doncs ho acabo de veure. On t'ho he vist jo que posava dissabte, que posava dia 30? Que m'ha estranyat, de fet.
15: Doncs ho ha posat molt malament.
6: Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Mira! Ah, no, no, perdó, perdó, no. És que posava d'una hora i mitja punt de recollida dels...
15: Això mateix, sí, el dissabte al dematí, el pavelló, doncs, els que vulguin anar a retirar el seu dorsal per no tenir que fer cua el diumenge, doncs ho podran fer el dissabte, em sembla que és de 10 a 1, en el pavelló d'aquí d'Arenys.
6: Sí, sí, tens raó. Jo m'havia quedat amb la primera informació, m'he quedat amb la data de la primera informació, i la primera és això, que qui vulgui tenir el dorsal sense fer cua, que pot pujar dissabte al matí a buscar-lo, i si no ja ens veiem directament el dia de la cursa a la plaça de la Sardana, no? Al carrer.
15: A la plaça de la Sardana, a Lourdes, allà a partir de les 7 del matí, doncs anirem entregant els que no hagin recollit el dorsal, doncs podran fer-ho allà, hi haurà guardarropia, doncs els que no vulguin anar carregats, i bé, el circuit és el de cada any, no podem variar gaire, perquè, esclar, tenim un pla de seguretat fet sobre d'aquest circuit, i si el modifiquéssim, teníem que modificar tot el pla de seguretat.
6: Clar.
15: I aleshores, per no tenir tanta burocràcia, doncs intentem fer cada any el mateix circuit, el mateix recorregut.
6: És un circuit que surt de la plaça de la Sardana, tira Rial de Sa Clavell amunt, creua l'autopista pel pont, i a partir d'aquí ens anem cap a la zona...
15: Anem cap a Can Jalpí.
6: Exacte.
15: Es passa per davant del llac i per davant del castell, llavors tirem cap al torrent del Puig, el torrent del Puig es puja cap a Can Catà de Dalt, llavors d'allà es va a l'ermita del Remei, i llavors ja per Rials anem baixant una altra vegada cap al pont de l'autopista i cap a l'Ordes.
6: Cal dir que aquesta és una prova que porta allò que en diuen xip groc, és a dir, que està dins del circuit de marxes, no?, del Maresme.
15: Això mateix, per això hi ha aquestes dues categories, dels que volen competir i dels que fan tot el circuit doncs, del Maresme, i hi ha els que la fan, com si diguéssim, a l'esperit original d'aquesta marxa, d'aquesta caminada, doncs és una cosa popular. I per això no hem volgut perdre doncs, el tema popular, encara doncs, que també per un altre vessant hi hagi el tema competitiu, perquè ja saps que en aquests moments a la gent el que li agrada és això. Li agraden classificacions, li agraden temps, li agraden esforços, doncs molt bé. Els que ho vulguin fer d'una manera ho fan d'una manera, els que ho vulguin fer d'una altra ho fan d'una altra.
6: Cal dir que en aquesta prova hi ha prou xips per tothom, eh? Ho dic que no us passarà com a la cursa al Corte Inglés, que la guanyadora femenina, es va apuntar tard, va haver de córrer amb el telèfon mòbil a la mà. Aquí això no passa, eh?
15: Aquí això no passa.
6: Vale.
15: Tot això ho tenim controlat i escolta, molt bé. Tens que pensar una cosa, que amb 47 anys no hem perdut mai a ningú, eh?
6: Ah, no? Molt bé, no?
15: O sigui, ningú s'ha despistat, ja dic, menys un any que vam voler marcar el dissabte i algun graciós ens va canviar totes les marques.
6: Hòstia.
15: I aquell any sí que vam tenir una mica de problema, menys mal que el dematí ho vam repassar perquè ja no ens n'enfidàvem, i a partir de llavors ja sempre ho marquem el mateix dia, el dematí, perquè no hi hagin bretolades d'aquestes.
6: Hi hagi algun graciós que li doni per tocar allò que no ha de tocar i acabi provocant totes aquestes pèrdues. Escolta'm, Zenon, al final hi ha botifarrada o no?
15: Bueno, botifarrada no fem esmorzar. Perquè
6: això.
15: Els permisos, des de fa ja uns quants anys, els permisos per poder encendre foc en aquell entorn, com que hi ha pinedes i hi ha molts arbres a menys de 500 metres, no ho podem fer.
6: Com ha canviat?
15: I aleshores doncs, hem tingut que canviar la botifarrada per un bocata.
6: Bueno, no, escolta'm, com ha canviat això abans, no? Que quan acabaven aquest tipus d'activitat tot era un festival gastronòmic i ara ja cada vegada està més difícil.
15: Sí, bueno, els temps han canviat i les coses, doncs, s'han anat complicant. Jo recordo abans que tu entraves una carta i ja no, lògicament, doncs, una instància telemàtica com es té que fer ara i tot això, tu entraves una carta, els hi deies el material que volies i no tenies cap més problema, ja te'n podies oblidar. Ara no, ara a primers d'any ja tens que començar a fer paperassa,
6: sí.
15: Perquè, esclar, els terminis doncs, són llargs i et pots trobar algun any que no tinguis l'autorització el dia de la cursa. O sigui, ha canviat molt, per això ens vam tenir que juntar amb G-Sport, perquè ells, com que estan molt avesats a fer tot aquest tipus de curses, saben molt bé doncs, tot el que es necessita, i llavors tota la part burocràtica doncs, la fa G-Sport. Nosaltres continuem portant el que sabem fer, que és la cursa, el malcar, el control, els avituallaments, el repartir l'esmorzar, el repartir el premi, el portar el material cap a un cantó, cap a un altre. O sigui, nosaltres sabem fer la nostra feina i llavors els que en saben més que nosaltres que facin la burocràtica, que és la que no ens agrada fer.
6: Mm. Cal dir que, a més de la participació, el pica-pica, tot, a més, amb el dorsal participeu al sorteig d'una peça esportiva de la base de base Urban Sports d'Arenys, dues peces esportives de G-Sport i dos packs per dos afortunats, de Primitiva, Euromillones, Bonoroto, Gordo de la Primitiva i dècim de Loteria Gentilesa de la Loteria Flor d'Alba i finalment un sopar per a dues persones a la Copa Negra. És a dir, se sortegen aquests 4-5 packs que van lligats en el dorsal. Vull dir que, a més...
15: Ara, els dorsals siguin d'una categoria o siguin d'una altra, aquí entra tothom.
6: Per apuntar-se, m'has dit Urban Sports, no? O...
15: Urban Sports, els que ho vulguin fer caminant i a la pàgina de G-Sport, els que ho vulguin fer, doncs, amb xip.
6: Correcte, en portem uns 600, esperem ser uns 700, per tant, al llarg d'aquesta setmana, des d'ara i fins quan tanqueu? Dissabte, divendres?
15: Tanquem divendres al vespre.
6: Divendres al vespre. Doncs fins divendres al vespre s'espera que un centenar de persones més s'inscriguin en aquesta 47a edició de la marxa de la marxa d'Arenys. Escolta'm, què el dissabte, tu, el futbol femení, la
15: hombre,
6: Champions?
15: Ah,
6: bueno, vas passar-t'ho bé, eh?
15: Mira, vam fer el que no havíem fet l'any passat a Lisboa. O sigui, a Lisboa van sortir amb por.
6: Ja.
15: Perquè jo vaig anar a Lisboa i les vaig veure i les veies. I ja quan feien l'escalfament veies unes cares que no eren normals. Ja. I van sortir amb por. I en canvi, aquesta setmana van sortir a guanyar. Van sortir a jugar el seu. I a més, el Pere Romeu,
6: sí,
15: per mi, va guanyar-li la partida en el seu mestre, diguem-ho així.
6: Vale.
15: Perquè amb una entrevista que vaig llegir amb l'Alèxia,
6: sí,
15: el canvi que es havia fet entre la primera part i la segona, es veu que ja ho teníem parlat.
6: Ah, d'acord.
15: O sigui, el jugar més tàcticament a la primera part...
6: Sí.
15: Fer que elles s'envalentonessin i que la segona part elles fessin un pas endavant i deixessin la defensa més buida. I llavors aprofitar al final els quatre gols van ser quatre contraatacs.
6: Sí, sí, és veritat.
15: Doncs ella, ella va dir que això doncs, ho havien parlat i que si l'Olympique de Lió feia aquest pas endavant, doncs ella ja tenia la manera de jugar-ho, sí. Escolta, els hi va sortir rodó.
6: Sí, sí. Jo que només vaig veure la primera part, la segona vaig pensar, dic, bueno, vaig patir, vaig dir, bueno, vaig tenir coses a fer, unes persianes i tal, i clar, no, me'n vaig enterar tard que n'havien fotut quatre, vull dir que ja em vaig quedar així com
15: home, i fer-ne quatre a l'Olímpic de Lió, escolta, nassos,
6: sí, sí. Sí, que té nassos, sí que té nassos.
15: Entesos, perquè... Bueno, s'ha demostrat una altra vegada que els equips es fan... amb jugadors, amb jugadores, treballant durant anys i no a cops de talonari.
6: Sí, és veritat. És veritat,
15: el que ha fet la senyora coreana aquesta, que té equips als Estats Units, té equips a Anglaterra, té equips a França, a cop de talonari. Pues està vist que ni en el Madrid li va sortir bé, ni en l'Olympique de Lyon li ha sortit bé, i en el PSG ha trigat molt a sortir Oliver.
6: Sí, sí. Escolta'm, doncs, bueno, en tot cas, ja en parlem dilluns vinent, si et sembles.
15: No? El dilluns en continuarem parlant, sí, sí.
6: Vinga,
15: perquè,
6: fet, va.
15: Amb els amics de l'Espanyol, això també se'ls ha d'explicar una mica.
6: Home, sí, sí,
15: ells,
6: sí.
15: Ells també tenen un equip femení, i escolta, i abans havia sigut molt bo.
6: Sí, exacte, i no... Sí, bueno, aviam si... Sí,
15: i l'han anat deixant, sí, i ara, sí. Escolta, mira, van amb una sabata i una espardenya.
6: Bueno, ja el teu profet problemes tenen per aguantar-se a primera, encara que els de Girona ja ni s'aguanten a primera, vull que també
15: ja,
6: això que n'hem de parlar.
15: Ja, nosaltres que ni s'aguanten a primera. Sí,
6: sí. Vinga, Zanon, que vagi bé, ens
15: molt
6: veiem
15: bé.
6: A la marxa.
15: Vinga, adéu-siau.
6: A reveure.
15: Gràcies per
6: trucar. A tu, que vagi bé.
16: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
17: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
16: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
17: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
16: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
17: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
16: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
18: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
19: Com pot ser, si sempre feu fotos?
18: Sí, però no són de veritat.
19: I si li regalem un reportatge?
18: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
20: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
21: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
22: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Va, en 8 minuts arribem a les 10 en punt del matí. Som a Radio Arenys. Amb aquesta cosa ja estiuenca de màniga curta, que hem hagut d'anar corrents. Mercè Cussó, bon dia, benvinguda. Com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Alguns hem hagut d'anar corrents a fer el canvi d'armari, que no l'hem fet encara del tot, però estem allà perquè fa 4 dies. La setmana passada anàvem amb jersei i no, tal, i avui...
1: Avui fa molta calor, de bon matí, ja, crec jo.
0: Sí, sí. I cada cop ens... O sigui, Arenys... Arenys, la zona costanera, Mataró, Barcelona, Girona, l'Escala, tal, cada cop sembla més a Lleida, que no té... Intermitjos, exacte. Eh? No, sí, no té primavera, sí, sí. No té tardor. Passen de l'hivern a l'estiu amb 3 dies. Doncs aquí cada cop ens assemblem més al Segrià. Eh? Tenim intermitjos i passem del fred a la calor en una setmana.
1: Doncs ho patirem, però sí, resistirem, no?
0: Sí, home, clar que resistirem. Ja clar, a mi també em fa molta gràcia, això, eh? Oh, això, temperatura, rècord... Vale, vale, escolteu una cosa, ens en sortirem. Tu, si a Sevilla segueix vivint gent, i al Marroc, i a zones encara més al sud, aquí podem fer.
1: Nosaltres també.
0: Evidentment, eh? I a més, amb una economia més rica majoritàriament a nivell global que països del nord de l'Àfrica i, per tant, amb més alternatives a poder combatre la calor.
1: Però si val a dir que és un tema de conversa.
0: Sí, sí, i tant, clar. Clar, com no? Com no? Va, parlem de l'aula d'extensió universitària, Mercè, que avui, com tots els dimarts, tornem a tenir conferència.
1: Sí, i que estem a les acaballes del curs.
0: Ja. Què farem quan s'hagi acabat això, Mercè?
1: Bé, doncs prepara el curs que ve.
0: Sí, això, vosaltres sí. Però quedarà un buit aquí, allà els dimarts quedarà un buit. Un buit a les 6 de... El dimarts a les 6 de la tarda quedarà un buit d'activitats que no sabrem complir-lo.
1: Bé, però ja n'hi ha d'altres, en van sortint d'altres, eh? Sí, a nivell d'Arenys en van sortint moltes.
0: Sempre, sempre.
1: Però fa falta acabar, parar i tornar a començar després.
0: I fins i tot fer allò, una lectura, com ha anat tot, on ens hem equivocat o que no ha anat
1: exactament,
0: tot bé.
1: Exactament.
0: I on ens hem equivocat o que podem millorar per poder seguir evolucionant, no?
1: I no oblidem que tots els que estem a dins són voluntaris.
0: Sí, sí. Bueno, això també és veritat, eh? Això també és veritat. Però voluntaris de veritat, eh? No
1: de veritat, de veritat. Voluntaris que paguem les nostres sortides, que paguem els nostres viatges, sí, sí. Que paguem com un soci més. I paguem la quota de soci com un soci més. Vull dir, exacte. Això... També és així.
0: Vull dir, no, hi ha llocs que són voluntaris dels presidents, però després hi ha uns...
1: Unes dietes.
0: Exacte.
1: Aquí n'hi ha dietes.
0: Aquí no. Escolta'm, què fem avui, va, Mercè?
1: A veure, avui tenim una conferència que no havíem fet mai, no havíem tractat mai el tema, però tenim referències d'altres llocs que ha funcionat molt bé i tot que nosaltres veiem que funciona bé en altres llocs també intentem, doncs, traslladar-ho aquí, a veure si doncs, també agrada, que és una conferència sobre abelles.
0: Oh! Molt interessant.
1: Un apicultor.
0: Molt interessant.
1: Que ens veu una conferència que es diu Veritats i mentides, curiositats de les abelles.
0: Molt interessant.
1: És que no sabem la importància que té la natura, certs...
0: Sí, sí.
1: Bueno, tot en conjunt, si està a la natura, per alguna cosa és, no? Per l'equilibri. Mm. Però les abelles tenen un pes molt important.
0: Bueno, la fi del món diuen que arribarà per la desaparició... Si pot arribar per la desaparició de les abelles. És a dir, tal com ho coneixem, després la ciència pot fer altres coses, però tal com coneixem el món, pot arribar perquè no es pol·linitzen les plantes, per tant, exacte. Els conreus no creixen, i tot un seguit.
1: Una sèrie de conseqüències, doncs, sí. I és l'Ernest Francolí Ferrer, que és apicultor.
0: Sí. Molt bé.
1: I ens consta que ha anat amb altres aules i que, doncs, ha agradat molt, i que és un bon comunicador, i per tant, doncs, nosaltres vam contactar amb ell i de seguida ja va acceptar, i avui el tindrem a les 6 de la tarda, als Seràfics.
0: Molt bé. Mira, pregunta-li una cosa que em van dir l'altre dia, que es veu que sí que és veritat, eh? Que jo, però que trobo molt interessant. L'abeja maia
1: sí.
0: Era una vespa. Sí. Perquè el que és groc i negre són vespes. Les abelles són marrons. No ho sabia, això. M'ho van dir l'altre dia. M'han dit, no, aquí hi ha un error històric que ha fet la televisió, que és fer-nos creure que les abelles són grogues i negres. Groc i negre, vespa. Abelles, marrons, un to marronós. I vaig quedar-me com...
1: Pregunta que farem.
0: Sí, sí.
1: Traslladarem.
0: Com sigui veritat, bueno, a mi em va sorprendre molt, això.
1: Sí, sí, perquè, sí, clar, sí. Vol dir que els que van fer la sèrie no es van documentar prou bé.
0: No es van documentar prou bé i ens han fet passar bo per bèstia grossa, saps?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs avui parlarem d'un... Jo crec que és un tema molt, molt, molt interessant, les abelles, i, per tant, tindrem molt a analitzar al voltant d'això. Més
1: I
0: coses, va.
1: No, més coses, vull dir, ara ja estem a cavalles de les conferències i també doncs, a cavalles de les sortides. Aquesta setmana tenim una visita guiada de la Sagrada Família.
0: Ah, sí.
1: Que ve, que la setmana passada va fer una conferència en Joan Miquel Lludrà i ens va explicar... Ell és guia de la Sagrada Família, també, i ens va explicar doncs, curiositats i, de la Sagrada Família com a temple i de l'arquitecte Gaudí, també. I aquesta setmana doncs, ens farà la visita guiada. Tenim dos grups, farem dos grups. És una visita que ens han donat a la tarda. La Sagrada Família està molt sol·licitada, molt. I només ens han pogut donar doncs, dos grups. Nosaltres havíem demanat més, però de moment només en tenim dos. Tenim molta gent en llista d'espera. I pensem que el curs que ve doncs, ja podrem tenir una altra visita, però, clar, és el que, les entrades són les que hi ha, l'aforament és el que és, i no ha pogut ser més.
0: És un dels llocs més visitats del món. És veritat que el tenim molt a prop i que, per tant, sembla que estigui molt a l'abast, però, bueno, malauradament no és així. També els del temple són com són, i, per tant, intenten preservar i mantenir un equilibri que, bueno, que en tot cas produeix aquestes dificultats.
1: Exacte.
0: I per tant, doncs...
1: I també hi ha la visita del Papa, que això també...
0: Clar, el dia 10 de juny ve el Papa.
1: 10 de juny.
0: Bueno, i la visita del Bad Bunny aquest cap de setmana, també, amb l'Illa, ja... Bueno, també, vull dir que és que hi va tothom, saps? Ja, també hi van els de l'aula, vull dir, és que no...
1: També.
0: Vull dir que va, està molt bé. Enhorabona als que ho hagueu aconseguit i als que no defalliu, perquè...
1: No, perquè segurament el curs que ve doncs, també ho demanarem i segurament que ens en donaran, encara que sigui, doncs, no sé, el novembre o que quan sigui, ho demanarem per quan sigui possible i tindrem una altra visita.
0: I si no, podeu anar-hi pel nostre compte, també.
1: També. El que passa que si t'ho expliquen, també doncs, és més interessant.
0: Sí.
1: Fan adonar de coses que tu potser mires i no acabes de veure, no?
0: Doncs això, ho feu de dijous?
1: Això ho fem aquest dijous a la tarda, sí.
0: En dos grups,
1: i fem aquest dijous a la tarda, sí.
0: Al Temple Expiatori. Sí. Hi ha més coses a explicar o què?
1: Bé, ja la tenim la sortida de final de curs, no?
0: Home, que anem a La Rioja.
1: Que anem a La Rioja.
0: És una mica l'excursió. Ara explica'm això de La Rioja, ho dic perquè queden 20 segons per arribar a les 10 en punt del matí. Ens parem per sentir les notícies i aneu preparant paper i bolígraf perquè us donarem quatre dades bàsiques del que va fer la gent de l'aula d'extensió universitària a La Rioja en aquest final de curs. Per tant, notícies de la xarxa i seguim, arrenquem aquesta segona hora del programa fins a les 11. No marxeu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R29 registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
4: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
3: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
2: Notícies en xarxa.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Les 10 i 3 minuts del matí, segona hora de programa, Ràdio Arenys, explicant les activitats que tenen previstes per aquests mateixos dies l'aula d'extensió universitària, i ens havíem quedat en el viatge de final de curs, una mica aquesta, bueno, aquesta trobada, o aquesta sortida que fan a La Rioja, poca conya.
1: Com els adolescents, no?, que fan el viatge de final de curs, nosaltres també.
0: Home, i tant. Aviam, qui serà el vigilant de les habitacions, saps?
1: La guerra de coixins.
0: Exacte, guerra de coixins. Nois, a les 12 a casa no us escapeu, no us escapeu pels passadissos, saps? Aquestes coses que se solen fer. Però ja ho teniu tancat, ja s'ha hagut de pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant,
1: sí,
0: ja està tot a punt. Un viatge cultural, però també amb perfil vitivinícola i gastronòmic. Bé, un viatge per passar-s'ho bé, no?
1: Sí, un viatge, doncs, de sortida final del curs, diguéssim, per, bueno, ja per cohesionar, doncs, més el que ja estem cohesionats, crec jo, però de seguida es va omplir, vol dir que la gent té bon record dels altres anteriors que han fet, i pensem, doncs, que serà una sortida per passar-nos-ho bé i per ser passar uns dies agradables, i ja està.
0: Bueno, doncs, compte això, que allà fa calor a la Rioja.
1: Sí.
0: Al vespre no.
1: Al vespre no tant. Al vespre no tant.
0: Al vespre
1: però,
0: no.
1: Però bé,
0: bueno,
1: anirem preparats.
0: Sí, home, sí.
1: Ja anirem preparats. En capes, ho soluciona tot.
0: Cap maleta per... Hi ha maleta per tot. Hi ha maleta per tot. En tot cas, si et sembla, la setmana vinent ens expliquem una miqueta
1: sí,
0: més.
1: Sí, i tant, sí? I tant, cap problema, i tant.
0: Parlem d'aquest viatge a la Rioja. Abans alguns hauran pogut visitar la Sagrada Família, i abans haurem pogut veure i saber una mica més de les abelles. La setmana passada què veu fer?
1: Jo a Miquel Llodrà ens va explicar la Sagrada Família. Prèvia a la visita, sí.
0: Interessant. Per tant, alguna gent que ha pogut tenir accés a aquestes places que hi havia per poder anar-hi, aquest dijous a la tarda, doncs podran veure i gaudir del que va explicar en Joan Miquel Llodrà, i els que no, doncs, bueno, ho faran a l'octubre, i si no, pel vostre compte també hi podeu anar. Vull dir que, en aquest sentit, ho tenim a tirar de pedra, és l'avantatge, que no s'ha d'organitzar una... Us agafa el tren, es veu i es puja. Mercè, alguna cosa més o no ho deixem aquí?
1: No,
0: tu mateixa.
1: Bé, només també dir que també és el final de curs del taller d'escriptura. No oblidem que l'aula també organitza un taller d'escriptura cada any, que fa molts anys ja. I també, doncs, també estem a les acaballes del taller d'escriptura. Vull dir que les acaballes de tot el curs acadèmic.
0: Bé, ara és el que toca. Des d'ara i fins a d'aquí un mes, tot es va acabant. L'altre dia parlàvem amb la gent de la biblioteca, que també estan acabant. S'obriran noves activitats, nous equipaments, els cursos, el curs educatiu, la gent de l'Ateneu també està tancant activitats, vull dir, les entitats aneu fent ja tancament de curs.
1: I avaluació de com ha anat, i per millorar el que s'hagi de millorar.
0: Doncs escolta'm, si et sembla, la setmana vinent parlem del viatge, seguim tancant el curs i animem a la gent a que es faci socis de l'aula d'extensió universitària. I els que ja ho sou, que recordeu que avui a les 6 als Seràfics teniu una nova conferència. Mercè, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bona setmana.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164
8: I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
13: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
14: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb Bon Humor amb Retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
16: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
17: escoltant La Ràdio.

0: Cap de setmana.
1: Cap de setmana llarg, podem dir, perquè va ser...
0: Sí, sí, de fet...
1: Mi festiu, mis, no? Aquests dies estranys, no?
2: Exacte, perquè ahir mateix hi havia moltes coses obertes, clar, que en teoria els dilluns fan festa molts locals, i estaven oberts, suposo, perquè cal ser festa, clar, volien aprofitar, i estaven tots...
1: La segona quaresma, que alguns llocs és festa, altres no, i tal, i...
0: Sí.
1: És... Al final, no sé, si lentament això ja serà festa a tot arreu, perquè ahir sentia a la ràdio que hi ha bastanta... Hi havia 140 municipis, em sembla.
0: Sí, més de 100 municipis que estaven... Sí, sí. Que estaven...
1: I clar, això és una mena de descontrol. No?
2: Descontrol.
1: I això estarà obert o no, i tal.
0: Aquí hi ha dos coses. Un dels municipis és Barcelona. Clar, Barcelona i l'Hospitalet.
2: Badalona,
0: que...
2: també.
0: Sí, de fet, tota l'àrea metropolitana propera a Barcelona, pràcticament tota feia festa. No? Perquè és una festa que es cullen aquests municipis. Ahir vaig saber que l'Hospitalet, per exemple, i això no ho sabia, ho van comentar, fa les mateixes festes que Barcelona, per definició. És a dir...
1: És que, de fet, estan junts.
0: Tocar,
1: ja,
0: no?
1: Sí, la trama urbana és la mateixa, pràcticament. Hi ha un carrer que...
2: Sí,
1: una obrera és de Barcelona i l'altra obrera ja és de l'Hospitalet.
0: Sí, que travessa el Camp Nou, no? Que és les Corts i tal. Hi ha una...
1: Sí.
0: Hi ha diferents municipis. Clar, al final, la festa d'ahir... Diguéssim, per què no, algú em deia, per què no la farem, la festa d'ahir? Pues no la farem perquè Arenys sí que fa el 9 de juliol, que és Sant Zenon, i sí que fa el 16 d'agost,
2: que és Sant Roc.
1: Sant Roc, sí.
0: Clar, Barcelona, per exemple, fa el 24 de setembre, que és la Mercè, i ja. Llavors, quina és la segona festa que fa? Aquesta. Llavors, aquí cada municipi...
1: La segona Pasqua i tal. Sí,
0: que és aquesta segona Pasqua. Llavors, aquí cada municipi va escollint... El fet és que, com que, diguéssim, a la capital, que és on viu la meitat de la població del país, estaven de festa, aquí hi havia un ambient festiu, és a dir...
1: Aquí hi ha una influència gran, clar.
0: Sí, clar.
1: La conurbació de Barcelona, molt de serveis, transports, etc.
0: La platja estava a tope, els bars estaven a tope.
1: La meva dona va dir, semblava un dia de ple estiu,
0: clar,
1: no?
0: El diumenge al vespre, bars i restaurants a la vila,
1: clar,
0: estaven, clar, com si fos un dissabte a la nit.
1: A més, la meitat, el dia següent feia festa, clar, i clar, aprofites per... I els nens no tenien col·le perquè es via... Bastants de col·legis havíem aprofitat per demanar lliure disposició i empalmar, diguéssim,
0: també
1: fer aquest pont més llarg i tot això. Sí.
0: Ara, si no s'han passat això que volia comentar i tal, coses que han passat aquest cap de setmana a la vila. Per exemple, coses destacables. La policia local va detenir una persona pel furt d'un mòbil. Això ha passat aquest cap de setmana. També hi ha hagut la sustracció d'un vehicle i la recuperació d'un altre a la platja del Cavalló. És a dir, algú que li han fotut el cotxe i algú que li havien fotut i el vam trobar a la platja del, Cavalló. Tot això, la policia local. I després, aquesta situació de molta gent a les platges, molts cotxes passant per la vila, molta vida lligat a això que dèiem ara, de la festa a Barcelona. Però policialment, així de destacable, com a mínim fins aquest matí, hi havia la sustracció d'un telèfon, algú que li ha encascat el mòbil, algú que li havien fotut el cotxe i li han recuperat, i algú que li ha fotut i que no li han recuperat encara el vehicle. I jo aquí afegeixo una cosa més. Hi ha una colla de quillos que van amb les motos.
2: Oh! O
1: patiners, també.
0: Però el patinet, jo crec que és un altre tipus de quillo. Anem al quillo motorista.
1: El perfil és diferent, sí.
0: Hi ha una colla de quillos que van amb motos molt potents, fent el brètol per la carretera nacional, sobretot tarda, vespre, matinada, bastant bèstia, bastant bèstia. Jo feia molts anys que no ho veia. És a dir, que hi ha gent... tios que es truquen al cotxe i que truquen la moto i que van fent l'argument pels puestos, això ja ha estat tota la vida. Però en tan poc temps, tan quinqui...
2: Tanta quantitat de...
0: I a més en forma de circuit, és a dir, se'n van fins a la rotonda del Capravo, donen la volta, van a la rotonda del Mercadona, tornen a donar la volta i van, o fins a la rotonda d'aquí, de la plana baixa de la Riera, donen la volta

0: i van fent el circuit aixecant la roda, fent soroll, fent petar el motor, que dius, bueno...
1: I a la nit també a la platja del Cavalló, de vegades hi ha una concentració, també alguns cotxes allà fan trombos i això, sí, sí.
0: Sí,
1: a les tantes de la matinada, sí, o de la nit.
0: Ens ho hauríem de fer mirar, penso, no sé, jo no sé qui...
1: Bueno, no,
0: ens ho hauríem de fer mirar, potser,
1: Exacte, i tant que sí. I això porta molt de risc.
0: Porta
1: de fet, els
0: 5
1: morts que hi ha hagut aquest cap de setmana, em sembla que 3...
0: Sí, 4. Que... Em 3 o 4 han estat motoristes.
1: Motos,
0: sí.
1: No? Clar, això ja és un percentatge bastant alt del global, no? O sigui que les motos... I jo penso que la gent confon la ficció amb la realitat i competicions esportives de motos, el Gran Premi, tot això, aquells dies que hi ha Montmeló, hi ha el Gran Premi d'Espanya, em sembla, de MotoGP, veus aquí, la carretera aquesta d'aquí, veus alguns amb motos trucades...
2: I pujant per la riera, també, dius que et fan...
1: Fent ziga-zagues, fent trombos, amb uns sorolls infernals, i dius, home, a veure, això no és un circuit que puguis... I la gent, això, penso, sobretot la gent jove, que això no acaba de separar, el que és el trànsit normal i el que és un lloc on puguis fer tu, amb un circuit i de més, tancat, que puguis fer alguna exhibició si és que tens, estàs autoritzat, etc. Aleshores, clar, després hi ha els disgustos, hi ha les sorpreses i inclús de funcions, aquest cas que diguem.
2: Sí, sí, aquesta setmana, ho han dit, aquest cap de setmana, morts,
0: Que el problema és, clar, perquè si tu ets un bret i li vols anar fent el burro per la vida i et mates, noi, mala sort. El problema és que t'emportis algú per davant, que és el que jo crec que aquí ja va més enllà del... O sigui, si tu ets tonto, doncs mira, noi, tu mateix, no?
1: Hi ha efectes col·laterals a vegades que són...
0: Clar, aquest és el tema. I aquest cap de setmana en parlàvem, hi ha hagut, jo crec, i això és percepció, per tant, probablement errònia, o no, vés a saber, però ja fa molt... O sigui, els controls policials d'alcoholèmia, els controls, allò que es feia abans de...
2: Fa molt temps que jo no em veig.
0: Mira!
2: Molt de temps.
0: Sí, aquest ha estat el comentari. De dir, jo... Hòstia, abans trobaves controls de Mossos, anaves per la carretera i te'n trobaves. Mm. I radars posats per controlar la velocitat i... Vull dir que anaves...
1: Si hi havia volia... campanyes més o menys sistemàtiques, no? Això, que cada... cada hivern hi havia un parell o tres de controls, un potser per l'alcoholèmia, un per demanar papers, etc etc. Que si més no era dissuasori, no? Si més no era dissuasori i anaven bé i tal. I, doncs això... Jo em fa l'efecte que és com que la burocràcia fa tenir més agents, diguéssim, a les comissaries, a les casernes i a més, que els fent gestions, no? Fent gestions i a més.
0: El carrer.
1: Em fa l'efecte aquest. Això jo m'ho va dir fa temps, la presidenta de Serveis Socials aquí a Arenys de Mar, diu, el que es mata, Francesc, és que la burocràcia no es permet trepitjar territori. Anar al mercat, a la perruqueria, a la fruiteria... Aleshores, és on vius, on saps, on tens connexió amb el veïnat, amb les preocupacions del veïnat, etcètera, etcètera. O sigui, de vegades, i clar, efectes socials encara té més importància, perquè vull dir que no, el veïnat moltes vegades fa una mica de... que recull les incidències i més. Deixa'm en aquest punt fer un petit
0: d'això
1: policial, que ahir a la nit, a les 12 de la nit, vaig trucar a la policia i la policia va venir.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir la policia acompanyada a veure un cotxe de policia local i un de Mossos d'Esquadra. Van venir els dos al cap d'un quart d'hora d'haver trucat, perquè hi va haver una mena de trifulca, exactament no sé què va passar, era una discussió veïnal entre magarins, això ho tinc clar, perquè al final la parla era, i algú els coneixia perquè havia una davant de casa i tot, no? Hi va haver una discussió veïnal. Jo penso que potser la calor i totes aquestes coses i influeix, perquè a vegades, si no la gent està més tancada dins. I ara, els balcons plens de gent, guaitant i això...
0: Sí.
1: Exactament no sé què va passar. Al cap de mitja hora la cosa es va apaivagar i no va anar a majors, diguéssim. Que algun moment, inclús les dones, un parell de dones s'hi van posar separant les parelles o marits i tot això,
0: Déu-n'hi-do.
1: Hi va haver un moment així, un moment o mitja hora va durar la cosa.
0: Déu-n'hi-do. Mira, referent a això que dius, dues coses. Una, que
1: ell
0: que...
1: i Magravín, sense cap ànim de...
2: No, i tant.
1: Que de vegades, sí. És que el racista i tal, no, diguem les coses com són, sense menysprear ningú. Jo he fet classes a alumnes que eren fills de magrebins o d'altres ètnies o religions, etc. I en general cap problema. Vull dir que la immensa majoria, no, afortunadament, no tenim problemes puntualment alguna cosa, si la mesquita anirà aquí o anirà allà, aquestes coses, però bueno, tampoc no.
0: No, no.
1: D'ordre públic i fa l'efecte que tampoc no podem... Podem estar relativament contents, eh?
0: Sí. Mira, jo l'altre vaig trucar a la policia local perquè... Dos, que no eren magrebins, però que un era del Barça, perquè anava vestit del Barça. Es van discutir per una qüestió de trànsit, com va baixar del cotxe, i sol que un d'ells tenia dos dits de seny. I va dir, tio, vete a tu cotxe, i... però uns crits, i un por mis... Saps? Los...
1: Sí, sí. Els cataplines.
0: Comença por jo, i que... no por co, i que por jones, sap? Por mis estos, que tu no passes, que jo... Bueno, però tio, però val...
2: Així no està molt excitada, penso.
0: I, sí. Anava a dir, hi ha un informe que diu, hi ha un estudi que diu, i això és veritat, està constatat i des de fa molts anys, que a l'estiu hi ha més agressions i més baralles i més discussions i més assassinats i més coses, perquè sí que és veritat que la calor té a veure... té relació directa amb el nombre de baralles. És a dir, parlant un cop amb policies, em deia, no, bueno, és que la gent passa calor, com que està més irritada, té menys paciència, i per tant...
1: I està més al carrer, molta més gent al carrer, i les 500, clar, aprofitant, perquè a les 4 de la tarda, un dia de festa amb aquest sol que fa i aquesta calor, no hi ha qui ho aguanti. Aleshores, clar, a les 12 de la nit potser la gent encara està bastant activa, clar.
0: I per tant sí que és veritat que hi ha més baralles, més agressions, més discussions, més problemes veïnals, més problemes de parella, més problemes de... moltes altres coses, no?
1: Tipus.
0: Més delictes, també.
1: De tot
0: més,
1: tipus, més sí, tot. Sí, sí.
0: Però vull dir que... Però, i que vingui la policia local és el normal, eh? O sigui, que truquis...
1: Va trigar una miqueta, però bueno, bé. I l'actuació que vàrem fer, prendre declaració, en plan molt... sense sirenes, perquè a vegades...
0: Charlie, sí, arriba algun Charlie.
1: Sembla que aquí arribi la patrulla de... Bueno, és igual. Aleshores, relativament... Ho dic una cosa anecdòtica. No sé si la cosa té elements informatius més enllà. No ho crec, eh? No ho crec, perquè hauria ascendit i no...
0: I no, eh? no hauria d'allò.
1: Ara que som una tertúlia quasi també veïnal, no?
0: Home,
1: doncs
0: i tant.
1: Ho podem explicar i cap problema.
0: Que tal i com estan les coses, gràcies a Déu, bueno, gràcies que la gent... és a dir, que parlem de discussions verbals, perquè tal i com està... la proliferació d'armes blanques...
2: Ui, i d'armes de foc,
0: i d'armes
1: sí,
0: de foc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pel carrer, últimament, fa basarda, eh?
2: El que a mi em fa... Jo, una, a veure, el que jo em fa... No em fa gràcia, gens en absolut, però el que no sé és com es poden comprar aquestes armes. A veure, estan aquí no és com als Estats Units, que es poden comprar, vas a una armeria i et compres una pistola o el que sigui. Aquí és més... És molt més difícil.
1: Evidentment, hi ha un mercat negre com a tot arreu.
2: Sí, però a vegades penses, dius... A veure, saber on t'has d'anar a comprar una arma, també... No sé, és complicat.
0: Sí. Sí.
2: Però no deu ser tan complicat quan n'hi ha tantes.
1: Sempre que hi ha demanda, i una demanda
2: sí.
1: Que hi ha interès crematístic important, hi ha producte, també.
2: Val,
1: això ho hem de tenir en compte, diguéssim. L'economia aquesta del mercat globalitzat, a més, no? Sí. Suposo que deu ser relativament fàcil, no com als Estats Units, que allò està... Però que també hi deu haver un cert tràfic d'armes... dissimulat i de més. Ara que tenim mateix, hi ha hagut un desplegament a Girona, a les comarques gironines, bastants de pobles i de més, no?
0: El barri de la Font de la Pólvora, es diu? El barri de la Font de la Pólvora, on han enganxat també molta herba blanca. Hi ha una cosa, t'hi explicava, però passa que aquí, com que som com som, no tal, però si tu sents... sents parlar a la Guàrdia Civil i fins i tot a la Policia Nacional, els Mossos no, o amb menys força, perquè... no sé per què. Però parlant de la gran proliferació del comerç i tràfic de droga que hi ha a Catalunya...
2: A Catalunya molt.
0: Els últims parell d'anys ha pujat molt i, per tant, les bandes de tràfic s'han afincat...
1: I el... Un conreu de marihuana...
0: El Guàrdia Civil diu que això és el jardí d'Europa. És a dir, que ens dediquem a conrevar la marihuana que es ven.
1: Inclús aquí a Arenys de Mar hi ha hagut llocs concrets, no? Bastant camuflats i, a més, que era un...
0: Sí, sí.
1: Que punxen també la
2: llum,
1: etcètera. I a vegades és la manera de descobrir els consums de llum, descobrir a través de, no sé, de la subministradora del corrent, si ha sigut pics forts de llum, pot ser indici de...
0: De fet, és com els enganxa.
1: Exacte, sí, sí.
0: Per la temperatura del...
1: És una pista important, perquè aquí podria haver...
0: Sí. Vull dir, però clar, això és així, i per tant això genera, doncs, bueno, tota una situació al voltant del comerç de la droga que facilita, doncs, això.
1: Hi ha molt diner pel mig, també.
0: Molt.
1: Molt diner, clar. I quan hi ha molt diner, hi ha molt, també interessos, i a vegades no... la violència aflora a la primera de canvi.
0: Sí, sí. Bueno, l'altre dia van agafar un cotxe amb 14 Kalashnikov al maleter.
1: Ostres,
0: a l'autopista P7, sí. Els Mossos paren un cotxe... Bueno, a veure, un moment. Els Mossos paren un cotxe, obren el maleter... Oh, no, 14 no. Kalashnikov a dintre.
2: Perquè els estaven seguint,
0: clar, això és que algú va explicar, anava aquest cotxe i tal. I quan va entrar la P7, que es comarqueix gironines, els Mossos van parar el cotxe i van trobar 14 Kalashnikov... Bueno, aquests 14 Kalashnikov a algun lloc anaven. És a dir, algú... No feien, tu no vas fer turisme amb 14 metralletes.
1: No vas a la platja i a prendre el sol amb els...
0: Vull dir, clar, sí, això sí. És així. I, bueno, i després ve un xivata. Vull dir que està a l'ordre del dia i que hem de ser conscients de tot això. I que malgrat que des dels Mossos ens diguin que no hem de patir perquè es maten entre ells...
2: Bueno, sí.
0: Sí, sap?
2: A Barcelona n'hi han hagut moltes últimament. Anem a mort per setmana, bo, si no dos, eh?
1: Sí.
2: No. Que a veure, no ha arribat encara aquí, però fa por que pugui arribar també.
0: Bueno, ho tenim.
1: A Barcelona, com tantes altres ciutats importants i conurbacions, una mica de... En fi, diries el Mediterrani Sur, diguéssim, que es donen més freqüència i les màfies italianes, per exemple, tot està molt lligat, també.
0: És que aquí vivia molt bé, eh? Sí, aquí, en general, vivíem molt bé. Perquè Barcelona era una gran ciutat, però una gran ciutat petita, no? Molt, molt, molt allunyada del que podia passar en d'altres grans ciutats, com, bueno, evidentment, ciutats...
2: Londres, Roma, París, sí.
0: I, bueno, i al final, doncs, hem volgut ser grans i ens hem fet de grans. Ja ho tenim, no? Ja som una ciutat gran, doncs vinga.
2: Oh, diuen que la setmana que hi ha el Papa, que a més hi ha el Zonar, sí. Diu que aquella setmana està col·lapsada total.
0: Sí?
2: No hi ha, No, bueno, jo ho vaig sentir ahir, que no hi ha ni una plaça ja lliure. Perquè, esclar, hi ha el Zonar. Bueno, després hi ha lo de la visita del Papa. I, a més, hi ha un altre esdeveniment. O sigui, tres esdeveniments en una setmana. Que dius... O sigui, vull dir que qui vulgui anar-hi...
0: Que amb circumstàncies normals això afavoreix Calella, és a dir, a la nostra comarca.
1: Sí, sí.
0: Amb circumstàncies normals això ens afavoreix molt, perquè...
1: Perquè l'oferta hotelera és més assequible, també està relativament a prop de la ciutat i, bueno...
2: Bueno, ara l'hotel aquí a Arenys, els hotels també estan a tope,
0: Sí?
2: Jo vaig a vendre un cafè i diu, si no paren d'entrar gent, no paren d'entrar gent...
1: Els pocs que hi ha,
2: els
1: també.
2: Pocs, bueno, només n'hi ha, em sembla. Quants n'hi ha? Dos o tres?
1: Ara no ho volia comptabilitzar.
2: Hi ha diverses
1: fórmules.
2: Jo en conec dos. Ah, no, tres. I el que
1: està davant... També,
2: i hostals, sí, el davant de l'Ajuntament.
1: Sí, sí, davant de l'Ajuntament. Sí, sí.
0: Però l'hostal vols dir que tira tant com l'hotel? Jo crec que no. Jo quan...
1: És un altre tipus de perfil d'usuari.
2: És familiar, jo crec, no? Sí, potser sí. L'hostal...
1: Té més una clientela més fixa, que ve d'any en bany, o vacances en vacances, sí, van fent.
0: Sí, eh? Sí. No, bueno, quan penses en hotel, penses en establiments més, fins i tot, com molt aquí al Vila, al Vila d'Arenys, o...
2: El Saboga.
0: O el Saboga.
1: El Saboga, sí.
0: I si no, ja te'n vas més amunt cap a Calella i tal, donat que el Colón no
2: funciona.
1: Exacte.
0: Ni està ni se li espera, que el d'aquest hotel també algun dia...
1: haurem de parlar algun dia a veure què, o de a preguntar a veure què passa, no? A veure què ha passat amb allò.
2: Què ha passat amb allò,
1: generalment, sí. Algun propietari que en fi... I a vegades el mal és que després d'haver fet la inversió i posar-ho en marxa, el que va costar i tot això, doncs després quedi amb un no-res, no? I quedi, i lentament, clar, s'ha tancat lentament...
2: Es va degradant,
1: entra,
2: no?
1: Es va degradant,
3: no?
1: I després ocupes, etcètera, i un final tristos, no? Perquè l'hotel aquest era un hotel de referència.
0: Sí, sí.
1: Més a prop, sí, sí. Més a prop de la via del tren, recordo, que era un hotelet... De...
2: Sí,
1: sí, sí.
0: I que no es pot tirar a terra. Exacte. Perquè en el moment que es llenci a terra no es pot tancar perquè oficialment està obert. En el moment que el tanquin, automàticament la llei de costes aterra l'edifici, perquè sí, evidentment sí, és sí. Del tot irregular aquell edifici, és una...
1: Ja quan es va construir hi va haver polèmica, sí. Van fer una obsessió, van fer una mica de vista grossa i tal, que era la talassoteràpia també, era una novetat, era temes de salut també que intervenien, o sigui, no era un fet purament lucratiu de luxe i tal, sinó que era un servei una mica elitista, si vols, però... Aleshores, en el seu moment, recordo que es va explicar això, no? que la llei de costes sí. Va fer una excepció.
0: Sí.
2: Com la casa que hi ha aquí dalt, no? Com la casa aquella que dona... Aquell el mirador aquell que hi ha, no?
0: La via del tren, a sobre del túnel del tren?
2: Sí.
0: Allò, no, home, allò...
2: És que no, allò...
1: Allò té una història...
2: Té una història, no? Sí. Interessant, a més em sembla,
1: eh? L'ingeniero isla i tal, sí. la construcció del primer espigó i tot això de fa 100 anys, i a més, és una història bastant llarga, eh? Saps que... com que tu has donat permís o has facilitat, diguéssim, tota aquesta... Sí. Que aquesta punta puguis fer, diguéssim...
2: Pots fer la casa.
1: Permetem que puguis estabilitzar sí. Aquesta casa i demés. De vegades hi ha intercanvi de cromos, eh?
2: Sí, això passa. Sí.
1: A la millor família.
0: Tu em dones, jo et dono.
1: Sí. Inclús l'Ajuntament de Reis de Mar, a vegades ha jugat amb això. La caixa es va posar allà dalt, era el fort del vidre, i va poder l'Ajuntament tenir el Calissai. Va ser un intercanvi de cromos posant 50 milions de pessetes encara. Eh?
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí.
0: És a dir, la caixa, l'oficina del Fort del Vidre...
1: El Fort del Vidre...
2: Que ja no hi és.
0: Ja no hi és. És un quitzenàs.
1: Exacte. Era municipal, allà acollia diverses entitats, el grup Lolla, hi havia també la brigada de serveis, hi havia... Hi havia diverses coses, no? Les majorets, als anys 70 i pico, hi havia les majorets i tal, acollia totes aquestes... I clar, era una estructura ben trobada, no estava preparada per moltes coses, tenia deficiències, no? Estàvem arreplegats allà, diguéssim. I amb el temps, doncs, aquí, l'any 93, el Calissai va començar a fer fallides, etcètera, Romassa, i aquí i allà, i clar... El Calissai és un tema emblemàtic, no?
0: D'Arenys, sí.
1: I cèntric, i el temps ha demostrat que, finalment, que té una importància estratègica, cultural, i etcètera, doncs es va interessar bastant. I com que, al fons del vidre, la caixa es havia quedat aquí al Calissai per qüestions de quiebre i de més, sí? Això, doncs... Aleshores, i el fons del vidre era de municipal, doncs, fem un intercanvi. Va, fem-ho. Això es diu molt ràpid, però va trigar 3 anys, inclús l'Ajuntament va pagar 50 milions de pessetes, diverses entregues i tal, però es va poder fer aquesta permuta. Hi ha arreglos d'aquests que... Això parlo de l'any 96, em sembla, l'any 95, 96, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do, això no ho sabia, aquesta part de la història no...
2: Sí, veus, és molt interessant,
1: sí. Va sortir als plens i actes, això, sí.
0: Va, doncs, canvis de cromos, escolta'm, que hem de fer. Per cert, canvis de cromos, va, cromos que van quedar pendents l'altre dia.
1: A veure.
0: Pas per sota de... Que l'altre dia en vam parlar, però encara no havíem vist els planells.
1: Era el minut final, també. Diu, això sí, quedarà per la setmana que ve.
2: La setmana que ve.
0: Doncs vinga, recuperem aquest tema. Que ja tenim, ja he vist els planells, ja els han penjat.
1: Sí?
0: Sí, home, sí. Ens ha costat unes trucades i tal.
1: Per internet ho has trobat, això?
0: Sí. Aquí la història va ser que van penjar l'anunci del projecte, però no van penjar el projecte. per fer la setmana passada, per el projecte havies d'anar a Vilanova i la Geltrú. Llavors això ens va costar, bueno, vaig trucar a Ports no em va respondre, llavors vaig trucar a Presidència de la Generalitat, que és d'on penja Transparència. Transparència em va dir que passaven el tema política territorial, que són els que estan per sobre de Ports, i suposo que algú de política territorial hauria trucar als Ports i dir, voleu penjar això d'una punyetera vegada? Llavors, el dia 19 ho van penjar. I van penjar-ho...
1: 19 d'aquest mes, d'aquest
0: sí,
1: mes
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, 11 dies després de que fessin l'anunci de poder presentar la gasolina.
1: A la pàgina web de Ports?
0: De Ports, sí. Allà en tenen un apartat que és projectes, projectes en execució o projectes tal. Vas allà i veuràs que l'últim que han penjat, l'altre dia era l'últim, vull dir que no crec que... És el de...
1: I es visualitza més o menys... De...
0: Sí. I es visualitza moltes coses, es visualitzen
1: doncs ja,
0: que...
1: Ja ho miraré avui, això. Sí.
2: Sí, jo també.
0: El pas per... A veure, el túnel no es toca, d'acord? Llavors, el que es fa és, explicant-ho de manera ràpida perquè tothom ho entenguem, el pas que tenim aquí sota, aquí baix, a la Riera, on abans hi havia l'ascensor...
2: Sí, que és on vas a la platja, normalment,
0: sí,
2: als
0: nostres. Exacte. Que és, que fa, que és aquella mena de circuit sí. Així, doncs es fa una còpia d'això... A Rial de Pau Costa. Una banda...
1: En ziga-zaga, també? O...
0: També en ziga-zaga.
1: Ah, sí. Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: La banda de ports, diguéssim, la banda de baix, la banda del port, es fa en ziga-zaga, diguéssim, apropant-se molt al vintage, val? I menjant-se una mica del jardinet que hi ha entre...
1: El vintage, ara no ho situo. Sí,
0: el vintage port. La taverna
1: del Puerto. Ah, sí, el que era el bar del Puerto, antigament.
0: Ah, exacte,
1: sí, sí,
0: el bar del Puerto.
1: Sí.
0: Apropant-se a el que era el bar del Puerto i menjar-se una mica del jardinet aquell que hi ha adossat a la via del tren. Ho fan allà, pum. I a la part que toca al municipi Arenys, segons hem vist els planells, diguéssim que es menja... l'antiga Guàrdia Civil. Tot l'aparcament aquell que hi ha a la banda de baix, no tot, però sí bona part de l'aparcament que hi ha a la banda de baix, desapareix perquè aquesta rampa puja fins, diguéssim, perquè ho entenguem, fins un tros més amunt de la plaça Lloberes.
1: Tocant de la Torre d'Arenys, quasi, no?
0: Exacte.
1: Pujant.
0: Sí, no toca la Torre d'Arenys, queda una petita zona que podia ser una petita zona verda i la vorera i tal, però tota aquella zona d'aparcament que ara mateix hi ha i que és utilitzada pels veïns de la zona, doncs no diré tota, però molta part d'aquesta zona d'aparcament queda compromesa per la construcció d'aquesta obra.
1: Sí, la plaça Lloberes no es tocarà perquè, de fet...
0: No. No. Tot es fa a l'altre costat.
2: Al costat de la casa...
1: Perquè la llera del Rial és el que toca a la plaça Lloberes, no?
0: Exacte, sí.
1: I s'actua més a el que era la Guàrdia Civil.
2: La Guàrdia Civil, sí.
1: I Can Catarineu, que és al costat.
2: Can Catarineu, exacte.
0: Aquí el tema és de Can Catarineu, que sempre s'havia dit que es farà un edifici a la banda del darrere i que aquest edifici de pisos tindrà l'entrada per aquest parc, val? Diguéssim, per aquesta zona que ara és d'aparcament. Bueno, diguéssim, la zona tindrà, evidentment, té pas per poder-hi fer l'entrada, eh? Però, clar, al davant el que tindran serà el túnel, o sigui, la rampa que baixa cap a la zona
1: portuària. I no sé si la façana de Can Catarineu està, d'alguna manera, està, diguéssim, catalogada.
2: Està catalogada.
1: Està catalogada. Sé que estava en procés i tal, està catalogada, sí.
0: Aquest és una mica...
1: L'altra cosa és el manteniment, també.
2: Bueno, perquè... sí, exacte, eh?
0: Que
1: a vegades aquest és el tema. Ho cataloguem i tal, i després...
2: Després ningú se'n preocupa, eh?
1: Exacte. Ah. Uns pels altres, i la cosa es va allà morint de fàstic. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Aquesta és la... Bueno, aquest és el projecte, eh? Aquesta és una mica la història del
1: més o menys ja en situo, d'aquesta manera, i entraré a veure exactament com...
0: Per sota la Nacional.
1: I això ho paga conjuntament, eh? Ports i la Generalitat i l'Ajuntament.
0: A mitges. És a dir,
1: la part que dona...
0: No, la meitat... No, perquè no és ben bé així. La meitat que dona... o sigui, la meitat del projecte de sol crec que és 1.300.000.
1: Sí.
2: 600, sí.
0: O sigui, 650.000 a l'Ajuntament. 400,
1: quasi. Avui Catalunya Ràdio aquest matí ha fet un breu, molt breu, d'aquesta obra. Sí, sí.
0: Doncs això, tot i que l'Ajuntament... lidera el 70% de l'obra. És a dir, el gruix del... O sigui, es veu que l'obra no és, diguéssim, en l'execució no és paritària, la zona de ports és un 30% i la zona de l'Ajuntament és un 70%. I, per tant, l'Ajuntament liderarà el 70% i ports el 30%. Tot i que el preu de l'obra serà pagat 50-50.
2: Una mica... Per quan està previst?
0: Mira, ports comencen ara, a l'estiu.
2: Sí?
0: I l'Ajuntament comença l'any vinent. Que aquesta és una cosa que... Que aquesta és una... Ara, que aquest és un tema que caldrà... Que caldrà anar... Que caldrà, sí, sí, passa, passa aquí. Que caldrà anar seguint, eh? Que, sí, que caldrà anar, anar veient perquè, perquè veurem com casen... Si veieu, ara estem mirant el projecte, veieu, aquesta és la rampa que fa ports, es menja una mica d'aquest jardí i això és la taverna del Puerto i aquesta és la, la zona que queda aquí a Arenys, que com veieu, puja per aquí i aquí seria, bueno, aquí seria una mica tot el que és la, aquesta és la zona d'aparcament. Aquí està marcat, zona d'aparcament, aquest és l'edifici que faran a darrere de Can Catarineu.
1: Exacte, que havia parlat de fer un bloc de pisos i tal, pues i es va meter a la façana que dona al mar, es va meter a darrere es podia fer...
0: Aquesta és, sí, sí, és una façana, doncs, i aquí és on estan l'edifici, i aquest és una mica la pujada.
1: Que l'entrada hauria de ser per darrere, per la Torre d'Arenys, diguéssim, sí, per aquell...
0: Sí, sí, no ho sé com ho faran. Però com podeu veure, l'aparcament desapareix força, vull dir, mireu on comença l'aparcament.
1: Sí, sí, queda, queda retallat.
3: Això és per peatonal.
0: I tot això, sí, és per vianants, sí. Sí, exacte. No, no, no pateixis, està mirant el projecte aquí en allò en directe.
1: Ja m'ha fet més la idea, sí, sí.
0: Què et sembla, Francesc, ara que ho has vist, això?
1: Bueno, jo penso que Ports el té més fàcil, perquè és més petit, la zona d'actuació, en principi és més petit, no? Mm. I toca bastant la via del tren, no? Em sembla...
0: Sí.
1: Toca bastant.
0: Que aquest és el tema...
1: Clar, i aquí hi ha un tema de fons, també, i la famosa doble via que en el futur es podrà fer o s'hauria d'haver fet i no... I hi havia molts, diguéssim, inconvenients. Aquest era un punt, diguéssim. A partir d'Arenys, més o menys es pot... Però, clar, tenim un primer túnel ja, eh? L'accés a la tercera platja i després ja anant cap a Canet i Calella. Aleshores, penso que es fa l'efecte que això voldrà dir que aquesta segona via o aquesta doble via ja quedarà per futures generacions, no?
0: No ho sé, perquè no? Hi havia el projecte, hi ha un projecte de fer... Bueno, la Generalitat, ara t'ho miro, però la Generalitat havia decidit executar l'ampliació de la via del tren, que aquest és un projecte molt polèmic. La Generalitat havia dit que, bueno, que des d'ara fins al 2030 no sé quan tirava endavant el desdoblament de, això ho va dir farà un mes, de la via del tren d'Arenys a Mar cap amunt. Per tant, clar...
1: Quan ho vegi ho creuré.
2: Sí,
1: això,
2: jo també, és que són d'aquestes coses.
1: Perquè el passeig Puigverd de Calella, que allà hi havia una gran oposició, no? Perquè allò són més d'un quilòmetre, que allò és pràcticament urbà, no? I és una forma d'accés a la platja... Que, en fi, inclús perillosa, perquè els parcs soterranis són els que són, etc etc. Aleshores, no ho sé, això, no ho sé, això, ja en parlarem. Jo deia això, que potser això condiciona o no aquesta doble via, perquè figurava que a partir de l'estació, i més quan es va fer una mica la cobertura de Riera i l'endreçament, urbanització, doncs la plataforma Renfe ja va aprofitar i ja va allargar, diguéssim, que a vegades hi ha trens allà en reparació, en vespera, el que sigui, estan allà màquines i més, estan allà esperant, no?, de vegades, i cosa que també visualment molesta també la panoràmica del port i tot això, no? Aleshores, clar, jo no sé si el fer això impossibilita més. Hi ha una altra cosa que no sé, i això m'ho diràs tu, Cano, que estàs bé, això. Això és per trànsit no rodant, no?
0: No, això és per trànsit no rodat, això és de vianants.
1: Vianants, eh?
2: Sí, com el que dius tu de l'altre cantó, que baixes per la platja, que baixes per allà...
0: Cotxets, cadires de rodes, persones amb dificultat, amb mobilitat reduïda... No, això és per gent que vagi a peu. No és per...
1: O per tercera edat o gent impedida, que amb aquestes motoretes...
0: Exacte,
1: suposo que
0: és per això.
1: Es faran les pendents adequades...
0: Bueno, aquest és un tema, perquè aquest gir que hi ha aquí, aquí a baix de tota la Riera, el gir és molt estret.
2: Molt
0: i no,
2: estret.
0: No totes les motoretes ho poden fer, no tots els ciclistes ho poden fer, sí, però van pantar sí, sí. la bicicleta. No tots els cotxets de cotxes, els cotxets de nanos, quan coincideixen al gir, poden passar. És a dir, jo crec que haurien de bueno, d'aplicar algunes deficiències que s'han detectat aquí i no repetir-les allà.
1: No, i el tema hidràulic també fonamental, allò és un sol inundable, eh? No, quan es va pensar amb el cap allà baix i tal, a Plaça Lloberes, no, no, que això és inundable i de més, continua sent inundable i serà inundable.
0: Sempre,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que no tinguem aquí cada dos per tres, jo que sé, com la rotonda de la platja nudista de la Musclera, doncs que ha quedat un petit llac allà sota.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és així.
1: I més com que ara ja no hi ha sorra i menys trànsit i això, ja ha quedat com... O sigui,
0: bueno,
1: més,
0: queda...
1: Només calen que hi posem dos ànecs allà, com es va fer quan es va acabar la riera aquí baix. Sí, sí.
0: He mirat això que deies. Mira, abril del 2026, és a dir, el mes passat, notícia. La Generalitat preveu desdoblar la via R1 entre Arenys i Blanes. Ho vol fer des d'ara fins al 2040. Són 22 quilòmetres que transcorren per via única i que la Generalitat, el govern, vol desdoblar. Vol desdoblar.
1: Arenys i Blanes, dius,
0: sí, sí.
1: No?
0: Entre Arenys i Blanes. Per tant, seria Sant Pol...
1: Sí, sí. Calella
2: Malgrat, no?
1: Sí,
0: tota
1: sí,
0: aquesta banda d'aquí... desdoblar la via. Clar, aquí hi ha una qüestió que...
1: Una zona tensionada, també, una costa molt tensionada.
0: Però és que el que haurien de fer és portar la via a l'interior i deixar-se estar d'històries.
1: Bueno, això enllaçava amb aquesta línia ferroviària orbital no? I a més, no?
0: Que Argentona ja ha dit que...
1: Curiosament, acaba aquí a Mataró i cap amunt... I...
0: Ja no se'n parla.
1: Exacte. I ara que ja dius, informes d'aquesta... aquesta doble via que potser es posa en marxa, no? Aquí dius que l'any que ve, no?
2: Aquestes esperances teniu.
0: 2040, doble via. Per cert, la línia orbital que l'alcaldessa d'Argentona ha dit que ni parlar-ne, que per Argentona no, que no volen l'estació de tren, que no volen les vies i que no volen que passi, per allà. I el raonament és bastant lògic. Diu que els trens modifiquen els tarannars de les poblacions i que perquè faciliten que qualsevol persona hi pugui anar i que a ells els sembla bé que vagi qualsevol persona, però que, bueno, que no les transformacions socials que generen les estacions de tren. A més, explica que...
1: Transformacions per bé i per mal, també, jo diria, no
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, però bueno, no, jo me reflecteixo, està, ho teniu al cap gros, ho vaig llegir l'altre dia, però... També diu que les estacions de tren, les estacions solen ser espais amb moltes complicacions de seguretat. És veritat? Això és cert?
1: Sí, sí.
0: I també diu que què és això de trinxar el territori i posar vies. Diu, en tot cas, que arreglin les que tenen, fa referència...
1: I ja el territori posant d'autopistes i autovies i més carreteres que no trinxa el territori, això, sí, sí. I que, no sé...
0: Sí, sí, no, que és...
1: A veure, segons vas dient els arguments de l'alcaldessa, penses, bueno, això es pot matisar o es pot contestar, no? Es pot
0: sí, sí, clar. Sí, sí.
1: No, això passa també per dir, des d'un, jo què sé, un despatx de la Generalitat o que on sigui, de Ports i més, que es faci des d'ADIF, no? Es faci un dibuixet. Mira que quedaria bé, saps què? Sempre ens diuen que Catalunya i especialment l'àrea de Barcelona és bastant, diguéssim, Barcelona centre i s'ha de fer més radial perquè els altres no estan connectats, doncs fem aquí una zona... fem una corda orbital, que orbita. Mm. Bueno, això sobre el paper... paper aguanta tot, diuen.
2: Jo no la veig, però bueno.
1: Però sí. Després et trobes que la casuística sobre el terreny és molt més complexa.
2: Clar, és que, a veure, no sé, jo és que...
1: Només recordo el túnel de Parpés, aquí, sí. Quan es va fer.
0: I tant.
1: Pujol era president, encara, i li quedaven anys. Doncs, el que va costar, allò, eh? Doncs hi ha una quantitat de túnels a fer, també, amb aquesta línia orbital.
2: És que jo el que no entenc és que, a veure, aquesta línia orbital, quan tu fas un projecte, també tens que comptar la gent que hi anirà. Perquè, a veure, perquè fer coses que després no s'utilitzin o que ja estiguin... I mantenir una cosa que deurà valdre uns diners, i perquè la utilitzin 40.000 persones, no sé com explicar-me.
4: Sí, sí, sí,
2: a veure, jo és que penso que es van anar en aquest país...
1: No, aquí hi ha exemples d'això. Hi ha estacions d'AVE que no hi ha ningú.
2: Bueno, aquests que van, els de Toledo, Salamanca, que jo n'he agafat... Bueno, a Salamanca no, a Toledo, que dius, quanta gent hi va? No sé, 200 persones? Si arriba amb hora punta? I a l'altre dius, a veure, no sé, és que són molts diners els que estem parlant. Vull dir que diem que la gent no té cases, diem que estem tots una mica justos, que les coses s'estan pujant d'una manera extraordinària, i després volen fer unes obres que dius, per una... Quanta gent anirà de Mataró, no sé, a Vilanova, que diuen, no?
0: Sí, Mataró, Vilanova, sí, sí.
2: Veure, la gent normalment, ho sento, però passem per Barcelona. A mi anar de Mataró a Vilanova no em treu de res. No, crec que no hi aniré.
0: No, no, em sembla que he anat dos cops a la meva vida. Mataró, Barcelona, Arenys, Vilanova, vull dir, sempre. Aquí jo crec que hi ha dos aspectes, una lliga amb el que deia el Francesc. Una cosa és... sovint a Barcelona tiren una ratlla i decideixen... Qui diu Barcelona diu Madrid, és
2: sí,
0: igual,
2: no,
0: eh?
2: No, per
0: i, i decideixen coses sense comptar amb la sensibilitat del territori. És a dir, aquí estàs demanant que fotin un punyeter bus per anar a Barcelona i que la línia de tren estigui segura i que funcioni bé i que tal i no sé què, i de sobte surten dient, no, farem un tren orbital. Hòstia, no t'estic demanant això. El que t'estic demanant és que el que tinc funcioni. I tu m'estàs dient que no funciona perquè no poses diners. Doncs posa'ls. Abans de fer noves coses, posa els diners i siga sensible a les peticions del territori. És a dir, si t'estan donant un bus a Arenys-Barcelona o t'estan donant un bus, m'invento, Pineda-Barcelona, doncs dona'ls un bus Pineda-Barcelona. Però no els hi facis un tren orbital. Això per un costat. I per l'altre, una mica jo, aquí sí que solidaritzant-me amb l'alcaldessa de Sant Antoni, que no sé qui és, no la conec ni tinc interès, però que... Sempre penso el mateix, no? Si ens passessin una via del tren pel mig del poble, si ens trinxessin Arenys, perquè resulta que algú des de Barcelona ha decidit que per aquí ha de passar, què diríem?
1: Barbaritats, ens hi posaríem rotundament,
0: doncs
1: no?
0: Doncs és el mateix que diuen els d'Argentona quan els hi passen una línia de tren pel seu municipi. El mateix. És a dir... No? És com lo de les presons, no? hem de fer més presons, molt bé, te la posarem al polígon industrial, no, hòstia, aquí no la vull, poseu-la a Martorell. No, home, a veure,
1: per això estan també les negociacions després. Mira, en comptes de tirar-la més per aquí, tirar més cap allà, en compensació us farem això, etc. Sí, suposo que hi ha moltes fórmules que constantment s'han de posar a jugar les cartes bé i amb bastanta mà esquerra de vegades, que si no és complicat, eh? Mira, quan parlàvem de la connexió aquesta del port allà al Bereu, pensava en la Marta Lacambra, que alguna vegada vam parlar. La Marta Lacambra va ser directora general de Ports de la Generalitat. I va dir una frase que jo em recordo, l'any 94, em sembla que va ser que hi havia una riurada forta, 22 cotxes allà a la Guàrdia Civil.
0: Sí.
1: Jo penso que la Guàrdia Civil, a partir d'aquí, va dir, ui, hem de marxar-nos d'aquí. Efectivament, i al cap de 6 anys ja van marxar, eh? Vull dir que... Aleshores, ella va dir, mentre jo estigui aquí de presidenta de Marta la Cambra, era presidenta
0: de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Exacte, l'ACA. Això no sortia el nom de l'ACA. No, i el veient l'embut que significa aquí sota, es referia a la plaça Llobera, el Rial, etcètera, tot allò, diu aquí, i la desembocadura, perquè diu, si desemboqués a una zona oberta i de més que es pogués tractar bé l'aigua i tal, però desemboca dins una zona dins del port. Allò,
0: sí, clar.
1: Tocant a l'Espigó, però és zona... portuària entre el port, l'Espigó de Ponent i la riera principal, no? Aleshores, clar, m'he recordat tot això, no? Ara, què diria 30 anys després, 30 i escaig anys després, veient aquest projecte i tal? I seria interessant de saber què n'opina ara de...
0: Doncs mira, ara no sé si voldrà parlar, però ja li preguntaré. Perquè l'altre dia, casualitats de la vida, vaig saber que Marta Lacambra és la directora de la Fundació Catalunya a la Pedrera.
1: Ah, sí?
0: Sí. O sigui que ara està... Bueno, és aquestes coses de... Te trec d'un lloc i te poso un altre, eh? Ara està directora de la Fundació la Pedrera, per tant, no sé si... Però, bueno, que és accessible. i per tant sí. Li ho podem preguntar.
1: I tampoc encara no té un càrrec executiu important, això és una cosa tangencial, no? I fer-li memòria de tot això, doncs, potser sí que li agradaria. A més, era, jo recordo que era bastant afable, bastant...
0: Era una persona molt bastant propera.
1: Era assequible, diguéssim, que es diu.
0: Farem la gestió, Francesc. Farem la gestió, aviam si podem parlar amb la Marta a la cambra i ens pot parlar... Bueno, una vegada vam parlar amb la Mercè Sala, quan ja no era directora de Renfe. Ahir abans que morís, pobreta, però hem de poder parlar amb ella i ens va donar la seva opinió sobre el traspàs de Rodalies i aquestes coses, que va ser molt interessant. Vull dir que, de vegades, aquestes coses val la pena fer-les. Va, ho deixem avui aquí, vale? Ja parlarem d'Opticalia, ja t'ho dic, Opticalia i aquestes coses. Gràcies, Olga, que vagi molt bé.
2: Molt bé.
0: Ara veurà. Gràcies, Francesc, una
1: propera
0: setmana.
1: Vinga, molt bé.
2: Fins la setmana. Bon dia.
0: Tornem demà a les 9.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
6: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
5: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
8: And now the young monsieur and madame have rung the chapel. Les estrelles xerraires són fetes a tallats i despreses del cel, una a una disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. No Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses velles. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món. Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

els set colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes ones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de set colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però, separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen sis, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del set.

Fins i tot la Lluna canvia de fase cada 7 dies. El 7, diu Hipòcrates, que té virtuts ocultes, és el dispensador de la vida i font de canvi.

0: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

0: Ernest Fonges, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incontables meravelles. Va escriure dos llibres i explicava més de 700 meravelles en lloc de les 7 que contem com a clàssiques i que es van descobrir després de la seva mort.
1: People who need people.
0: William Shakespeare va dividir les 16 edats a l'home.

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte, el temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia. El va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou. És impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

Més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleo de l'Icarnàs, el Colós de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Als Estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi real.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock Con la muerte en los talones? A Gary Grant caient per una de les cares, agafant-se el nas?

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

Una altra història, els set pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs de Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs de Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor al Brasil, el Machu Picchu al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, en l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i o sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins, al costat del riu Hadma, i va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra, només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal.

queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles, que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

Una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratos. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai.

Al so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Massa.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela. Penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

0: Thank you.
1: No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs i amb un viatge en minibús i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món, construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

També hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

Un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquibadat. És el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

La Moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen. Penso que un sueño parecido no volverá más. La Moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la Moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

La biblioteca de Montserrat té gairebé 300.000 volums. Una escolania de cantors, un museu... Montserrat és cultura.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. I en la música, moltíssimes gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan García. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten ni veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12 a 14.30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també participi. Homes i dones en paral·lel. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-ho a escoltar, el podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Dones s'emet tots els dimarts a les 12, en directe. Podeu entrar en el 91.2 FM o també podeu entrar després en la web de la ràdio, a la carta, buscar Dones, i allà estan tots els podcasts emesos i els que anem fent. Us parla Rin Garcia i en el so tenim a Marina Cabrera. Bon dia, Marina.

0: Dones com tu i com jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar, que podem aportar i ser d'ajuda a altres dones, per homes, per nenes, per nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge als telèfons 93 795 79 12. 93 795 79 12 o al 722 886 921. Pots posar-te tu en contacte amb nosaltres i nosaltres després respondrem i contactarem amb vosaltres o passarem l'àudio que envieu o us passarem directament, com vulgueu. Això parleu i us donem via. Ens agrada molt que contacteu amb nosaltres i que ens envieu inputs del que està passant i del que diem. Així que obrim portes i finestres, obrim micro i ens posem en marxa. A Dones com tu i jo entrevistem avui a Mercè Cirera. Parlem amb ella de la seva història al llarg de la seva vida i de com ha nascut el llibre que avui ens presenta. Molt benvinguda, Mercè. Què tal?
1: Doncs contenta d'estar aquí amb tu, de donar-me aquesta oportunitat de trobar-nos i de poder explicar i compartir.
0: Un plaer, Mercè. Mercè és una dona molt potent. Us faré 5 cèntims així del que posa en el llibre d'ella, perquè després tot això ho desenvoluparem. La Mercè Cirera Faivella va néixer a Barcelona en el 61, en una família nombrosa, és mare de 2 fills i àvia d'una neta i un net. La seva vida ha estat un camí intens de descobertes i de transformacions personals. Ha treballat, la seva feina, amb la que es guanyava la vida, era al servei de la ciutadania a Catalunya, especialment en l'àmbit de l'habitatge i del medi ambient, aportant una mirada integradora i humana, connectant de manera molt natural amb les persones. Però va haver-hi un sotrac a la seva vida. La mort sobtada del pare dels seus fills, en el 2006, va marcar l'inici d'un temps de reflexió i canvi interior, on l'escriptura es va convertir en un fil conductor i una eina per ordenar, comprendre i connectar amb el seu món interior. La Mercè em va mirar i va fer que sí amb el cap. Les seves experiències formatives en teràpia corporal, integrativa, bioenergètica, transpersonal, coaching estructural, càbala i astrologia psicològica i evolutiva han estat molt més que un aprenentatge. Han obert noves possibilitats i una mirada renovada sobre la vida que avui ressona a través del seu procés i les seves publicacions. Ha editat 3 astroagendes i un manual d'astrologia dinàmica i creativa. I el llibre Quan les paraules cauen, que és del que parlarem avui. Però abans farem un recorregut per la seva història i iniciarem amb una lectura del llibre, que diu així, com, Mercè?
1: La vida es desplega com un vano. Quan naixem, estem oberts i expansius, però a mesura que creixem, aprenem a encaixar en el món i sovint ens anem tancant, protegint i retenint parts de nosaltres mateixos. No tothom escull el camí de tornar-se a obrir, però per a aquells que decideixen desplegar el vano, la vida es converteix en una experiència de descobriment i reconeixement continu, on cada part revelada mostra un color, una textura o una nova sensació. Aquest llibre ha estat aquest moviment d'expansió. Quan vaig començar-lo, no sabia exactament cap on em portaria. Només sabia que havia d'escriure, que havia de posar paraules al que sentia, al que vivia, al que volia comprendre. I ara, mirant enrere, veig que cada capítol ha estat un pas més en aquest desplegament, un gest més d'obertura cap a mi mateixa i cap a qui el llegeixi. Quan les paraules cauen sobre un espai, un silenci que no és buit, sinó ple de possibilitats. D'aquest espai neix aquest llibre, un llibre que no pretén donar respostes, sinó obrir camins. Cada capítol és una frase que segueix la primera, quan les paraules cauen. I en cada frase s'hi amaga una porta, una invitació a mirar més enllà, a descobrir què desperta dins teu. Potser t'hi reconeixeràs, potser en sorgiran noves preguntes, potser sense esperar-ho hi trobaràs les teves pròpies respostes. Aquest llibre és una trobada entre la meva experiència i la teva mirada, un vano que es desplega lentament deixant entreveure nous tons i matisos, com la vida mateixa, que no es tanca en certeses, sinó que es reinventa amb cada gest d'obertura. És també un espai compartit on conflueixen vivències, reflexions i silencis. És un llibre per connectar amb la teva força creativa, un viatge que convida a obrir-te, a sentir i a explorar el teu camí. És un espai perquè tu, lectora o lector, siguis també creadora i creador i puguis aportar-hi la teva pròpia veu, màgia i llavor. Ara el vano és a les teves mans. Pots obrir-lo i viure'l com un viatge, un diàleg o un espai creatiu. Deixa't sorprendre pel que hi va apareixent. Reflexions, històries personals, preguntes i propostes creatives.

0: A tu lado yo no volveré. On et porta aquesta música?
1: Em porta temps enrere, una regressió en el meu procés.
0: Un retorn al passat, no?
1: Totalment, com la música m'ha retornat en un segon.
0: Però és com les músiques, no? És la importància de la música, no?
1: Molt.
0: Vull dir, et situa en aquell lloc en l'instant.
1: Sí, sí, sí, tal qual.
0: Tal qual. T'ha portat a on?
1: En un moment on amb el pare dels meus fills doncs les coses van començar a desdibuixar-se. A desdibuixar-se i a dir que ja havia acabat una etapa on ens podíem compartir, des del lloc que ho havíem fet.
0: Ja. I va passar?
1: Va passar, però d'una manera no molt agradable.
0: No agradable.
1: I llavors deixa un record, una mica un mal
0: record. Agridolç, no?
1: Sí,
0: agridolç.
1: Una mica.
0: Bueno, doncs ho deixem aparcadet i ens anem. A tu, on vivies de Barcelona? On vas estudiar? Com va ser el teu entorn de la infantesa per fer aquesta tros de dona que és avui?
1: A veure, jo vivia en un entorn de 8 anys.

0: una inversió amb nosaltres, amb els germans petits, els grans van viure una altra història, i bueno, agrair que sí, també vaig tenir el grup del CAU, que deia jo...
1: Però vivíeu a
0: Barcelona, al Guinardó, al barri del Guinardó.
1: Ah, i o sigui que havies d'agafar ferrocarrils catalans per anar...
0: Agafava el metro, els ferrocarrils i el funicular.
1: Oh, clar, perquè havies de pujar, clar.
0: Per arribar. Sí, sí. Abans havia anat a una altra escola, que es deia l'Escola Eura, que estava a Horta.
1: Que també era allà del mateix pal, no?, pel nom.
0: Sí, una escola tipus activa, però aquesta encara anava més enllà, l'Escola Naví, a Vallvidrera. I, bueno, allà vaig agafar molts valors, vaig incorporar molts valors a la meva vida, i amb els Boy Scouts, diguem, amb el CAU, on anava els dissabtes, també. I bueno, d'aquí, i de lo que em van aportar els meus pares, també, doncs, ja posant aquesta consciència en aquest voler, doncs, educar des d'un lloc que, doncs, amb valors.
1: Amb valors, sí, sí, bueno, amb valors, i amb un viatge que en aquell moment no era usual de dir cap a dintre, no? El que cada persona és i el que pot donar, no? Investigant, tenint una altra manera de rebre, no?
0: De processar... Sí, van fer molt sacrifici, sí, sí, van fer sacrifici perquè no érem una família benestant i diguem que van invertir en la nostra
1: educació. Era privada i s'havia de pagar i tot.
0: Això mateix.
1: Però clar, no té color, aquelles escoles eren, en aquells moments ja eren de la pedagogia activa, vull dir que...
0: Sí, després vaig anar a l'institut i aquí, diguem que em vaig donar una mica de clatellada, perquè clar, allà...
1: A quin vas anar?
0: Al Boscan.
1: Ja. Yeah.
0: Lluny sempre de casa, jo.
1: Boscan, si llavors... Si un viatge has d'anar i tornar cap a casa.
0: Allà vaig sentir-me molt lliure, però al mateix temps aquesta llibertat em va desordenar una mica.
1: Ja. Yeah. I em vaig entrar a fer coses que potser no tocaven o què?
0: Bueno, tocaven o no tocaven, no sé qui ho diria, a dir quina veu ho diria meva, però sí que em vaig, diríem la paraula, desmadrar una mica. Era de l'adolescència.
1: A l'època hippies vas entrar
0: sí,
1: en aquestes històries.
0: Sí, un poc, perquè jo tenia germanes grans que vivien, i jo era una mica hippie, sí, diguem que sí, aquell moviment. Després la meva mare em va encarrilar i va dir, has d'acabar el BUP, i em va apuntar a una acadèmia més a prop del Guinardó, que jo em vaig rebel·lar, era una mica rebel a aquella edat, però...
1: Bueno, sempre ha sigut, no, rebel.
0: Sí, perquè això ja entra l'astrologia aquí, després ho he supigut, on està aquest paràmetre dins la meva carta, aquesta rebel·lia que porto, que després es converteix en transgressió creativa.
1: Bueno, però, sempre. Saps? Una rebel·lia sempre és una transgressió creativa. Cap a on no se sap, però sempre és alguna cosa que et vull per dintre i que necessites... donar-li forma, no?
0: Això, i aquesta forma, ara mateix sí que la dono a nivell astrològic perquè em dona molt ordre, però en aquell moment tenia les eines que tenia i tenia l'essència i l'ànima que portem dins, no?
1: Sí. Bueno, s'ha de viure per omplir la capsa d'eines que la vida et va regalant. S'ha de viure la vida, no? I aleshores vas afegint les eines. I en aquell moment pues, tenies... I també pel temps i tot, pues, clar, tenies les que tenien. Era un temps... Quines experiències, així, que puguin ser anecdòtiques, vas tenir a l'institut? Va haver-hi alguna important? O...
0: Sí, a l'institut, pues, allò que coneixes el noi del costat, perquè hi havia el Boscan, i a l'Ausias Marc. I clar, allà hi havia els nois i les noies separats.
1: Sí, total.
0: I clar, allò que fas, allò el primer contacte amb aquella vergonya, perquè jo aquí no em veia, era molt vergonyosa, només que em deia anar i em posava vermella com un pebrot. I llavors, doncs clar, aquest primer noi, que tu, buf, per tu és tot, i ell, doncs, no ho vaig viure d'una manera bonica, no? I llavors per mi va ser com un... No em va agradar aquesta primera experiència.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Però, bueno, tocava. Per alguna manera, doncs, em va fer posicionar en algun lloc.
1: Clar, i vas veure el percal que hi havia.
0: No? Exacte, cap on anava una mica, clar, que tenia 14 anys. O, clar, doncs,
1: no, els primers mirar els nois, ai, aquest m'agrada, sí, aquestes... les papallones a l'estómac, aquestes històries que passen, no?
0: Sí. Que són vida.
1: Que són vida. I et vas encarrilar cap a la universitat?
0: No.
1: No?
0: Jo no. A casa meva tothom estudiava a la universitat, gairebé les germanes grans i tal, i jo vaig dir que no tenia clar que volgués estar molts anys a la universitat o fent de mestre, com deia, les meves germanes, una era biòloga, l'altra ja havia fet història, i jo vaig dir que jo volia treballar, jo volia independència econòmica.
1: Mare de Déu!
0: Jo volia tenir els meus diners per poder independitzar-me. I llavors estudiar em ralentia el fet de poder-los tenir. I vaig dir, vull treballar.
1: curiós, perquè normalment sí. amb les dones no s'hi dona aquest paper. Amb els nois sí que s'hi dona, que de seguida volen treballar per tenir diners i poder... I sobretot per aquella època o encara més, perquè avui dia estan els ninis que viuen dels pares, no? Però en aquella època sí que donava el fet de tenir

0: sobretot els nois, de tenir una independència econòmica, doncs, però primava més a l'estudiar. O sigui que és curiós perquè tu decideixes que no.
1: Sí, el meu entorn era d'estudiar. A casa meva era els llibres, cultura, vull dir, tot això estava molt
0: era vigent,
1: enfatitzat.
0: Sí. Sí, sí.
1: Però jo tenia molt clar que no, i llavors jo als quasi 17-18 vaig trobar un despatx d'advocats a Pedralbes, on feien pues, això, mercantil, civil, i allà em vaig posar de secretària, secretària administrativa.
0: Però no havies fet formació de secretària?
1: No. Jo vaig dir que volia entrar allà, i en aquell moment, diguem, no m'era fàcil, però hi havia una banda meva que tenia les coses clares i una altra una certa inseguretat emocional, saps? Però hi havia algú que em conduïa i volia diners, i com que vull diners no em toca més que passar per aquí. I ja. Sí, me'n vaig buscar una feina, em vaig posar a treballar.
0: I com vas arribar després?
1: Vaig estar 9 anys treballant allà fins que un dia vaig dir, això s'ha acabat, us deixo, i es van sorprendre, els vaig fer una carta i em van dir, miri,
0: o sigui,
1: no sé...
0: Amb 14 anys t'hi vas posar a treballar?
1: Amb 17.
0: Amb 17, 17, o sigui que 18. Sí que havies fet el
1: BUP. Havia fet el BUP, havia acabat el BUP,
0: havies
1: saps?
0: Acabat el BUP.
1: Però ja està. I llavors em vaig posar a treballar i vaig decidir 9 anys estar allà, però després vaig... Mentre treballava allà els hi vaig demanar si podia acabar, perquè em faltava una assignatura de física i química del BUP per acabar-lo. I jo no volia treballar tot el dia, era massa llarg, volia treballar de 8 a 3. I vaig aprofitar la vinantesa, els vaig dir, si segueixo estudiant em deixaran fer aquest horari. I vaig dir, per estudiar sí. I vaig dir, pues acabo aquesta assignatura, faig aquest horari i així me les empesco per
0: poder estudiar.
1: Per estar més lliure. I sempre premiava algo que em donés llibertat. Llibertat, perquè quan em sentia...
0: Si tu consideraves que els diners et donaven llibertat.
1: Sí, llavors un dia vaig deixar-ho, es van sorprendre, però els vaig fer una carta i em van dir, no sé si ha après alguna cosa per escriure o ha après. Perquè els vaig fer una carta molt connectada. Jo soc molt emocional, tinc molta sensibilitat, a la meva carta això es mostra molt bé i a la meva vida, i per tant, quan alguna cosa em toca profund, em surten les paraules.
0: Ja.
1: Em surten, sí.
0: Sí, sí.
1: Llavors és per això el
0: llibre. Bueno, però també. La carrera que vas fer, la formació que has fet, no era de paraules ni era...
1: No, bueno, però la formació de paraules a vegades no, és que no és la pròpia vida, no sé com dir-te.
0: Sí,
1: no.
0: Això sí, bueno, hi ha gent que s'hi forma i gent que no. Que hi ha gent que
1: a casa meva
0: hi havia... Camí de lletres, vull dir.
1: A casa meva tot eren prestatges i llibres, i doble fila de llibres. O sigui, he nascut envoltada de llibres. I llavors, no sé si té alguna cosa a veure, però sí que a casa meva, ni que jo en aquell moment llegia, però no excessiva. La meva germana gran ha sigut la gran intel·lectual de la casa.
0: I quina carrera vas triar?
1: No, jo no vaig fer...
0: No vas estudiar? On vas anar després de...
1: Jo després de treballar amb els advocats vaig anar a treballar en una empresa d'importació amb anglès, que havia fet una mica d'anglès, i vaig dir a mi madre com faria jo aquí l'anglès, però bueno, em vaig fer una substitució. I després vaig dir, vull treballar en un lloc gran on em pugui sentir lliure. I, per tant, vull entrar a la Generalitat.
0: Vas picar fort.
1: Perquè allà vaig dir, aquí, vull ser secretària administrativa, ja m'agrada, però vull obrir-me a que no tenir un jefe allò al meu costat tot el rato, que em deixin més lliure.
0: Yeah.
1: I d'aquí vaig entrar, sense en aquell moment d'interina, vaig anar per habitatge, i d'habitatge vaig fer un salt, al cap d'uns anys, cap a Medi Ambient, l'Agència Catalana de l'Aigua, on vaig ser inspectora de Medi Ambient.
0: Però allà... tot això ho vas fer perquè, com a secretària, vull dir, tu vas entrar a la Generalitat fent una
1: feina administrativa.
0: Feina administrativa, vull dir que no era a lo que després vas arribar.
1: No, a la vida em va anar movent. Després d'administrativa, la pròpia Agència Catalana de l'Aigua, vaig concursar per ser inspectora i estar al
0: cap. En què consistia aquesta feina?
1: És, diguem, diríem que ets el... preserves el medi ambient, doncs, a l'aigua. Doncs jo treballava a la zona del Vallès i del Maresme, doncs preservàvem que la gent tingués consciència de com l'aigua doncs té que tenir el seu lloc i que no es pot construir al costat d'una riera, que no es pot fer un pou sense permís...
0: O sigui, era això
1: coses.
0: El que gestionaves. Sí. No era la qualitat de l'aigua.
1: També. Ja. Mesuraven, però aquí al Maresme, com que no hi ha rieres per mesurar l'aigua, això al Vallès sí, a les rieres sí, aquí no.
0: Pues, aquí també hi ha rieres.
1: Sí, però no tenen aigua constant
0: ja.
1: Per mesurar la de Pineda.
0: Ja, sí, la de Pineda.
1: Però, si
0: la de Tordera.
1: Tordera ja és el riu, ja, aquí ja són paraules majores. Sí. A la Tordera sí. Però jo la Tordera ja no la portava jo portava tot el que és rieres del Maresme. sense comptar la tordera. I era una mica una feina molt de sector de també psicològic, perquè tenies que fer molt tracte amb la gent, molt tracte, i això és el que m'encantava a mi.
0: En què consistia aquest tracte, que dius?
1: Doncs que anaves a visitar la gent i potser tenien una denúncia d'algú i els tenies que dir, pues mira, m'ha arribat una denúncia que vostè ha fet un pou, oh, tal, i clar, et reben com, ui, la paraula inspectora a vegades era com molt gran, i dic, no, sí. Miri, vull dir, sempre m'agradava molt trobar la proximitat amb la persona, que no vinc a posar traves, sinó a intentar buscar solucions.
0: Ja.
1: Vale? Ni que després, des del meu estament, les coses eren com eren, però tenia molt clar que jo tenia que fer la sembra des de la meva ànima i la meva autenticitat. Si em sent algú avui, no sé què podrà dir, però aquí és tot un tema, això. Una cosa és els paràmetres, les lleis, que sí que són, l'altra és moltes maneres de posar-ho al món.
0: Sí, d'interpretar-les.
1: I això és un pro que faig a favor de com es pot treballar dins l'administració, sembrant una nova visió de cara
0: a una millora del ciutadà, que sí, és el que és, de fet és el que hauria de ser.
1: Perquè qui em paga a mi? Sempre els hi deia, qui ens paga a nosaltres?
0: Sí, sí.
1: De què tenim la feina?
0: Doncs sí, sí.
1: Pues jo tenia molt clar que el que més m'agradaria que em fessin a mi quan ve algú...
0: Són serveis, i això s'ha d'interpretar com un servei, no com un policia que vigila, no? I això, imagina't el que estic dient, perquè el policia també el tenim mal col·locat.
1: Total.
0: Perquè el policia el veiem com un càstig o com una persona que ens està vigilant i l'hauríem de tenir com un, pues això, un que ajuda, que suma, que cuida del ciutadà. Del
1: totalment,
0: ciutadà, no?
1: Jo això que... ho he integrat ara, que el policia és un servei, abans no era així, sí. I ara ho tinc claríssim.
0: Però això ho tenim molt present, tu vas per la carretera, veus conduint i veus un cotxe de policia i mires de complir totes les normes perquè és que està la policia, tu, no? I en canvi... l'hauríem d'interpretar com un servei, que estan per ajudar en el moment que tenim alguna dificultat, sigui la que sigui, no?
1: Sí, el que passa que, com que és farragosa l'administració, sí que entenc que des de la visió del ciutadà, quan a mi em toca una altra administració, a vegades ens... Perquè no la fem fàcil. I almenys, si com a persones posem aquesta intenció, almenys rebaixem una mica tota aquesta burocràcia que s'arma, que és massa. Mm-hmm. Això és, jo crec que s'ha d'anar minimitzant.
0: Mm-hmm. Mercè, anem al sotrac que vas tenir a la vida, no? Bueno, vas conèixer el teu
1: pare
0: home,
1: dels meus fills,
0: el pare
1: sí.
0: dels teus fills, i no sé si us veu casar, però sí que veu viure junts, i vau ser parella, no? I, bueno, suposo que devia anar bé uns anys, que és el que passa, no?, amb les parelles, i normalment, si no tens el mateix projecte de vida, doncs tenen data de caducitat. No, les parelles.
1: Sí, jo el vaig conèixer amb 17 anys i vam estar fins als 40. O sigui, vaig estar 24 anys amb ell.
0: Mm.
1: I sí, em vaig enamorar molt d'ell i molt bé, però bueno, la vida porta molts moviments i finalment doncs, bueno, va haver un moment que la cosa es va anar bifurcant i bueno, vaig decidir separar-me i allò pues, va provocar tot un terrabastall potent.
0: Afegit, que a més va emmalaltir.
1: No, emmalaltir no, perquè jo em vaig separar, me'n recordo que els fills es van quedar amb el seu pare, cosa transgressora, novament, a la meva vida.
0: Sí, sí.
1: Jo vaig marxar amb dues maletes i va morir d'un infart. O sigui, ell no estava malalt per
0: no
1: res.
0: No estava malalt per
1: no,
0: res.
1: No, ningú s'ho esperava. Va ser una cosa... 45
0: sobtada.
1: Anys, ell estava tan panxo com pot estar tothom, com jo ara aquí, i pim-pam...
0: Es va quedar.
1: Va tenir mal d'estómac, no es trobava massa bé, m'estiro i ja no m'aixeco. I llavors, clar, això, jo vivia fora, bueno, tot va canviar, ens va canviar la vida a tots, vam haver de resituar moltes coses, jo la primera, jo llavors estava amb el meu company actual, el meu marit actual, amb ell sí que em vaig casar, amb el pare dels meus fills no, i clar, va ser tot un moviment molt potent, perquè ell també tenia fills, vam haver de reestructurar alguna cosa que va ser realment un camí, un viatge.
0: On vivies en aquells moments?
1: A Vallgorguina.
0: A Vallgorguina.
1: Mm. Vivia a la muntanya,
0: sí, sí.
1: No al poble, sinó més amunt.
0: Sí, sí, sí, a Montseny, no?
1: A dalt, tocant Montnegre.
0: Mare de Déu.
1: Sí.
0: I, bueno, i això va ser el que et va ajudar a començar a fer un camí diferent, no? Tu, de fet, la llavor ja la tenies, perquè quan tu anaves a treballar i era amb la gent i intentaves que hi hagués humanitat en el que tu feies, i que el contacte fos des de les persones, no des de les lleis, doncs ja tenies aquest poso, no? Però aquesta mort sobtada, aquest reorganitzar la vida i els fills, et va canviar, vull dir, va haver com una mitja, no?
1: Sí, sí, em va començar, bueno, em vaig descol·locar tant, em vaig inestabilitzar molt emocionalment, no sabia on buscar l'ajuda i vaig veure que abans d'ajudar els meus fills m'havia d'ajudar a mi mateixa.
0: Hi ha una cançó, que aquesta és la que toca ara, perquè és quan dius sí, la vida és la vida. Escoltem-ho.

0: La vida és la vida. I no hi ha res més que la vida. En aquest procés de remoure tota la teva manera d'organitzar-te, suposa que en el Montseny pues veu un, no sé què va passar i veu anar a parar al final a Sant Pol. Com va ser aquesta transició?
1: De Vallgorguina, et refereixes? De quan estava a Vallgorguina? Uh-huh. Bueno, va ser quan va morir el pare dels meus fills, vam tornar a Barcelona.
0: Ah, primer vas passar per Barcelona.
1: Sí, vam passar per Barcelona perquè vam tornar amb els fills, perquè el pare vivia amb ells, uh-huh. I per tant allà ens vam resituar, vam estar bastants anys, i d'aquí, doncs, la vida, un bon dia, així sobtadament, ens va portar primer a Pineda, 6 mesos, uh-huh. i després cap a Sant Pol. Uh-huh. Vam trobar un espai a la natura, on treballant vaig conèixer algú que em va obrir la possibilitat d'un espai molt maco a la natura, i allà vam començar
0: perquè
1: a construir.
0: Perquè la parella, bueno, el teu home,
1: sí.
0: També està dintre de tot aquest món de connexió amb l'espiritualitat, amb connectar d'una altra manera amb les energies i l'astrologia, i entendre la vida des d'un altre lloc, no?, del que normalment...
1: Sí, ell no està amb l'astrologia específicament, però sí en altres àmbits d'aquest món, diguem, d'obertura, d'un despertar intern, de voler, al fi i al cap, ser qui som, eh? Tampoc uh-huh. no és una gran cosa, sinó uh-huh. simplement ser l'humà que hi ha dintre nostre, uh-huh. que jo ho diria d'una manera senzilla, per mi l'espiritual és el que està cada dia a terra. Mm-hmm. Més enllà de trobar-ho a dalt, mm-hmm. crec que ho trobem aquí, no? Mm-hmm. I per això és anar sembrant en el dia a dia, amb cada persona que et trobes, en cada moment, per mi això és el més espiritual. Mm-hmm. Sembrar allò que ets, de veritat.
0: Això m'agrada, aquesta manera de veure l'espiritualitat, perquè tenim tendència a mirar el cel, i, i tal, i qual, i no mirem que les espurnes estan dintre de tu, i que és qüestió de deixar-les sortir, perquè som cossos que tenen una ànima, i aquesta ànima és la que fa que funcionem. I aquestes espurnes que estan dintre són les que s'han de deixar sortir, no? I compartir, com petites llavors. No?
1: Sí, el que passa que a vegades les tenim encapsulades, mm. per el que dèiem quan hem parlat del vano, mm-hmm. que la vida es desplega com un vano, i mm-hmm. aquí decideix obrir i aquí decideix tancar.
0: I la manté tancada tota la vida i aquí es queda.
1: I el vano plegat. Si el vano s'obre, el que passa que obrir-lo també vol dir que et toca el vent, i segons quins vents ens toquen no ens agraden.
0: Ens remouen.
1: I a vegades, tu saps què preferir? Però esclar, no sentim ni els bons aires ni els mals aires. I la història...
0: No sentim.
1: I si no sentim, estem en un sucedàneo de pensar que sentim, però no sentir.
0: I estem en un sucedàneo de vida.
1: Això mateix, no, de supervivència.
0: De supervivència, estem en la supervivència. Estem encara en el centauro, no? En allò de la humanitat, no? Que és mig cos d'home i mig cos d'animal. No? I encara estem en la supervivència.
1: Això, en astrologia és el quiro, és quiro.
0: Pues bueno, nosaltres, jo en el programa que faig de Mediterrània, amb un de les seccions que ve el doctor... José María Otermín, que és homeopata i fem uns programes pas a pas molt xulos, mm-hmm. doncs ell ho diu, no? La figura aquesta, a mi em va agradar molt, la figura del centaure, no? La humanitat és centaure encara. És mig cos, és animal, que està en la supervivència, en el modo como puedo vivir, que no me ataquen, no?
1: Sí.
0: I no deixa sortir aquella altra part d'humanitat, no? Que realment seria ser humans.
1: Perquè la vulnerabilitat és com que ens pensem que és debilitat.
0: Sí.
1: I aquí sí. Crec que ve la clau.
0: Sí, sí, sí, total. Sí, sí. Ser vulnerable, fem equivalència a ser dèbil. Bueno, hi ha tantes coses que al llarg dels anys hem viscut la humanitat en què s'han tergiversat paraules i se'ls han donat un significat que no és el que realment toca, no? I això ha fet que ens anclem en situacions que són com estar dintre de la roda de hàmster, no? Aquell circo que vas rodant, però no surts.
1: Jo, aquí en el llibre precisament parlo d'això, de la roda de la vida i l'espiral que ens guia. Perquè una cosa és la roda, l'altra l'espiral.
0: Sí, sí.
1: Que vas passant, però sempre és diferent.
0: Sí, exactament.
1: Hi ha un capítol...
0: Una cosa és la roda, és la roda tancada, que vas repetint, i una altra cosa és una espiral que va avançant i canviant. És evident. Doncs, bueno, arribeu aquí a Sant Pol i què feu?
1: Doncs en aquest espai a la natura,
0: Pineda, Sant Pol,
1: diguem que estem treballant en les nostres feines i l'altre és una feina com d'un servei d'entrega que fem i construïm una cúpula geodèsica, el meu home, de fusta, amb vistes al mar, i allà obrim l'espai a que persones puguin desplegar també una part d'ells, nosaltres també, d'una manera molt senzilla, molt simple, sense massa veu així pública, sinó del tu a tu, del contacte directe.
0: Boca,
1: sí, boca a orella. I allà pues, es generen unes trobades pues, molt íntimes, boniques i expansives de lo que és realment aquesta trobada interna amb un mateix i amb l'altre, no? I cuidar un espai molt bonic on bueno, les coses generaven una energia que és el que dèiem, però és des de l'acció nostra, no venien del cel, no queien soles.
0: Ja.
1: Sí, quedaven juntes. Si jo m'hi poso...
0: Era una mica de reflexa del que vosaltres teníeu, i aleshores això expandeix. Aleshores, com arribes com arribes a l'astrologia?
1: A l'astrologia, després d'haver fet tots uns processos de formacions de creixement, la teràpia corporal integrativa 3 anys, la bioenergètica 4, el coaching 1, les flors de Bach, bueno, una sèrie de coses, hi ha algú que sí, però encara no m'acaba d'ordenar prou. Hi ha molta... He treballat molt les emocions, m'he obert pam-pam, però no sento un ordre. La càbala també me'l va donar a nivell de cosmovisió, però l'astrologia va començar a donar-me unes pautes que diu, uau, això és màgic, això em fa ordenar el meu caos intern. I a l'ordenar el meu caos intern vaig pensar, uau, pot ordenar a moltes persones, ordre a nivell més universal, no tant un ordre terrenal, que també va junt perquè no està separat.
0: Però és reflexa, no?
1: És exacte, és el que és a dalt és a baix, però des de la visió de dir, no determinar, però sí orientar. Algo que t'orienta i et dona...
0: Acompanyar, no?
1: Això mateix, sí.
0: Acompanyar seria la paraula. Sí. Acompanyar les persones perquè elles puguin veure el que volen veure.
1: Clau. Ah, has donat la clau ara.
0: Clar, és que si no ho vols veure, no ho veus.
1: No, i no cal forçar res.
0: I no cal que t'ho vagin repetint perquè no ho veus.
1: No cal. Perquè una carta parla de l'ombra, perquè el parla, perquè veus el que hi ha allà en potencial i que està projectat amb un altre, perquè el teu camp energètic és el que és, però i la vida, la manifestació d'allò, busca un cos per ser manifestat a la història, si ho està fent amb el teu, o busca algú extern, però està en el teu camp energètic i dius, jo, com que això ho estic rebutjant, em ve de fora. Ostres, i té a veure amb mi? Oh, i tant! Però...
0: El que ve de fora no és de fora, és de dins.
1: És de dins. Tot això és un camí.
0: Has triat també una altra música que a mi m'agradaria que... M'expliquis per què, perquè aquesta és com molt diferent, que és el cant de l'enyor del Lluís Llach. Aquesta, per què l'has triat?
1: Lluís Llach a casa meva va ser algú que se sentia sonar molt, molt, molt. Uh-huh. Sobretot records de la meva mare. Uh-huh. La meva mare era una amant del Lluís Llach. Quan va morir ara fa poc, fa 3 anys, aquesta cançó era per mi... el seu cant, però independentment està amb mi. És una cançó que m'obre i em connecta amb la meva arrel i m'obre també. Vull dir que, no sé, és una cançó que no et sabria dir a vegades, hi ha coses que no les sé dir el per què, però estan a dins d'una manera...
0: Doncs l'anem a escoltar, vinga, un trosset.

0: cor, Mercè, de la teva mare és molt maco i ha estat molt bé que estigui present, perquè t'acompanya. La mare acompanya tota la vida, d'una manera o d'una altra. I dit això, que estàvem parlant de l'astrologia, direm que avui no entrarem en el tema de l'astrologia perquè la Mercè ens vindrà un cop al mes a partir del mes de juny, o sigui que farem d'aquesta temporada juny i juliol i després tornarà al setembre i ens parlarà de l'astrologia des de la visió que ella té de l'astrologia, que és diferent de com s'han treballat altres vegades o com he fet jo programes d'astrologia, no? I vull que expliqui una mica la seva... dos frases i entrarem en el llibre.
1: A veure, l'astrologia vaig començar ja fa uns anys i quan veia... A veure, la vaig aprendre des del concepte, però hi havia algú que em grinyolava, que no m'acabava de fer sentir amb el que jo, la meva ànima, me volia. Ara estic precisament en un canvi, perquè aquest urà que tenim en trànsit, que ja explicarem a poc, doncs està fent canvis. I a mi m'està portant a un canvi de veure que primer és la teva veu i després és l'astrologia. O sigui, convertir el que tu parles en concepte astrològic, però no al revés. Ja. No jo explicar-te el concepte i tu dir-me, això vol dir tal cosa. No. Tu ara, avui mateix, Mercuri està aquí present. Uh-huh. Per què? Perquè Mercuri és el missatger dels déus, és el que aporta missatges, el que comunica. Uh-huh. Doncs avui, Mercuri a la ràdio és realment la clau, no? Uh-huh. Per exemple. Doncs aprendre-ho des de cada un. Ostres, aquest Mercuri avui... quin tipus d'energia tindria, peixos, a càncer, tal, el trobaríem, però aquí, des de la vivència.
0: Ja.
1: Entenem?
0: Sí, sí.
1: Una mica des d'aquesta visió és la que a mi m'agrada fer-ho.
0: És una astrologia aplicada en el dia a dia.
1: Sí.
0: I en els fets que et van passant. I després la carta natal també fas un estudi diferent, perquè no és soc del signe natal.
1: No.
0: Sinó tots els signes els tinc i quina influència tenen o quina presència tenen en la meva vida, no? Com actuen en mi, no?
1: Els que coneixen constel·lacions o la sistèmica, doncs una carta és un sistema, val? I per tant, quan es mou una peça, es mouen totes. Doncs per tant, jo potser tinc el sol ubicat en un lloc, però aquest sol té una visibilitat i cada any... té un desplegament. Per tant, cada any tot va canviant. Uh-huh. La Lluna es mou molt, cada planeta és un arquetip, és una veu interna, i tot això no queda estàtic, no queda cristal·litzat. Té un moviment, i aquest moviment primer parla amb el tu, i després ho endreçarem amb els trànsits que hi han, però no al revés. Et diré, mira, com que tens orat el lloc, et passarà tal cosa. No,
0: no és així.
1: A mi això em fa pànic, perquè les manifestacions...
0: Però què és això que s'ha fet durant molt de temps, no? O sigui, com allò que quan anaven a consultar algú que tira les cartes, no?
1: Sí.
0: I és, allò és sentència. No és des d'aquí.
1: No.
0: No és des d'aquí. Per tant, m'agrada aquesta visió. I dit això, que el mes que ve ja entrarem en matèria, explica què ha passat amb el llibre, què trobaran.
1: Aquest llibre va venir, el títol, fa molt temps. És com un dia em vaig despertar i... em va venir aquest títol i vaig dir, bueno, aquí es queda el títol perquè jo no penso que escriure un llibre. Un dia me'n vaig amb una canalitzadora d'aquestes que un investiga i em va dir, tu escriuràs un llibre? Vaig pensar, bueno, si ella ho diu, però que vagi dient, perquè vaja que no. Total, que el títol el tenia i un bon dia...
0: El títol és Quan les paraules cauen, que no és un títol usual.
1: No, perquè realment és que és tal qual, perquè a mi la paraula, o sigui, jo... soc ascendent peixos, pel que sàpiga una mica astrologia, i tinc Mercuri, això que parlàvem, que és aquesta energia de comunicar, la tinc amb Neptú, que és, diguem, aquell que ens ajuda a canalitzar. I jo pensava, jo no, a mi no, això de canalitzar. I la paraula no m'acabava d'encaixar, aquesta paraula. Uh-huh. En canvi, quan vaig trobar, i em va venir aquest títol, Quan les paraules cauen, uau, m'encantava, era com, ah, això sí, deixa que vinguin. Si hi ha espai, si hi ha silenci,
0: cauran. O sigui, el significat de quan les paraules cauen... Explica.
1: És deixar que succeeixi, per mi. És quan hi ha espai. Perquè si no hi ha espai i estem ocupats, la ment... Uh-huh. No
0: hi ha silenci.
1: No té possibilitats de que algú passi.
0: Uh-huh.
1: La creativitat neix del silenci, neix del buit. Uh-huh. Doncs això igual és com... I un bon dia, que jo, abans de jubilar-me, perquè ja estava en procés de tenir ganes de jubilar-me, doncs vaig començar a sentir com un buit, com una sensació, i va començar a venir, doncs, els capítols, tot, o sigui, i aquí es va anar desencadenant, vaig dir, ostres, hi ha unes reflexions de vida que les sento molt pròpies, hi ha un, per donar-li vida a aquestes reflexions i no quedar-les com coses genèriques, posem-li un fil conductor de la meva vivència i transformem-ho en preguntes i propostes perquè el lector sigui també creador i des d'aquesta proposta ell faci el seu relat, faci la seva pròpia...
0: És un llibre que és com un fil conductor, no?, en el que tu et poses com a exemple, no?, de les coses que a tu t'han passat per arribar a connectar amb altres persones que puguin tenir una situació semblant o els hi provoqui el que els hi toqui. I aquí ja n'hi entrem, no?
1: Sí, perquè cada un narri, qui vulgui, i indagui amb la seva pròpia història, perquè cada pregunta pot tenir mil respostes. I, per tant, poden néixer tants llibres i la meva idea i visió era que quan la gent hagi fet els propis relats, fer trobades i compartir-nos. Uh-huh. Des de la sensació, ara que hi ha tant online, no, que la gent no es troba tant i tal, era com una manera de que jo, com a bon sol balança que sóc i m'agrada compartir, doncs, generar... No buscar, ostres, no tinc gent per compartir. No, creu tu. Si no ho tens, creu. Uh-huh. No? Perquè a vegades busquem que l'altre faci i dius...
0: Ah, sempre va. Clar, és que... Hi ha tantes vegades que actuem des de la carència.
1: Exacte.
0: Vull dir, del de jo no tinc i busco fora, que jo sí que puc produir, no?
1: Això.
0: Vull dir, tantíssimes vegades, vull dir, que funcionem com humans, per això la necessitat de diners, la necessitat de no sé què, de no sé quan, perquè posem fora tots els valors que tu pots tenir i que tu pots crear, no? I funcionem tant des de la carència que és trist. Aleshores, quan tu li dones la volta al xip i dius, a veure, aquí hi ha un filó que no cal anar des d'aquí, sinó puc posar-me jo les piles i actuar, no? Aleshores, les coses com canvien, Mercè?
1: Sí.
0: Com canvien?
1: T'adones que llavors pots també... A més, com hi ha una aportació, hi ha allò de dir què deixaré en aquest món, què vol el món de mi, no tant jo, sinó què vol l'univers de mi, què puc jo? I per això dic, quan parlem d'astrologia...
0: Què puc oferir, no?
1: Què puc oferir? Mm-hmm. I quan hi ha una carta com la meva, que és molt de servei i molt de compartir...
0: Doncs... Bueno, de servei, que a la vida de feina laboral ja vas fer feina de servir.
1: Sempre.
0: Vull dir que ha estat... Bueno, tret de l'època dels diners, que tu tenies clar que volies una independència...
1: Sí, però sempre amb coses que em sentís útil i fes com un servei, o sigui, sempre aquest tarannà, però sí que el diners era perquè a casa meva no sobraven, i si jo no em guanyava diners, jo no podia tenir ni anar al cine, com aquell que diu.
0: Ja.
1: M'ho tenia que pagar jo tot, i llavors ja amb 14 anys vaig començar a fer
0: canvis. Tu vas voler fer coses i dius, la manera és ser independent econòmicament, que d'això és un privilegi en les dones. També t'ho dic.
1: La meva mare va insistir molt en que fóssim independents econòmicament. Vale, va insistir molt. Ella sempre deia... ens donava valors, però era com... No deixeu de guanyar els diners vosaltres. No espereu que el marit us porti els diners.
0: És aquí. No dependre.
1: Això
0: mateix. No dependre de la parella per tu poder fer, per tu tenir una independència, que això és el que realment ha fet el canvi en les parelles avui.
1: Clara.
0: Vull dir, el fet de que la dona tingui una independència econòmica i no hagi de dependre del que li paguen, del que li diuen... No? I això és vital.
1: Vull dir, és la llibertat d'una...
0: Sí, i tu vas ser molt sàvia, perquè ja des dels 14 anys vas dir jo, independència econòmica, i jo tiro. Això és molt interessant. Hem arribat al final del programa, Mercè, i dic que ha sigut un plaer tenir-te aquí, i un plaer que tindrem cada mes, perquè estaràs en una secció que crearem, i en el seu moment explicarem com i quan i de quina manera, en el que ens vindràs a parlar de tot això, però... Sí que hi ha una notícia important, que seran exemples pràctics. I que si hi ha gent, persones, tant homes com a dones, que estan interessats en saber coses que els hi pertoca directament a través dels seus signes i de la seva carta, doncs tenen la porta oberta a enviar-nos missatges, a posar-se en contacte amb nosaltres, perquè la Mercè estarà disposadíssima a atendre i a explicar. I ja està sonant la música de tancament, que és el cant de lluita de la roba estesa, en el que donem les gràcies a totes aquelles dones que ens han obert i ens obren camí en la cultura i en les seves formes d'expressió, on encara no som prou visibles com a estatus d'igualtat i paral·lelisme amb els homes. Mercè, tu ets un exemple d'obertura. Per tant, moltes gràcies per haver estat avui aquí i poder comptar amb tu com a col·laboradora a Ràdio Arenys.
1: I jo moltes gràcies, perquè quan es fan les coses amb cor i des de la il·lusió transmets. Moltes gràcies, Rim, per transmetre el que fas.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a Ràdio Arenys, gràcies a la Marina i gràcies a tothom que ens escolta i segueix Dones, perquè és un programa fet, com tu dius, amb amor. Fins la setmana que ve.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dimarts, 26 de maig, i aquests seran els temes destacats de la jornada.

0: L'autobús entre Arenys de Mar i l'Hospital de Can Ruti podria ser una realitat aquesta tardor. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. La consellera de Territori, Sílvia Paner, que es va reunir amb la impulsora de la iniciativa, Ana Maria León, Arenys de Mar, per traslladar-li la seva voluntat de tirar endavant amb aquesta proposta.
0: I tenim altres notícies, perquè l'àrea de Medi Ambient demana una actuació d'arranjament a la Generalitat per millorar el camí de mar després dels últims temporals.
1: Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea, Domènec Massuet, en el darrer ple després de la petició de la CUP perquè es faci una actuació d'emergència en aquest tram de la costa.
0: També en plan local, el govern preveu actuacions immediates i noves inversions al geriàtric municipal.
1: Unes inversions que va detallar la regidora d'Acció Social, Soraya Real, en el ple d'aquest mes de maig, després de l'interès del Partit Socialista per la planificació d'inversions a la residència municipal.
0: I en l'àmbit cultural, la Pesta comença els preparatius per tornar a Santa Maria d'Arenys el pròxim 15 d'agost.
1: Les inscripcions per formar part de les comparses ja estan obertes i preveu una escenificació molt similar a la de l'any passat. En total, calculen ser més de 200 persones.
0: I també us explicarem que el músic arenyenc Pep Berguedà és protagonista en un documental internacional sobre música del Carib i del Mediterrani.
1: La producció audiovisual porta la marca del presentador de televisió i cantant veneçolà Daniel Sarcos, que va arribar a Arenys de Mar a través del Moll. El film es projectarà aquest dijous al Teatre Seràfix a les 8 del vespre de forma gratuïta.
0: I acabarem amb esports. Caral Lladó, atleta sub-16 de la Penya Panemi, ha acabat setena a la final del Campionat de Catalunya en la modalitat de 3.000 metres llisos. Uns resultats que repassarem en aquest informatiu.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. L'autobús entre Arenys i l'Hospital de Can Ruti podria ser una realitat aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paner, que es va reunir amb la impulsora de la iniciativa, Ana Maria León, Arenys de Mar, per traslladar-li la seva voluntat de tirar endavant amb aquesta proposta.
1: La voluntat és fer-ho a través del pla de xoc d'autobusos interurbans que preveu millorar la connectivitat ampliant línies aquest 2026. Entre els projectes previstos hi hauria el traçat entre Arenys de Mar i l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. Una notícia que ja s'havia anunciat durant la presentació del document i que ara la consellera Sílvia Paneque ha traslladat directament a la impulsora de la iniciativa, Ana Maria León. Ho va fer a l'Ateneu Arenyenga en una reunió informal en la qual també va posar data aquesta tardor. L'escoltem en el vídeo que ha penjat a les seves xarxes socials.
3: Avui els he volgut explicar, primer, agrair aquest treball, aquest esforç que durant mesos han anat fent per posar en evidència la necessitat d'aquesta línia, i els he vingut a explicar que amb el pla de xoc de pràcticament 22 milions d'euros intentarem assumir aquesta connectivitat a partir d'aquesta tardor.
1: Un resultat de la trobada que Ana Maria León ha explicat emocionada als micròfons de Ràdio Arenys.
4: Y que sí, que esto, vaya, que estaba bien reivindicado y que lo veía muy bien. Y me dijo esto, que para la tardó el autobús, pues subiríamos al autobús. Me dijo que iríamos y que subiríamos al autobús. Digo, pues la verdad que me dio una alegría. No sé explicarme porque me dio mucha alegría. No, bueno.
1: En aquesta trobada, Ana Maria León també li va traslladar a la consellera la necessitat pels arenyencs i arenyenques de tenir aquest autobús, sobretot per la gent gran, que se li suma un afegit a les complicacions d'agafar rodalies, la manca d'accessibilitat als trens.
4: Que és una necessitat, que Areny està un poco desplazado, solamente tenemos el tren y ahora el tren no funciona bien y que también nos hacemos mayores y no tenemos el acceso para poder subir al tren fácilmente.
1: Finalment, avança que no van concretar els detalls, però assegura que la consellera li va remarcar que el punt de sortida d'aquesta propera línia seria Arenys de Munt. Pel que fa als pobles de Sant Vicenç de Montalt, Llavaneres o Caldes d'Estrac, León aposta perquè l'autobús vagi directament a la parada, a l'Hospital de Mataró, i allà el puguin agafar.
4: Me dijo, el autobús saldrá de Arenys. Dice, bueno, Arenys de Munt. Yo lo que pido es que salga de Arenys de Munt, Arenys de Mar, que vaya a Mataró, al hospital de Mataró, porque tanto Llavaneres, San Vicente de Montalt y aquí Caldas tienen sí o sí que coger el autobús.
1: Aquesta línia d'autobús entre Arenys de Mar i Can Rutí és una petició que actualment ja ha recollit més de 30.000 signatures. Amb aquest nou traçat, a part de millorar la connexió amb l'hospital de referència, també es permetria un nou enllaç amb l'hospital de Vall d'Hebron, ja que té una línia directa des del mateix centre hospitalari de Badalona.
0: I seguim amb altres qüestions, perquè Medi Ambient demana una actuació d'arranjament a la Generalitat per millorar el camí de mar després dels últims temporals. Ho ha anunciat el regidor de l'àrea, Domènec Massuet, en el darrer ple de la setmana passada, després de la petició de la CUP perquè es faci una actuació d'emergència en aquest tram.
1: El regidor de Medi Ambient va recordar que l'Ajuntament no té competències sobre el camí de mar, ja que és domini públic marítim terrestre i, per tant, les inversions corresponen a la Generalitat i a l'Estat. Tot i això, va remarcar que una intervenció integral d'aquest camí és una demanda històrica del municipi. Massuet va explicar que estan pendents de la resposta de la Generalitat a la petició d'una actuació d'arranjament després del mal estat en què ha quedat aquest camí pels darrers temporals. També s'ha traslladat la petició al Consell Comarcal del Maresme, qui està elaborant un informe sobre els punts crítics del litoral maresmenc.
5: Fa dues setmanes que des de l'àrea de Medi Ambient es va tornar a demanar una intervenció d'arranjament del camí de mar al servei del litoral de la Generalitat. Encara estem esperant la resposta. Simultàniament, s'ha traslladat aquesta petició a través de la presidència del Consell Comarcal del Maresme, que ha de demanar als ajuntaments de la comarca quins punts crítics del litoral s'han d'arranjar amb urgència i quines actuacions històriques restaven pendents d'execució per fer un front comú des del Maresme davant de les administracions competents, que insisteixi en el manteniment i reforç de l'escullera que de la platja de la Picòrdia fins a les roques del Lluc, paral·lel a la via del tren, i l'arranjament de la millora del camí de mar que passa per damunt d'aquesta escullera.
1: Paral·lelament, des del govern s'ha sol·licitat a DIF el tancament de diversos passos perillosos a través de les vies del tren que permeten accedir tant al camí de mar com al de les roques d'en Lluc. En aquest sentit, la CUP, tot i ser conscient de les limitacions competencials de l'Ajuntament, creu necessària una actuació d'emergència davant la perillositat d'aquest camí.
6: Soc conscient de que no és una cosa directa de l'Ajuntament. No serveix d'excusa, entenc jo, per no fer una actuació d'emergència. En aquests moments, per la roca d'en Lluc, a la banda de mar, no es pot passar perquè hi ha un esvoranc que te'n vas al mar i la gent el que fa és passar, el que fa que cada cop sigui més insegur, la gent prengui més temeritats. No és un espai que gestioni el govern municipal, però sí que els usos que hi posa allà, no? Quan s'han posat coses per fer fitness o s'hi posen els serveis de l'aigua o de les brosses. Per tant, què vull dir amb això? Algun dia passarà realment algun problema allà, tothom se'n rentarà les mans.
1: Davant d'aquesta petició, el regidor d'Urbanisme recorda que el govern està lligat de mans i peus perquè qualsevol actuació municipal en aquest espai podria comportar sancions i l'obligació de restituir l'entorn en el seu estat original.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I seguim, perquè el govern també preveu actuacions immediates i noves inversions al geriàtric municipal. Unes actuacions que va detallar la regidora d'Acció Social, Soraya Real, en el ple d'aquest mes de maig també, després de l'interès del PSC per la planificació de les obres a la residència.
1: Soraya Real va explicar que l'encàrrec de gestió de la residència Sumar estableix, entre altres, que l'Ajuntament assumeixi el cost de les noves inversions, així com les reformes, renovacions i ampliacions de l'edifici, sempre que aquestes no derivin de danys causats per negligències. En aquest marc, Sumar ha d'elaborar un pla de manteniment que servirà per prioritzar les actuacions necessàries. Segons la regidora, hi ha una primera bateria d'inversions que s'executaran abans d'acabar l'any.
7: Sumar ha presentat diferents propostes d'inversions per atendre les necessitats que ells han detectat com a més immediates, I aquestes, com li dic, es podran executar ara aquest any. I són coses com, doncs, uns temes de fotocèl·lula de l'ascensor, butaques per als residents, llits hospitalaris per als residents, carros de bugaderia i un tema de porters automàtics. Això, tot això es farà aquest any.
1: A més, el govern preveu altres inversions que encara estan pendents de finançament i que, si no es poden assumir amb els diners del romanent d'aquest any, es planejaran de cara al pressupost del 2027.
7: I són coses tals com pantalles tàctils, que registren les actuacions de cada dia, grues per fer transferències Hi ha un estudi de legalització d'instal·lacions tèrmiques, que això és molt important també per a residències, canviar el rentavaixelles, que li fa falta, bueno, extinció, la campana de la cuina, fer un tractament d'humitat a l'edifici, que també li convindria, i canviar tot el sistema de timbres. Això seria el que d'entrada, en sumar hem vist que és més immediat i és el que caldria fer, però com ja els he dit, si amb romanents hi ha, doncs, i si no, ho haurem de plantejar per l'any que ve.
1: També, finalment, disculpin, la regidora va explicar que hi ha previstes inversions vinculades a l'adequació de la normativa del centre. En aquest sentit, s'està treballant en el projecte derivat d'un dictamen previ amb coordinació entre l'Ajuntament i l'empresa Sumar per poder-lo tirar endavant en cas que rebi el vistiplau del Departament de la Generalitat. Aquestes actuacions inclourien la reorganització de l'espai d'interiors, com l'activació de la tercera planta o l'elaboració d'un pla de contingència.
2: Ràdio Arenys, notícies.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: Seguim, perquè la pesta comença els preparatius per tornar a Santa Maria d'Arenys el 15 d'agost. Les inscripcions per formar part de les comparses ja s'han obert i preveuen una escenificació molt similar a la de l'any passat. En total calculen ser més de 200 persones.
1: L'organització de l'espectacle teatral ha obert les inscripcions per formar part de l'equip de la pesta. Entre les comparses més destacades hi hauria els morbers, els empastats, les remeieres, entre altres. També hi ha tasques per a aquelles persones que no els hi agradi actuar, com els regidors o les persones que s'encarreguen de carregar els carros. Des de la direcció, Roser Maresma assegura que hi ha papers per a tothom i que qualsevol persona és benvinguda d'una forma i vida a la representació.
11: Pots apuntar tant a primera comparsa escalça de foc, pots fer poble, pots fer de morber, pots fer d'empastada o d'empastat de remeiera, pots fer el que sigui, no? Vull dir, tots els papers són benvinguts, i si el teatre, i si hi ha algú que diu, bueno, a mi això d'actuar no m'agrada tant, no? Doncs cap problema, perquè també necessitem mans, no? Per portar carros, per organitzar, per fer de regidor, i vull dir que tenim tots els papers de l'AUCA, que qui tingui ganes de participar, doncs és sempre molt benvingut.
1: Per a alguns papers, els assajos comencen al juny, mentre que n'hi ha d'altres que fins a l'agost no s'han de posar a interpretar. La previsió de persones que es necessiten per tirar endavant amb l'escenificació és d'entre 200 i 250, que són el nombre dels darrers anys.
11: Nosaltres aquests últims anys sempre ens hem mogut al voltant de les 200 persones, més o menys, entre comptant-nos a tots, diguéssim, entre la gent que actua, la gent que, doncs, per exemple, hi ha una gent que ja està fabricant uns carros, no? Hi ha una gent que fa vestuari, que també ja està fent feina, no? Doncs, si ens comptem a tots, estem al voltant dels 200-250. I seria una mica, doncs, aquesta és la xifra bona perquè ens entenguem.
1: La Pesta és una obra teatral amb música i dansa que se celebra el 15 d'agost en el marc de la Festa de Sant Roc. L'obra avança pels carrers de la vila per representar l'episodi de por, mort i desolació quan la pesta bubònica va arribar a Santa Maria d'Arenys. Aquest any, per això, no es preveuen pràcticament novetats respecte a les últimes edicions. Una comitiva que caminarà pel municipi i anirà repetint les escenificacions perquè ho vegin tots els públics.
11: Hi haurà algun carro nou, hi haurà alguna vestimenta nova, però vaja, poca cosa, eh? Poca cosa, s'ha d'esperar que sigui molt similar al de l'any passat o els dels dos últims anys. Sempre amb millores, perquè sempre busquem aquesta millora, però sense grans novetats.
1: Les inscripcions per la pesta ja estan obertes i es fa enviar el formulari que es troba a les seves xarxes socials.

0: Soy Caribe, soy Mediterráneo és un documental musical que explora els vincles emocionals i culturals de Daniel Sarcos amb el Mar Carib i el Mediterrani, tot acompanyat d'un film musical que ofereixen diferents artistes tradicionals nascuts en aquests dos mars oposats del món. Un d'ells serà el músic de veneres Pep Berguedà. El cantant explica que va ser una aparició improvisada després que l'equip del documental contactés amb el MOI per fer ús de les seves instal·lacions al Port d'Arenys.
1: Era un dilluns de gener, fred, gris, i aleshores, bueno, l'Oriol, que és el qui porta el moll, va trucar perquè diu, mira, tinc aquí uns músics que volen gravar un documental, i llavors diu, si vols baixar, i si els coneixes i tal. Vaig baixar al moll i, bueno, va resultar que van sortir, vaig anar amb ells, van descobrir que jo em dedicava a la música també, i em van demanar si em podien posar un micro a la solapa, i ja està, i així va començar tot.
0: Més enllà de tocar la música, Berguedà els hi va explicar als músics llatinoamericans la tradició de les havaneres, així com la història de les seves cançons marineres fetes amb llengua catalana i que reflecteixen la vida portuària d'Arenys de Mar, un fet que va ser clau perquè decidissin incloure'l en la seva producció.
1: Ell em descobreix, diguem, entre cometes, descobreix el cantant català i tot això, que clar, ells també coneixien una mica a veure, coneixien que la música que es fa a Venezuela té molt a veure amb la música que es fa, però clar, amb aquesta cançó, doncs no tant, no? Amb aquest tipus de cançó així catalana, no? I, bueno, és curiós perquè ells els hi vaig explicar que, perquè ells ja m'han preguntat per què parlaven català i els hi vaig explicar tota la història que estava prohibit i tal, i van quedar, diu, esto no se lo ha explicado nunca nadie, no?
0: Més enllà de Sarcos, entre l'equip directiu també hi ha participat el productor guanyador de diversos Grammys llatins, Yasmil Marrufo. Ells representen el fil conductor del documental, on també hi ha músics tant de la seva terra natal com de Nice, Roma o Gènova, entre les ciutats europees. Un film que actualment està penjat a YouTube i que aquest dijous s'emetrà de forma gratuïta al Teatre Seràfics a partir de les 8 de la nit. Bones, mil històries amb...

0: toquen hores i a la llotja s'hi subhasten il·lusions. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol pels tres...
1: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: I seguim amb més actes d'agenda cultural per avui, perquè l'Aula d'Extensió Universitària ha programat la conferència en què es parlarà sobre les abelles. Anirà a càrrec de l'apicultor Ernest Francolí. La cita és a les 6 de la tarda al Teatre dels Seràfics.
3: Amb el títol Veritats i mentides de les abelles, la xerrada posarà en valor la importància d'aquest insecte. L'objectiu, entre altres, és donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania sobre el paper essencial d'aquests pol·linitzadors per garantir la supervivència de la majoria de plantes del nostre planeta.
2: I d'altra banda, la biblioteca ha programat una nova conversa a la carta també per avui.
3: Serà en francès i anirà a càrrec de Carme Porcel a partir de 4:45 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament cultural.
2: I seguim, perquè el Casal Digital d'Estiu obre avui inscripcions. Aquesta edició s'entrarà de nou en el món del cinema i es combinarà amb altres activitats d'oci dirigides a infants i joves entre 8 i 14 anys. Les places són limitades i el període per apuntar-se està obert fins al pròxim 14 de juny.
3: Aquest casal està organitzat per Arenys Digital amb la col·laboració de l'Ajuntament i Ràdio Arenys. Com ja es va fer l'any passat, els participants crearan una pel·lícula i assumiran tots els rols de la producció, guió, interpretació, gravació i edició. Tot plegat culminarà amb la projecció final del film per a les famílies. En dona més detalls el responsable del casal, Joan Bosch.
4: Aquest any el que fem és que no només seran els protagonistes, sinó que, a més, guionitzaran aquesta pel·lícula i, a més, doncs, la duran a terme, no? Gravaran, faran tot el procés de muntatge i gravació. Hi haurà una estrena final en el que convidarem a totes les famílies a que vegin, doncs, com els seus fills i filles, doncs, a més de passar-s'ho bé, doncs, també han aprofitat el temps aquest estiu i han creat un projecte audiovisual com una pel·lícula, en aquest cas.
3: Aquest casal es combinarà amb altres propostes d'oci, com tallers, sortides, fotografia, ràdio o altres excursions. Totes elles tindran...

0: tindran com a fil conductor l'elaboració d'aquest film cinematogràfic.
1: Aquest any també farem tallers, farem sortides, farem també activitats nàutiques, farem visites al Cosmocaixa, activitats relacionades amb el món de la tecnologia, farem ràdio aquí a la casa, aquí a Ràdio Arenys, farem fotografia, farem doblatge, videojocs, una mica de jocs amb noves tecnologies i també farem una mica, com no, d'interpretació. Fem una mica de tot, girant entorn en aquesta activitat que és el món del cinema, que serà una mica com l'eix d'animació principal.
0: El casal digital donarà el tret de sortida el 25 de juny fins al 31 de juliol i es farà en l'horari de matí de 9 a 1 del migdia i hi haurà opció d'acollida tant a primera hora com també al migdia.
2: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: I l'actualitat esportiva la comencem parlant del atletisme perquè Caral Lladó, atleta sub-16 de la penya Panini, ha acabat setena a la final del Campionat de Catalunya en la modalitat de 3.000 metres llisos. En categoria masculina, el també aranyenc Riyad Esul ha acabat desens. Amplia aquesta informació l'Oriol Leo. Oriol, bon dia.
6: Bon dia. Els dos atletes d'Arenys han competit al Vendrell aquest diumenge a la fase final del Campionat de Catalunya sub-16. Caral Lladó, a més d'acabar setena, aquesta prova de 3.000 metres, ha rebaixat la seva pròpia marca personal. I Riyad Esul ha acabat desè a la mateixa competició i també en 3.000 llisos, una posició molt meritòria, tenint en compte una lesió que l'ha tingut apartat dels entrenaments i les pistes bona part de la temporada, tal com comenta Zenon Tomàs, president de la penya Panemi.
7: És una posició molt meritòria perquè l'hem tingut un mes i mig lesionat. Per entrenar aquesta final o per poder-se classificar, perquè jo considero que són més difícils les semifinals que les finals, només va tenir una setmana d'entrenament. O sigui, amb tan poc entrenament, primer classificar-se per poder anar a la final i ahir fer una desena posició, doncs és molt bon resultat pel Riyad.
6: El pròxim cap de setmana es disputen campionats de Catalunya per equips, als quals la penya Panemi no hi participa. Per tant, els atletes de l'entitat faran la marxa popular d'Arenys.
2: L'informatiu migdia.
5: I parlem ara de rem perquè el club aranyenc afronta un moment de creixement en la seva massa social i, per tant, també del nombre de bugadors i bugadores que volen practicar el rem, ja sigui la seva vessant més lúdica com també la competitiva. Per això han demanat formalment a l'Ajuntament d'Arenys de Mar una sèrie de millores a les seves instal·lacions.
6: El primer que creuen necessari els membres del club de rem és una nova embarcació, ja que actualment només en tenen 3 i no són suficients per donar resposta a l'alt volum d'esportistes que té l'entitat. Això requeriria també ampliar el pantalà. Són peticions que el club ha transmès al govern municipal, tant per escrit a través d'instància, com aprofitant el dinar posterior a la regata Sardineta, on hi van assistir membres del consistori. Ho comenta Dani Ribó, president del Rem Arenys, al programa Arenys en Joc.
8: Vam aprofitar, de fet, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no, la seva visita, no, que va dinar amb nosaltres. Ja vaig aprofitar per... Ja que estem aquí en un moment distès i tranquil, no, amb la paella superbona que vam fer una gent d'Arenys amunt, doncs dic, bueno, l'Estanis, jo, mira, vaig fer llista. I també agraïm Pau, el regidor d'esports, que va ser divertit, que va venir a remar. S'estrenava remant. Sí, llavors, jo penso molt encertadament, va dir Dani, per escrit i ben endreçat. Dic, vale, d'acord. Dic, sisplau, si m'ho pots tornar a fer una mica de... No? Crear una mica de... o escriure una mica de projecte.
6: Aquest projecte recull les necessitats i prioritats de l'entitat de cara a la nova temporada de competició. Dani Ribó ha explicat que el govern municipal estudiarà les peticions, però es mostra esperançat en poder trobar la manera de desencallar qüestions que amoïnen el club. La primera a fer-se realitat, segons Ribó, pot ser una nova zona on guardar sota cobert una embarcació que ara està a l'aire lliure.
8: Hi ha alguna cosa, jo crec que ja podrem anar fent. No vull avançar massa res, perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja aviat jo crec que tindrem algun espai a terra perquè com a mínim poder guardar les embarcacions d'una manera més segura. Sempre en tenim una fora de l'aigua, pateixo per aquesta, perquè clar, està una mica, la tenim en un lloc ara que poden passar coses, una mica a l'intempèrie, i llavors això seria fàcil, i ens han comentat de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, i tots estarem més tranquils.
6: Amb les millores proposades, el Club de Rem vol poder afrontar l'època de creixement amb garanties i oferint un servei òptim als seus associats.
2: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
5: I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15 del migdia, és moment de conèixer la previsió del temps. Ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez, meteoròleg de la xarxa. Luismi, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
5: I fins aquí l'informatiu d'avui, dimarts 26 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Com sempre, ara només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança rebuda. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui, 26 de maig. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera Perafita, número 109. Aquest dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, paper i cartró i tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. No hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i els carrers Josep Anselm Clavé i el de l'Església fins a les 4 de la tarda. I demà els carrers Andreu Guri i de Vall estaran tallats de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El Rial de Sa Clavella d'un quart de 10 del matí fins a les 4 de la tarda. El carrer Josep Anselm Clavé de 9 del matí fins a les 4 de la tarda. I el carrer de les Escolàpies de 9 del matí fins a 4:15 del migdia. Avui la circulació de l'ERRA...
10: Bon dia i bon dimarts, 26 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
11: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol al curs vinent. Ja tenia contracte, renovat automàticament després d'aconseguir la permanència amb el conjunt blanc i blau. I ara mateix ho ha confirmat aquest mateix migdia Monchi, el nou director esportiu de l'entitat blanc i blava, que, com dèiem, dona la plena confiança en el tècnic gallec per dirigir l'Espanyol al curs 2026-2027. Avui parlem de futbol, també mirem d'escoltar Pere Romeu de la seva sobre possible continuïtat o no al Barça, el català del Barça femení, el Barça que juga demà, recordem, l'últim partit de Lliga F i l'últim partit de la temporada al Johan Cruyff, en aquest cas, a penúltima jornada de Lliga F. Avui obre aquesta jornada el Badalona Moviment contra el Real Madrid, en l'últim partit que jugaran les badalonines al municipal de Palamós com a locals. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027, liderat per Monchi.
2: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconseguís matemàticament la permanència a primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del Club Blanc i Blau, responent només al president i propietari, Alan Pace.
0: Fa una estona ha confirmat la continuïtat de Manolo González de l'entrenador de cara al curs vinent i li ha donat plena confiança per dirigir el nou projecte del primer equip masculí, com dèiem, l'any que ve a primera. Monchi, que encara continua responent preguntes en aquesta llarga roda de premsa que ha començat fa mitja horeta. Veurem, en aquest cas, si Manolo González és qui segueix, no seguirà, per exemple, Joan Ramon Terrats.
2: No sé si és, no seguirà el migcampista nascut a Barcelona, Perico de Cor, va arribar a principi de temporada salit del Villarreal i després d'un curs irregular l'Espanyol no durà a terme opció de compra i Terrats torna al club Gruet.
0: Veurem quins moviments fan aquest mercat a Monchi i Manolo González, com dèiem, a la banqueta blanc i blava. En categoria femenina avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
2: El Badalona Women, que juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid, segon classificat. Les badalonines són desenes amb la permanència solida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb un bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
2: El Barça també s'acomiada des de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. A les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Reial Societat i l'únic equip que els ha tret punts a aquesta Lliga F. Serà l'últim partit al Johan, com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León, i veurem si el de la capitana, Alexia Putellas, també hauria de confirmar la seva continuïtat al tècnic Pere Romeu o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga, recordem-ho, demà a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Estarem pendents de possibles oficialitats de sortides o de continuïtats de jugadores i també de l'entrenador Pere Romeu. Tornant a la categoria masculina, encara cueix a la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
2: Hi ha 9 catalans, esporter Joan García i David Rayas, defenses Pau Cobertí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill. Una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions, David Raya, Miquel Merino i Zubimendi, amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Reial Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que comença el 11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar i va acomiadar Pep Guardiola.
2: Doncs així és. Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits pel tècnic de Sant Padó al capdavant del City en l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Beristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe del grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026.
2: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada que jugarà el València, campió de la Supercopa de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i la Penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara s'ha de definir.
0: Avui, de fet, es reprenent el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
2: A partir de les 8 del vespre es juga aquesta segona part en què els badalonins van guanyar de 20, 53 a 33. La Penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-offs. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular a CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Espar Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
2: Doncs així és. En aquest cas es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Liana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
2: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quarts de 9, dels 3 duels catalans de quarts, Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà, a les Comas i Calafell-Reus, el Joan Urtoll. i espera semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt en tenis. Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de Roland Garros.
2: La tenista blanenca, que ha superat tres prèvies, jugarà per primera vegada la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango en dos sets. Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

Dimarts 26 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalones ja tenen la... badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que és ja campió i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. No sé si podem escoltar ara mateix l'entrenador del conjunt badaloní, Marc Ballester. L'escoltem. Sembla que tenim problemes tècnics de nou amb Marc Ballester, que explicava que el Badalona Moviment, que vol trencar amb una ratxa de 4 partits consecutius sense guanyar, 3 dels quals amb derrota, tot i que, com dèiem, ja no s'hi juga res, ja té la feina feta. Marc Ballester, que ho explicàvem la setmana passada, ha renovat i continuarà dirigint l'equip al curs vinent. Avui a les 7 de la tarda, aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça jugarà demà a les 7 contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts al conjunt blaurana aquesta temporada a la Lliga F, en l'últim partit del curs a casa, el Johan Cruyff. Servirà com a comiat per a futbolistes que marxen aquest estiu. Veurem si algú ho fa oficial en les properes hores. Veurem què passa, per exemple, amb Alexia Putellas, perquè hem d'estar pendents d'un possible anunci que confirmi o desmenteixi la sortida del Barça, de la capitana, aquest estiu, com dèiem, tenint en compte un possible comiat per al dia de demà, en l'últim partit, com dèiem, el Johan Cruyff davant de l'afició. I també hauria de confirmar la continuïtat de l'entrenador, Pere Romeu, al qual el Barça ja li havia ofert abans de guanyar la Champions la renovació. Ell mateix en parlava aquell matí, en aquest cas no ha confirmat ni ha desmentit que segueixi, com dèiem, com a entrenador el curs vinent. Haurà d'estar pendent d'acabar primer aquesta temporada, encara queden 2 partits, aquest de dimecres el primer i diumenge l'última jornada de Lliga F, per ja començar encara el projecte de la temporada vinent. Veurem, com dèiem, qui fa oficial del Barça femení si marxa alguna de les jugadores. De moment hi ha l'entrenament en marxa encara d'aquest conjunt blaugrana, que, com dèiem, demà tanca la Lliga a casa, en aquest cas, el Johan Cruyff, encara quedarà un partit fora de casa al camp del Madrid Club de Futbol demà a les 7 contra la Real Societat. I un últim partit, en aquest cas, per l'altre català de la categoria d'aquesta Lliga F, l'Espanyol, que també jugarà demà, en aquest cas, a les 9 del vespre, a la Corunya contra el Depor.

0: sembla que hem recobrat ja la part tècnica. En categoria masculina toca parlar avui del nou Espanyol 26-27, que estarà liderat per Monchi, el nou director general esportiu de l'entitat, que va assumir el càrrec fa 15 dies, quan la feina encara no estava feta, just abans d'aconseguir les dues victòries que van trencar amb la desastrosa ratxa de la segona volta i donaven matemàticament la permanència al conjunt perico. Aquest mateix migdia ha parlat Monchi i ha confirmat la confiança en Manolo González.
1: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: Recordem que la permanència ja li renovava el contracte al tècnic gallec automàticament.
1: No anunciar la continuidad de Manolo, porque Manolo ha renovado automáticamente a raíz de que el equipo se salvó. Solamente confirmar la confianza en Manolo y a partir de ahí empezamos la planificación. Mañana tengo una reunión con él, por la mañana con él, por la tarde con mi departamento, en la que empezaremos a poner las bases de lo que debe ser la plantilla del futuro.
0: I sobre aquestes bases, sobre aquest nou projecte de l'Espanyol 26-27, en parlava així Monchi.
1: Es un club que puede presumir de muchas cosas, ¿no? De los pocos clubes en España, posiblemente en Europa y seguramente en el mundo, que, por ejemplo, están sanados económicamente, deuda cero. Bueno, eso no es mala noticia para empezar. Luego, hay ilusión, hay ganas, hay motivación. Por tanto, tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol.
0: N'estarem pendents d'aquest Espanyol de cara a la temporada vinent, de propers anuncis. Ahir ja va explicar, es va acomiadar amb una sentida carta, un perico d'acord, com que va venir cedit al principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar. D'altra banda, ahir us explicàvem aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí d'aquest estiu a Amèrica del Nord, a Estats Units, Canadà i Mèxic, farcida de catalans. En total n'hi ha 9, els porters Joan Garcia i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric Garcia del Barça, Marco Corella del Chelsea i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, a més de Dani Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz. A més, hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions a aquesta llista el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Llevamos muchos meses trabajando en ella porque contemplamos todos los escenarios que se pueden dar en los diferentes partidos contra los rivales, conociéndoles ya la exigencia, la necesidad que vamos a tener de afrontar los partidos con las diferentes características, pero a la vez he de decir que te da mucha seguridad, mucha tranquilidad el pensar que cualquier futbolista de los que hemos traído y otros, seguramente hay más, no, seguramente quiero decir que podrían hacer otra selección, hay más jugadores que se han quedado fuera que los 26 que están aquí, con capacidad, categoría, calidad y humanidad para estar en este grupo. En cualquier caso, creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo para desarrollar nuestra idea.
0: Una de les coses que més destaca d'aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid i 8 del Barça. Per a De La Fuente no és important de l'equip on vinguin i justificar així, per exemple, la presència dels centrals catalans Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, i Eric García, dues de les novetats del Barça.
2: Hemos creído que era un momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión. Y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de equipo, de grupo, de familia, de equipo que tenemos, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19, y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-20 i selecció olímpica també. Sé que van estar perfectament integrats ràpidament amb nosaltres.
0: La majoria de jugadors es concentren a partir d'aquest dissabte, tots menys els que juguen la final de la Champions. David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o, com a tard, per al segon partit i que ja veurien amb quins arriscarien.
2: Estamos muy tranquilos, conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi disponer de todos desde el primer partido, porque tenemos una coordinación excepcional. Últimamente, en las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro preparador físico Carlos Cruz visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores y compartiendo información con los servicios médicos. La preparación, cuando una vez que termine y se incorporen con nosotros en la concentración, va a mantener la continuidad y la línea que han marcado tanto en el club como en los servicios médicos de la Real Federación Española de fútbol. Yo creo que van a estar preparados para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, llegarán al segundo.
0: Aquest Mundial masculí de futbol començarà l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-Àfrica. La selecció espanyola debutarà el dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. En bàsquet, aquest mateix migdia hem confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, el primer títol de la temporada, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres catalans, participants, volíem dir, seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que encara, evidentment, s'ha de definir. De fet, avui es reprèn el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia del descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic, quan els de badalonins guanyaven de 20, 53 a 33. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona, tal com ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser l'epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el Palau Olímpic acolliran la Supercopa CB. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de la CB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar l'any 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 1985 i l'any 1986, les dues contra el Madrid, i el 1987 en va ser subcampió davant del Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 de la tarda al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de la CB, i de Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona. En la plana purament esportiva, la penya juga aquest vespre a partir de les 8 la segona part del partit, que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador corresponent a la jornada 29 de la CB. La penya guanyava l'Unicaja per 53 a 33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte d'aquell partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Yanis Morín, però tampoc ho faran els dos lesionats malaguenys, Tyson Pérez i Sulejmanovic. Els andalusos s'estan jugant al futur perquè estan lluitant amb el Tenerife i amb el Bilbao Basket, les dues places que encara hi ha en joc del play-off. L'Unicaja jugarà divendres l'última jornada a la pista del Baskonia i, com a mínim, ha de guanyar un partit i que el Bilbao i el Tenerife no guanyin el seu. La penya arriba en aquest penúltim partit amb opcions, tot i que són remotes, d'acabar com a quart de la Lliga regular i poder tenir el factor pista a favor. Tots els números apunten, però, que acabarà sisena i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat amb el factor pista en contra.
0: Gràcies, Ferran. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga Regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau. A tot això, en categoria femenina, les pares hi han anunciat aquest mateix matí la segona incorporació que era el curs vinent. Es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent del Movistar Estudiantes, amb 10,3 punts, 3,5 rebots i 3,7 assistències i 11 de valoració de mitjana per partit. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
4: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de 2 i de 1, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament, ens ajudarà en tasques de rebot, molt completa, i n'estem molt contents de la seva arribada.
0: Juana Camilion, que signa per 2 anys amb l'Espart Girona i s'assuma a l'arribada de la base asturiana Iana Martín. I en hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Juguen els tercers partits tots a 2:15 d'un dels 3 déus catalans que teníem. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar aquesta sèrie. Escoltem l'entrenador blaugrana Ricard Arés.
5: Tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
0: Més enllà de per passar a semifinals, el partit d'avui també servirà per homenatjar dues llegendes de la secció que deixen el Barça quan acabi aquest curs, Pablo Álvarez i el porter i capità Sergi Fernández, que es retira. Aquest últim en parlava també als mitjans del club.
6: Sí, animar des d'aquí la nostra afició que ens vinguin a apoyar, que amb ells sempre és més fàcil. Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve. Amb la responsabilitat que tenim amb l'escut que portem, ho deixarem tot a pista per passar aquestes semifinals.
0: A dos quarts de nou aquest Barça no hi ha al Palau, a la mateixa hora començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte també passat 6-4 a una Igualada que ha estat tercera a la Lliga regular i ha fet una gran temporada on també ha jugat Champions. I finalment també a dos quarts de nou, partidàs definitiu també entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Hurtoll de la localitat penedesenca. Ràdio Vell Vell, Toni Cansino.
7: El Joan Hurtoll viurà avui un enfrontament decisiu per continuar viu al play-off pel títol de Lliga. El Reus, de la seva banda, no vol deixar escapar l'oportunitat de tornar a deixar mut la pista del Calafell. Es preveu un partit intens i amb un 50% per a cada equip. Carles Domènech diu que el factor pista ha de ser un punt a favor pels locals i que aniran a per totes.
8: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
7: Així doncs, avui, a partir de 8:45 del vespre, Calafell-Reus. Recordem que el que perdi s'acomiada de la temporada.
0: Gràcies, Toni. Ja espera semifinals del Liceo, que es va desfer en dos partits del Pons Lleida. A Futbol Sala un apunt, parlem del Futbol Club Oló, que s'ha proclamat campió de Lliga a la segona catalana i tanca un any històric amb un ascens de dues categories de cop. Ràdio 010, Jordi Givert.
9: La victòria d'aquest dissabte contra el Bellver de Cerdanya per 3-1 va servir per celebrar amb la seva afició aquesta nova fita pel club del poble de 1.000 habitants situat a la comarca del Moianès. El club jugarà ara dues categories per sobre de l'actual, la divisió preferent creada a partir de l'any que ve per la Federació Catalana de Futbol en una reorganització del futbol sala català. Un nivell on fins ara no ha estat mai el club des que va canviar la sorra del camp de futbol per la pista de futbol sala. Xavier Matas és l'entrenador del celler Sant Miquel d'Oló.
10: Sabíem que costaria, l'objectiu el teníem marcat des del principi, que era pujar a preferent, la lliga aquesta nova que es crea, i ens ha anat bé. Hem pogut arribar al final, depenent de nosaltres, amb una victòria o un empat. Aquesta última jornada ens proclamàvem líders i ha costat una mica, però ho hem aconseguit.
9: La temporada ha estat una lluita aferrissada i fins a les darreres jornades 5 clubs han lluitat per les dues places d'ascens a la nova categoria, però els olonencs s'han mostrat molt sòlids, sobretot a casa, i han tancat la temporada sumant 20 victòries en 26 partits i només perdent-ne un com a local. Aquest cap de setmana el club i l'Ajuntament van organitzar una rua on els campions van travessar el poble enfilats a un tractor per arribar a l'Ajuntament. Allà jugadors i cos tècnic van fer uns parlaments davant de l'afició.
0: Gràcies, Jordi. I abans d'acabar en tenis taula, atenció a Vladimir Mayorov, un jove palista nascut a Calella, del qual ja n'hem parlat, perquè continua fent història d'aquest esport amb només 12 anys. Aquest nen prodigi del tenis taula s'ha proclamat campió de Catalunya absolut aquest cap de setmana a Balaguer, superant la final 3-0 a un emblema del tenis taula català, com és Marc Duran, 28 anys més gran que Mayorov. Escoltem el campió quan li preguntàvem per què faria l'endemà de guanyar aquest campionat.
11: M'agrada molt l'atmosfera d'aquí de Balaguer i Jo vull que sigui una mica més, més al costat de la meva casa, perquè 2 hores i mitja ha d'anar a dir a les 12 de la nit serà una putada, saps? També tinc exàmens una setmana després, també. Però demà jo crec que serà un dia que poder jugar a la PlayStation. Tu una FIFA tot el dia, bueno, tot el dia no, 2 horetes.
0: I també podem escoltar una de les culpables, la mare de la criatura, l'Svetlana, exprofessional del tenis taula russa i que actualment és entrenadora juntament amb el seu pare, l'Eduard.
12: Estoy muy contenta porque veo que hay un buen trabajo detrás. Veo que, entonces, claro, es un niño que gana con 12 años un campeonato de Cataluña absoluto. Significa que hay un trabajo detrás de todo equipo entero. Porque, claro, tenemos que reconocer que para que un niño juegue bien, todos se estaban involucrando en esto, ¿no? Con ayuda de todos. Y, claro, yo estoy muy contenta porque soy una parte de este trabajo.
0: Continua fent història al tenis taula Vladimir Mayorov, que ja ha guanyat medalles europees, campionats juvenils, i ara amb 12 anys s'ha proclamat ja campió absolut de Catalunya.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, per a Fita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
11: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada. I atenció, perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus. També amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris i d'interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers...
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
12: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El

0: 12 mesos, 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos, per poder fer aquesta tècnica amb l'autorefractòmetre, que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
1: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
2: Doncs no deixem els més petits, perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'Àrea Municipal de Comerç.
5: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
4: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
5: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
4: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
6: Notícies en xarxa.
2: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
7: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
2: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Aquest dimarts, el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
10: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
9: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
2: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
2: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat baixaportanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.

0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país. L'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
2: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
1: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barbara. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
3: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència primera. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
4: Ell sabe que la confiança era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: A la Lliga F, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
6: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
3: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
7: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
3: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Tots els marroquins roben.
8: Ràdio Arenys.
10: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
11: Buena onda, Frankfurt.
10: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
11: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
10: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
11: vermut de 12 a 14:30.
10: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
11: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
12: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
13: Finques Blaumar.
14: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
13: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
14: 93 792 0440.
13: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
14: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
15: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
16: Sabies que...
17: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ja són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
19: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
20: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
21: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
20: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
20: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
20: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
20: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
3: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
23: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
22: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
24: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
25: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
24: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
26: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
24: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
2: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
23: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
21: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
4: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
5: Professores i estudiants!
6: Unides i endavant!
7: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
8: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
7: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
9: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
9: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
10: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
9: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
12: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en, todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
11: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
13: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
11: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
9: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
14: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: 3:45, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
9: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
15: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
9: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
17: Són millores que crec que estan
1: trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
16: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
17: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Humanà, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
3: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
9: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
9: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
18: L'Oncodines Trail tanca la seva 6ª edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per l'objectiu, que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
19: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
20: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
19: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la 2ª edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabri Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
27: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
22: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
4: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles

0: el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
1: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
0: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
3: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
4: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
6: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
3: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
7: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a les semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
3: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Nou Confort, lampisteria general.
13: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
12: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
13: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
12: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
13: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
14: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Radio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Seritjol, en el marc del Festival Tarraco Viva.
5: Amb els arxius nostres actuals no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor ho havia algú.
4: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
6: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
4: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folk i Torres, de Literatura Infantil 2026.
7: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
4: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
8: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc, i a mi m'agradava jugar amb les paraules.
4: I acabarem amb Gaudí i Colla Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
9: El personatge és el temple, és la basílica, és la sagrada família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
3: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarraco Viva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar. No, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors... novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i el que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? el que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura, en aquest temps me toca taura, i taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa, i que duri.
4: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un minut, i la farà també aquí, em diuen, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, doncs ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
5: Acreditarà Zona Marítima.
3: Sí, home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i, a més, està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por i amb els morts allí i tal. I ara, en canvi, no ho és. Però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada. I fa una... Però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... Bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això... Els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit a molt d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba que hi ha allà. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
6: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors doncs, més importants, que és aquesta celebració doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també doncs, volia doncs, homenatjar-la i, per tant, fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament doncs, s'han dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on, no, en la postguerra, doncs, on ser dona doncs, no era fàcil i, per tant, fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta doncs, avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
7: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats, no?, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat, no?, entorn a aquesta ciutat que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar, simplement, i que tothom vegi, no?, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
1: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia a títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasc és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
8: Animals que cauen del cel, Premi Folch i Torres 2026. I a més, jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
9: Hola, què tal?
8: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
9: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura. I el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
8: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure pels més petits de la casa, com és això? Per què?
9: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses. Però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
8: Portes temps, i suposo que hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de... És que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat

0: temporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment, no? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010, no? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes també.
1: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta, i aquesta nena és l'Aina. Uh-huh. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales, sí. I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, sí. I té una... És que és espectacular.
0: Sí, a mi m'agradava molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries. Torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat. No? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea... Que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
1: Bé, més és una nena que afortunadament viu... com vivíem d'altres abans, al carrer, i no està enganxada a les pantalles. I això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no? I créixer. Perquè sí. La creativitat és tan necessària.
0: Sí, aquesta part és curiós perquè jo no és una cosa que tampoc... Potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no? D'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures i potser aquest adolescent mira el mòbil. No hi ha massa més referència a això, i hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt, molt xulo. I vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no... Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona, i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella, perquè la gent hi passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar, i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
1: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults. Perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món adult de la mare, de l'amiga de la mare. S'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites. També què feien? Feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, perquè no ho sabem, que fa origamis.
0: Al principi, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa... A

0: a la porta d'una perruqueria, no? Que em van preguntar, com és que has triat una perruqueria? En alguna entrevista m'han preguntat, com és que vas triar una perruqueria? Dic, no, de veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, parant l'orella, no? Com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no? Sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no? que també es diu, no? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això de... Té l'antena molt llarga, que vigila el que dius que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que i està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que no pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants també, que fossin curiosos.
1: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més, recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-los sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
0: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit. Des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi m'ha... Més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agradarà pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... M'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... També perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant... I també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe, d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... Els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que hem de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I per tant, també els adults han de tenir.
1: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella. Si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasc. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
0: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, sí, és... I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no... Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això fa, crea aquest pont, sí, crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt. Sí, sí.
1: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara heu escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
0: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
2: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
3: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
2: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les ulleres deuen dir, mira-la, ja està, ja hi torna a ser, pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per
3: jo
2: transmetre?
3: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no, i a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
2: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat un poemari en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
3: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant, l'emoció la vivim i per tant, òbviament, porta part de la meva vivència i penso que allò que vivim, en el fons, és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal i penso que això és a on va la poesia o com jo entenc la poesia i, per tant, l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols... va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari, a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
2: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik. Però això t'ho deixo llegir a tu.
3: Hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que s'englota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
2: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
3: Crec que, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia, és preciós.
2: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
3: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari, i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament, i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés, i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida, renaixement, mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
2: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic, sentiràs la terra que clama, sabràs les estries dels arbres, escamparàs designis de vida, replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
3: I aquest té un secret perquè, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no?, d'anar al bosc i que et cuidi, no?, i sentir-te part d'allò.
2: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no?, però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori agressiu d'aquesta última part.
3: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
2: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt amb curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari i me'l llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? De cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari també per dir, escolta, amb la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
3: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços de d'escriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que, no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
2: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Coll-Autet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
3: Un plaer ser aquí.
1: Al Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda. Els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Colla Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Colla Valls. Colla, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies. Gràcies, Mònica. Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple.
1: Del temple.
2: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que si poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
1: És molt bonic que anant llaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest
2: tant,
1: temple.
2: I tant.
1: Perquè, clar, tu parles de 5 generacions, i en 5 generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
2: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, Bocavella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
2: Uh-huh. I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, desgraciadament el perdem abans d'hora, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
2: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums, en poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar, i d'un moviment social determinat, no? Però després és també aquests anys d'absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després, quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la sala de família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure. Va estar abandonada molt de temps. Vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú. Vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben aquestes generacions, van passant, i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
2: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori, és fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa mundi fet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic. Tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no?, que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita. I anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
2: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no?, de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu? I ara m'ho has posat molt bé. Diu, la memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix. I el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo... Ara et faré una pregunta. Tu, a tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés, quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
2: Oh, i tant, però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no?, i la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes, tantes, tantes lectures possibles. La Sagrada Família no te l'acabaries mai, però mai és mai. Vull dir, jo després, encara descobrint la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no? Com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral. Perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, ja no sé, ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Hem passat, de coses, i n'hem fet de coses.
2: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Ràdio Arenys. Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Sindicats d'Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus a la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell de Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
2: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Bona tarda, passant ara mateix 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts, dia 26 de maig de 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs a totes les notícies de la costa catalana. La primera aturada avui la farem al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova, la Geltrú, a Arenys de Mar, Tarragona, i acabarem aquí a l'Escala. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts, i els dimarts ja sabeu que són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, Ana Alonso, ens portarà les últimes novetats i ens prepararem, atenció, tothom a punt, per jugar a vòlei platja. I dedicarem la segona hora, ja en mans de habituals de la Marina Pérez Got, a parlar de medi ambient, concretament del paratge natural de les Madrigueres, el Vendrell, amb el nostre col·laborador de medi ambient, l'Antoni Ferran. I va, sense més dilacions, avui, aquí a la Ronda Mar, comptem, com sempre, amb els companys i companyes. Primer de tot, a la mà dels nostres botons de la ràdio, la Sílvia García. Sílvia, com anem?
2: Doncs molt soleta, que m'heu deixat avui. Però espero que a la segona hora, que ja la tindrem aquí d'aquí una miqueta, a la Marina.
1: M'ha cridat també molt l'atenció la notícia aquella del senyor que es dedicava a robar coses arqueològiques de Tarragona i a sobre les exposava en un bar.
2: Sí, i que a més es veu que amb la impunitat es veu que com ningú li havia dit res fins a llavors... Doncs mira, estava tranquil, però bé.
1: Tranquil.
2: Per cert, que parlant de tranquil, no sé si has pogut veure la platja, aquest matí que he tingut l'oportunitat d'estar, semblava una bassa d'oli, literal.
1: Avui calmadíssima.
2: No, calmadíssima, és que si veies una onada semblava que demanés perdó. Ai, perdó, que vull venir per aquí.
1: També et puc dir que la tarda em vaig estrenar amb el tubo i les ulleres i els peus de pato i por ahí.
2: Com l'Oriol, igual.
1: Sí, igual, i algun pop i aquestes coses meves. Però això ja és un altre tema. Els picarols, exacte. El López de Plats Bruts.
2: Encara ric ara, eh?
1: Ja, ja.
2: L'Oriol està dient alguna cosa i no el deixo obrir. No l'obro el micro.
1: Va, Sílvia, no ens diguem més, que encara hi prendrem mal. Sí. Anem a saludar a la Cel de Delta.cat. Cel Prieto, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, companys. Pues me feu una mica d'enveja, perquè tots vosaltres ja heu tastat lo mar esta temporada. Jo encara no, m'he d'espavilar una mica, a veure si este cap de setmana puc anar. I és que hasta l'Oriol m'ha passat davant, vull dir, això és una cosa...
1: És greu, això. Aspecte. És gravíssim,
3: molt greu. Per això.
1: Doncs, Selva, deures per aquest cada setmana. Quan ho facis, fas el tic aquell verd i hi ha una cosa menys a l'estiu. De Delta.cat, del Delta de l'Ebre, passem al Garraf amb la Carla Lanuza. Carla, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, companyes. Cel, jo tampoc m'he banyat encara a la platja, pots estar tranquil·la, i em sembla que pots prendre't un calma, no seràs mai l'última, perquè d'aquí a que jo toqui l'aigua de la platja, a mi m'agrada molt la platja, però l'aigua em dona una miqueta de rebuig, diguem-ne.
3: Perfecte, Carla, bueno. No em sento tan sola, gràcies.
1: Doncs, aviam, sabent l'estat actual de la qüestió i per il·lusions, quan començàvem, Oriol Leo, des d'Arenys, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Bé, a veure, aquí ja es veu, que uns tenen la fama i els altres carden la llana, que diuen, perquè aquí sembla que sigui jo. Sí. L'únic que no es banya, i ara resulta que he sigut dels primers. Ja té gràcia, això.
1: No, aquest any t'emportes el rècord Guinness, O sigui, el d'aquest any, apunta tu al calendari perquè sortirà les efemèrides de 2026.
2: Hem de fer la samarreta.
5: Posem la data.
2: Hem de fer una samarreta.
5: Clar que sí. No, i molt bé, Sergi, sabia que tu sabries d'on venia això dels picarols de Plats Bruts, ho sabia.
1: Home, és mític. Va,
5: és mític.
1: I evidentment avui qui us parla, Sergi Corral, des dels estudis d'aquí de ràdio L'Escala de la Tercera Planta. Benvinguts i benvingudes a la Ronda Mar.

0: actualitat.
1: I ens anem ja amb el repàs habitual a l'actualitat del dia a dia i comencem pel sud, avui per l'extrem sud, pel Delta de l'Ebre, perquè la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà aquest dissabte 30 de maig la 15a edició del torneig d'handbol platja, una cita ja consolidada al territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral ebrenc. Cel, com anirà això?
2: Així és, Sergi. L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
3: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papich, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
2: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa.
3: Bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és de ser important. Li hem torneig, però és una trobada en realitat. Ha passat per diferents fases, des de la part competitiva, i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic. Aquí no hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè si una jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de l'handbol a la pista i que sigui un lloc on els diferents equips, els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
2: El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. L'entorn natural de la platja de les Avellanes és un dels grans atractius de la jornada. Segons Marquès, l'espai facilita una experiència molt acollidora tant per als jugadors com per als espectadors. A més, l'activitat també genera moviment econòmic i social al municipi. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
1: I d'esport passem a gastronomia sense moure'ns del Delta de l'Ebre, perquè les Cases d'Alcanà dona el tret de sortida a les 14es jornades del llagostí. Cel.
2: Sí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i que permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors de Sant Pere a les taules dels restauradors locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les Cases d'Alcanà que presenten propostes des de fins a menús elaborats. Les jornades del llagostí se podran gaudir fins al pròxim 21 de juny, consolidant les Cases d'Alcanà com un referent gastronòmic per als amants del producte de proximitat i la cuina marinera autèntica.
1: I del Delta saltem al Garraf, perquè Sant Pere de Ribes ja ho té tot pràcticament a punt per poder adjudicar aquest estiu 66 pisos més de lloguer assequible. Són pisos construïts al sector del Parc Central, actualment la gran zona de creixement de les Roquetes. L'Ajuntament recorda que per optar a un d'aquests pisos cal estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge protegit que gestiona l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Carla, què ens expliques?
0: Doncs mira, que després de la primera promoció de 86 habitatges de lloguer assequible ja adjudicats, Sant Pere de Ribes es prepara per fer el mateix amb 66 habitatges més. Concretament, són els que corresponen a un primer bloc amb 24 pisos, que s'adjudicaran al juny, i els altres 42 són d'un segon bloc que s'adjudicaria al juliol. D'aquesta manera, aquest estiu ja s'hauran adjudicat tots els pisos d'aquesta segona promoció, mentre ja se n'estan construint 86 més en una tercera. Tots ells tenen la ronda Masia Nova com a eix viari al sector del Parc Central. Per aquestes noves adjudicacions hi ha pisos d'una, de dues i de tres habitacions, que van dels 400 als 690 euros mensuals, una xifra per sota de la mitjana del lloguer que es dona al municipi, que se situa en els 940 euros. L'Ajuntament es mostra satisfet per donar sortida a la demanda d'habitatge assequible, amb reserves específiques per a col·lectius com els joves i la gent gran i per la qualitat d'aquests pisos. Escoltem a Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
4: Moltes vegades s'estigmatitzava en el passat que quan un vivia en un pis de protecció oficial era un pis que les qualitats eren les que eren de protecció oficial. Avui, veient aquests habitatges, podem dir que no tenen res a envejar amb un pis del mercat ordinari privat. En alguns casos podríem dir que inclús són millors perquè compleixen amb una normativa a nivell de qualitats.
0: Entre els requisits per poder-hi optar, cal acreditar com a mínim 3 anys d'empadronament a Sant Pere de Ribes i estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de la Generalitat. El govern ribetà assegura haver estat molt actiu en la promoció d'habitatge públic, amb convenis de col·laboració amb fundacions socials i aportant sòl municipal. Una política que es complementa amb d'altres accions per ampliar l'habitatge protegit al municipi, com ha explicat David Navarro, regidor d'habitatge a Sant Pere de Ribes.
5: A part d'això, tenim més polítiques en el nostre municipi. Tenim polítiques de rehabilitació de façanes, d'ajuts al lloguer, que són molt importants també per les famílies que viuen en pisos que no són de protecció oficial, però que estan visquent en el nostre municipi.
0: Aquests habitatges són possibles també en part pel finançament europeu que s'ha rebut a través del fons Next Generation, que obliguen, per exemple, a apostar per sistemes d'eficiència energètica. Els nous veïns que a l'estiu s'adjudiquin alguns d'aquests habitatges tindran també plaça de pàrquing al mateix edifici, en el que és ara la gran zona de creixement de les Roquetes.
1: I remuntem cap al Maresme perquè el músic aranyenc Pep Berguedà, protagonista en un documental internacional sobre la música del Carib i del Mediterrani. La producció audiovisual porta la marca del presentador de televisió i cantant veneçolà Daniel Sarcos, que va arribar a Arenys a través del moll. El film es projectarà aquest dijous al Teatre Seràfix a les 8 del vespre de forma gratuïta. Oriol.
6: Doncs sí, Sergi, Soy Caribe, Soy Mediterráneo és un documental musical que explora els vincles emocionals i culturals de Daniel Sarcos amb el Mar Carib i el Mediterrani, tot acompanyat d'un film musical que ofereix diferents artistes tradicionals nascuts en aquests dos mars oposats del món. Un d'ells és el músic d'havaneres Pep Berguedà. El cantant explica que va ser una aparició improvisada després que l'equip del documental contactés amb el moll d'aquí d'Arenys per fer ús de l'espai per les seves gravacions.
7: Era un dilluns de gener, fred, gris, i aleshores, bueno, l'Oriol, que és el qui porta el moll, va trucar perquè diu, mira, tinc aquí uns músics que volen gravar un documental. I llavors diu, si vols baixar, i si els coneixes i tal. Vaig baixar al moll i, bueno, va resultar que van sortir, vaig anar amb ells, van descobrir que jo em dedicava a la música també i em van demanar si em podien posar un micro a la solapa i ja està. I així va començar tot.
6: Més enllà de participar-hi cantant cançons, Berguedà també els hi va explicar als músics llatinoamericans la tradició de les havaneres, així com la història de les seves cançons marineres fetes en llengua catalana i que reflecteixen la vida al port d'Arenys de Mar, un fet que va ser clau perquè decidissin incloure'l en la producció.
7: Ell em descobreix, diguem entre cometes, descobreix el cantant català i tot això, que clar, ells també coneixien una mica a veure, coneixien que la música que es fa a Venezuela té molt a veure amb la música que es fa, però clar, amb aquesta cançó, doncs no tant, no? Amb aquest tipus de cançó així catalana, no? I, bueno, és curiós perquè ells, els hi vaig explicar que, perquè ells ja m'han preguntat per què parlaven català i els hi vaig explicar tot

0: Tordera celebra la Setmana de la Natura fins al 12 de juny. L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu.
1: Exacte, amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. Les activitats programades faran incís en l'emergència climàtica i com podem actuar a nivell local en el nostre dia a dia per adaptar-nos i també minimitzar-ne les conseqüències. Així, fins al dia 12 de juny, com deies, l'Ajuntament de Tordera, amb el suport d'entitats locals i torderenques que tenen relació amb el medi ambient, s'ha preparat un conjunt d'activitats lúdiques, xerrades i tallers que es desenvoluparan en diversos punts del municipi. Per exemple, la passejada ambiental als serveis ecosistèmics de la vall de Sant Tou. També una sortida al Parc de l'Amistat o una xerrada sobre l'excursió pirinenca a Tordera i al Montnegre. També un taller científic familiar anomenat Coneguem els nostres amfibis i, finalment, una ullada al cel nocturn d'en com utilitzar i saber com utilitzar un planisferi.
0: I ara marxem a Tarragona perquè han plantat 800 ceps nous a Salou amb l'objectiu de recuperar varietats ancestrals que havien desaparegut del Camp de Tarragona. Ens ho explica la Marina Pérez Got.
2: Planten 848 nous ceps al Parc del Pla de Maset de Salou en el marc del projecte municipal de recuperació de varietats de raïm ancestrals i desaparegudes del Camp de Tarragona. Així es dona continuïtat a la iniciativa engegada el 2024 i consolida aquest espai com a futur referent de la memòria agrícola, el paisatge i l'enoturisme al municipi. La nova plantació incorpora 348 ceps de pàmpol girat, la varietat negra, sobre la qual pivota bona part del projecte, i 500 ceps d'escanyagos, una varietat blanca ancestral també vinculada al territori que s'introdueix per primer cop al Pla de Maset. Amb aquesta ampliació, la vinya experimental arriba al voltant del miler de ceps amb una distribució equilibrada d'unes 500 plantes de cada varietat. La segona fase del projecte permet completar la parcel·la de cultiu amb una estructura rectangular inspirada en les antigues zones agrícoles i reforça l'objectiu de recuperar el paisatge agrari dels segles XVIII i XIX. Segons els seus impulsors, la iniciativa busca preservar varietats pràcticament desaparegudes, així com explicar una part essencial de la història econòmica i social d'aquest municipi del Tarragonès.

I acabem aquí a la Costa Brava perquè un estudi de l'Institut de Ciències del Mar ha posat el focus en les zones claus per l'alimentació i cria dels grans depredadors del Mediterrani. Espècies com la tintorera, el marraix i el peix espasa es cullen els canons submarins com àrees preferents d'alimentació i cria. L'estudi posa en relleu la importància ecològica d'aquests indrets submarins, tenint en compte que són zones freqüentades per un conjunt d'espècies que estan al cim de la xarxa tròfica i que es troben en greu perill, sobretot per culpa de la sobrepesca. Un d'aquests espais són els canons submarins del Cap de Creus, que s'han demostrat com un punt principal en els estudis científics de taurons al litoral català. Científics i pescadors han unit forces per a capturar, marcar i alliberar taurons pelàgics com la tintorera. El projecte, anomenat COTI, s'estén a tot el Mediterrani nord-occidental i busca tenir un mapa veraç de les diferents poblacions de taurons com la tintorera i el marraix a la Mediterrània per tal de descobrir si podem parlar de poblacions diferenciades o no o estudiar-ne les diferents migracions anuals. I en successos hem de parlar, malauradament, de la mort d'un home de 78 anys a Setúna, a Begur, en caure des de les roques de Punta d'Esplom. L'home, que aquest dilluns al matí va resultar ferit crític, ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima era veí de Sant Feliu de Llobregat. L'accident va tenir lloc quan faltaven 5 minuts per les 9 del matí. Un amic de l'home va alertar els serveis d'emergència després que aquest es precipités en aquesta zona rocosa. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 ambulàncies del SEM i un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i personal sanitari. Quan els equips d'emergència van arribar-hi, l'home es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Agents de la policia local i efectius de bombers van iniciar immediatament les maniobres de reanimació que van permetre

recuperar-lo momentàniament. Després d'estabilitzar-lo, els serveis el van evacuar fins a la sorra, on el SEM li va prestar la primera assistència. Posteriorment, com hem dit, va ser traslladat en helicòpter de l'Hospital Trueta, on va ingressar en estat clínic i, finalment, ha mort.

0: I ara és hora per anar a conèixer l'estat meteorològic, concretament l'estat de la mar, la previsió meteorològica a càrrec de Luismi Pérez. Luismi, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació ben plàcida a tota la costa, amb molt pocs núvols i amb un vent que no serà especialment intens. Tornarà a bufar a les immediates hores de sud, sud-est, a gran part del litoral, i serà novament més cap a les terres interiors, on aquest vent es reforçarà especialment cap a les comarques de Tarragona. Però ja diem arran de mar, un vent molt feble, per tant, marejol en gran mesura i també amb bon estat de la mar. I és que aquest vent continuarà sent fluix les properes hores i jornades. En vista demà, per exemple, un vent molt feble al matí, girant ja una mica cap a Garbí, i durant la tarda, si de cas, es reforçarà una mica. Tindrem una mar més espessa, especialment a la costa barcelonina i al sud de la Costa Brava, i és que aquest vent de Garbí o de sud arribarà a cops de 40-50 km per hora, sobretot algunes milles mar en fora, sempre amb força sol, i el dimecres amb més calor a totes les viles costaneres, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I de l'estat de la mar, amb en Luismi, passem a l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit i en Roger Serra. Roger, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Repassem algunes zones que sí que presenten bàsicament molta lentitud, aturades de moment intermitents. És el cas de l'autopista AP7, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, això com et deia, el tronc central d'aquesta autopista AP7 carregat a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit sud. I a l'extrem nord també, les autopistes que baixen del Vallès, doncs, a més volum de trànsit, sobretot la C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes C60, aturades puntuals que no arriben al quilòmetre a l'altura de Argentona i en sentit metro. Per tant, com podeu comprovar, són retencions més o menys conegudes, com us dèiem, sense grans incidències, sense grans aturades. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.

0: I ens en tornem a cap a casa nostra perquè a la Ronda Mar s'hi poden fer molts esports. Parlem dels que es fan damunt l'aigua, com vela o en rem, i avui parlarem dels dos que es poden fer en una platja, vòlei platja, i òbviament Arenys de Mar també hi fan atletisme. Oriol.
1: Doncs efectivament, Sergi, arran de mar ho has dit, eh? Es pot jugar a molts esports, el vòlei platja n'és un clàssic, però també atletisme, i aquí a Arenys això ho sabem fer, perquè aquest passat cap de setmana s'ha fet la 14a edició d'atletisme a la platja, i ens ho pot explicar el president de la penya Panemi, el Zenon Tomàs, que el tenim en línia. Zenon, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, la veritat és que amb ganes de saber començar una mica pel començament, eh? Comencem per dissabte, teníem aquesta sessió ja clàssica, eh? D'atletisme a la platja de la Picòrdia, Arenys. Bé, com ha anat? Com ha anat aquesta sessió atlètica arran de mar?
2: Bé, doncs, diguem que molt contents, doncs, tant per com va funcionar tot com per la participació. I aleshores també doncs, el poder fer doncs, el mateix dia a l'Iron Kid doncs, va fer que molts més nens i nenes d'aquí d'Arenys i de pobles del voltant doncs, també vinguessin a visitar-nos amb nosaltres. I ja dic, va ser una matinal molt agradable i des de les 10 fins a la 1 doncs, que els voluntaris que teníem a les diferents proves doncs, no van parar. Sí, vam tenir gent des de primera hora fins a última hora. O sigui que molt contents i esperant una propera edició, ja.
1: I tant, sí, sí, no, sens dubte que hi serà, aquesta propera edició, perquè, com dèiem, ja és tot un clàssic aquí a Arenys, aquesta pràctica esportiva a la platja, que, de fet, Zenon, ha de ser especial tant per qui no ho ha fet mai, i que s'hi podia acostar, i mira, a la platja doncs, fer algun salt, fer alguna cursa, com també per aquella gent que fa atletisme habitualment, que clar, fer-ho a la platja és molt diferent.
2: Sí, bé, per un cantó doncs, tenim els que normalment doncs, fan atletisme, vam tenir, doncs, a part de la gent de la penya Panemi, doncs, va venir bastants atletes de l'esport Canet i del Calella, i és clar, estan acostumats a fer-ho doncs, a les pistes o quan fan crossos o així, doncs fer-ho a la platja és una zona diferent que normalment doncs, no ho fan i que, a més, doncs, com que és una jornada lúdica i ningú competeix contra ningú, sinó que competeixen contra si mateixos, perquè podien fer les proves 3-4 vegades i cada vegada se'ls agafava el temps o se'ls media el salt o el llançament, i el que tenien que fer era superar-se a si mateixos, i al final, com cada any, s'hi acaben apuntant pares, s'hi acaben apuntant avis, o sigui, s'hi apunta tothom. I com bé has dit, gent que fa atletisme, gent que no fa atletisme, i gent que ho fa per primera vegada i doncs els hi agrada, i que ara la temporada que ve han dit que ens vindran a veure, i potser doncs algun atleta més doncs, podrem tenir, degut amb aquestes jornades d'atletisme a la platja.
1: Clar, és que això us dona molta visibilitat, Zenon, perquè les pistes d'atletisme, diguem-ne que al mig del pas no estan, les pistes. Per venir-vos a veure...
2: No ens veu ningú.
1: Ara. I per tant, fer una jornada d'aquestes així a la platja, home, això us dona visibilitat.
2: Sí, sí, no, és una manera de visibilitat, i després també tenim que pensar que aquestes jornades són com a cloenda del programa doncs, que fa 14 anys que estem fent a les tres escoles d'Arenys. Tenir que a les 12 va entrar una mica de boira de mar i de 12 a 1 doncs, vam estar millor, però sí, sí, vam tenir calor. Però ja et dic, els nens i nenes ells corrien per allà, els pares estaven més aviat a l'ombra i doncs, es va suportar. Potser millor aquest any que no pas l'any passat, que vam tenir el perill de pluja durant tot el dematí, inclús alguns moments es va ploure i això va fer que molta gent no baixés.
1: Clar.
2: I o sigui que aquest any hem tingut molta més participació que no l'any passat i degut precisament a això, en el temps. Clar. Al final la majoria acabaven a mar, eh? O sigui, a la que acabaven de fer les proves es banyaven tots, eh? O sigui que la calor ja se la feien passar.
1: Sí, sí, sí, no, amb això quan estàs arran de mar i a la platja,
2: ah,
1: el més normal és acabar amb una bona remullada. Zanon Tomàs, president de la penya Panemi, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort, que vagi tot molt bé.
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: I com dèiem, això pel que fa a l'atletisme, però també podem parlar de voleibol i platja, un altre esport que es juga ben arran de mar, i en aquest cas perquè a Arenys de Mar el Club Voleibol i Platja d'Arenys organitza cursos, cursos per a joves, per a infants i joves, i també per competició, per ja anar treballant i preparant aquesta temporada d'estiu. Van a càrrec del Club Voleibol i Platja i la seva directora esportiva és la Laura Buján. Laura, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bé, Laura, t'hem trucat perquè volem parlar d'un curs. Hem vist a xarxes socials que feu un curs de voga i platja. La veritat és que comença l'estiu, comença l'època d'anar a la platja i de jugar-hi a voga. I explica'ns una mica, Laura, quina és la intenció que teniu amb aquest curs.
3: Doncs mira, estem supercontents perquè fa molts anys que el fem i aquest any sembla que tindrem molts nens. És un curs que fem 3 dies de la setmana, dilluns, dimecres i divendres, per nens de 8 a 18 anys. Segurament aquest any, com que preveiem tenir molts, el farem amb dos torns, i el segon torn serà pels nens de competició, que ara mateix estem començant a preparar ja la competició d'estiu. I a part d'això, també fem entrenaments per adults i veterans, que seran els dimarts, els dijous i els divendres de 7 a 9, així que tindrem voli platja per tothom que s'animi.
1: I tant, no, no, sens dubte que n'hi ha, de voga i platja, i aquí a Arenys, a més, hi ha força nivell, força tradició. Què t'anava a dir, l'objectiu d'aquest curs, Laura, quin seria? Seria engrescar més gent a jugar-hi, formar equips? Quin és exactament l'objectiu, el que vulgueu aconseguir, o que vulgueu aconseguir cada any, amb aquest curs?
3: Doncs mira, els dos volem començar a tornar a fer força amb la base. De fet, aquest any hem estat amb dues escoles col·laborant i hem fet sessions d'educació física. I també volem, doncs, engrescar els nens a començar a competir i a descobrir l'esport d'una manera més seriosa.
1: Perfecte, perquè, clar, voga i platja, clar, només es juga a l'estiu, Laura, les competicions, tot, només és a l'estiu. Durant l'any, què feu? Esteu parats?
3: No, durant l'any també entrenem. Durant l'any també entrenem i tenim alguns nens que fins i tot s'animen a competir i combinen la platja i la pista, o només fan platja, vull dir, al final estem sempre actius.
1: Perfecte, i de cara a la competició, aquest any com es presenta tot plegat? És a dir, els que ens dediquem una mica a seguir-vos, a seguir l'actualitat esportiva, en què ens haurem de fixar concretament?
3: Doncs mira, ara a finals de maig comencem, a principis de juliol, les primeres proves i tenim equips de totes les categories, infantil, masculí i femení, tenim 3 cadets femenins, 3 cadets masculins, sots 19 masculins i femenins també tenim un munt, i a veure com va. Esperem poder classificar amb algun equip per campionats d'Espanya, que jo crec que sí, i anirem veient. Ara són 4 proves fins al juliol, i si classifiquem, doncs a partir del juliol viatjaríem a diferents punts d'Espanya per competir a nivell nacional.
1: Perfecte, home, aquest seria l'objectiu. Recordo que l'any passat es va aconseguir, recordo haver parlat de diferents equips, cap a on era, cap a la línia de la Concepción, pot ser, oi?
3: Sí, a la línia de la Concepción vam enviar els cadets masculins i femenins, i els masculins van fer 5 anys d'Espanya, que està superbé.
1: I tant, doncs a veure si aquest any es pot repetir o millorar algun èxit d'aquest tipus.
3: I tant, esperem que sí, la veritat.
1: I per això també ha de servir una mica aquest curs, aquest curs que comentàvem, que bé, ha de servir una mica d'escalfament, no?, per anar preparant, per anar fent bullir l'olla, podríem dir.
3: Sí, exacte. I si no, per la gent que s'ho vol passar bé, també és perfecte. Vull dir, ja acabo de part de tothom.
1: Perfecte. Només ens queda per saber, la gent que vulgui, doncs, acostar-se, participar d'aquest curs que comentàvem, què ha de fer? S'ha d'apuntar prèviament? Venir a la platja els dies que hi sou? Com funciona això?
3: Doncs mira, hem d'entrar a la nostra web, que és clubvoleibolplatjarenys.com, i allà teniu tota la informació i els formularis per inscriure-us, i a l'Instagram també. I si no, em poden trucar, que està el meu telèfon també al Google del voleibol platja, i jo els explico sense cap mena de problema i compromís. I ara, abans del curset, si volen entrenar, poden venir a provar, i si no, tot el tema casal, doncs ja ja es veuria.
1: Perfecte. Doncs queda dit, eh? Tothom que estigui interessat en aquest esport, en el vòlei platja, que ara, com dèiem, tot l'any es pot anar entrenant, però ara sembla que l'estiu fa com... venen com més ganes, no?, d'anar a la platja i jugar.
3: Sí, sí, no, a més és ideal, perquè a la tarda no fa tanta calor, s'està superbé, és genial.
1: Doncs amb aquest esport genial avui n'hem volgut parlar, amb aquest curset, a través de la Laura Buján, la coordinadora d'aquí del Club Vòlei Platja d'Arenys. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que hi hagi molta sort amb aquest curs i a la temporada, i segur, segur que estem en contacte.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ja ho veus, Sergi, ja sé que el teu és anar en marc per pescar, eh? Però vaja, si t'animes a quedar-te a la sorra a practicar algun esport, mira, avui t'hem donat dues opcions, atletisme i vòlei platja. Pots escollir la que vulguis.
0: Doncs, Oriol, me les apunto. I ara el que farem és un moment de pausa i donarem pas ja a la segona hora amb la Marina Pérez Got i l'Antoni Ferran. A reveure, que vagi bé.
4: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Notícies en xarxa.
12: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
13: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria,
11: convocatòria que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
12: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavoz del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però llançar també aquesta reflexió.
13: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
12: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat baixa empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

0: Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora que dedicarem íntegrament a parlar de medi ambient. I des d'aquí moltes gràcies a en Sergi Corral per presentar aquesta primera hora. Ho tenim tot a punt, així que comencem aquesta segona hora de Ran de Mar.

0: parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
1: És dimarts i els dimarts ens toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí l'Antoni Ferran, que avui vi acompanyat, ara ens ho explicarà ell mateix. Jo us deixaré aquí. Molt bona tarda, Antoni Ferran.
2: Molt bona tarda, Marina. Gràcies. I res, com bé dius, avui dedicarem tota una hora a parlar amb la Maria Figueres Totosaus. La Maria actualment forma part del grup ecologista del Vendrell, el GEVEN, no?, i entre altres coses, quan li vaig preguntar com vols que et presenti, em va passar algunes coses i diu una frase que em va semblar molt interessant. Diu: la meva passió per la natura, especialment en l'àmbit botànic, és un dels trets que millor en defineix. I com és aquesta idea? I com és que agafes això com a presentació?
3: Doncs perquè diria que el que sóc ara, no?, que sóc biòloga i que treballo amb aquesta faceta meva, em ve de molt petita i és aquesta passió precisament per la botànica, per les plantes, pels seus usos, el que m'ha portat a estudiar la carrera i a treballar on treballo avui.
2: I què fas? Explica'ns una mica què fas allà al GEVEN.
3: Doncs sóc una de les tècniques que portem projectes sobretot de restauració i de conservació mediambiental. Toquem una mica de tot en aquesta feina, perquè som un equip petitó i, per tant, les tasques són molt diverses, des de parts més dedicades a l'educació ambiental, en les quals doncs fem activitats, xerrades, tallers per donar a conèixer el medi ambient, i després també doncs tasques més de direcció i gestió de projectes per millorar doncs aquests ecosistemes que trobem a la comarca.
2: I no solament feu coses pel Vendrell, no? També feu coses diguéssim per la comarca, bàsicament del Baix Penedès. Quines coses teniu en mans?
3: Exacte, el grup sí que és veritat que neix al Vendrell, per això el nom de GEVEN, però actualment treballa en diferents municipis de la comarca arran de la custòdia del territori, que és aquesta figura que ens permet treballar amb propietaris, tant públics com privats, per millorar doncs l'estat de conservació de les seves finques. Treballem, per exemple, amb el Montmell, en una finca en la que estem fent treballs per crear zones obertes, recuperar el mosaic agroforestal, però també treballem en altres llocs com pot ser Bonastre, creant basses i zones més humides, zones on hi pugui haver aigua, per millorar les poblacions d'amfibis, per exemple.
2: Molt bé, o sigui que el pilar central, no?, l'eix central en aquest moment de l'activitat és al voltant de la conservació de la natura.
3: Exacte.
2: Anem cap al Vendrell i anem a parlar de les madrigueres. Aquí no és el Baix Penedès, estem al Tarragonès, estem al Camp de Tarragona, però això seria, en aquest cas, el Penedès, no? Uh-huh. I nosaltres, quan parlem de coses, habitualment parleu en clau català, no? Intentem posar exemples de diferents llocs del territori, de coses en positiu que es fan, no? D'exemples en positiu. Aquí, recentment, hi ha hagut un cert enrenou amb un camí al voltant del mar, no?, un camí litoral, en el tema al voltant d'un camí que s'està fent executant pel Ministeri de Costes, en una zona molt sensible d'aquí al litoral tarragoní, en la qual una de les peces claus també és uns edificis dedicats al tema de tractament d'unes malalties. Curiosament, al Vendrell, no?, també en el seu moment va haver-hi un sanatori, un preventori, no?, dedicat a la protecció, en aquest cas, de la tuberculosi, en aquest cas, a la gent més jove, no?, diem-ne. Encara existeix això? Queda algun vestigi d'això, d'aquest rastre de la salut?
3: Doncs queda l'estructura d'aquest sanatori, el que passa és que ara està convertit en hotel. De fet, és un hotel bastant conegut, bastant famós, amb bastant renom. I sí que és veritat doncs que en alguns llocs del municipi, com pot ser el Museu Tavares, que fa una mica de reconeixement de la història del Vendrell, doncs explica tota aquesta història i tot aquest vincle amb el sanatori.
2: Molt bé, doncs ja tenim un element que relliga, diguéssim, el Baix Penedès amb el Camp de Tarragona, Vendrell amb Tarragona, però hi ha un segon element, que és el tema de la protecció de la zona costanera, no? Explica'ns una mica què és això de les madrigueres per la gent que no ho coneix.
3: Doncs les madrigueres podríem dir que és una mica la joia de l'entitat, és on neix el grup ecologista, perquè quan parlem de les madrigueres ens agrada dir que parlem de l'última finestra oberta al mar del Baix Penedès.
2: Un moment, i per què és l'última finestra oberta al mar? Doncs... No hi ha cap altre espai que no estigui urbanitzat? És aquest el tema?
3: Exacte. Si mirem la costa del Baix Penedès, com la major part de la Costa Daurada i en general de la costa mediterrània, està molt urbanitzada arran d'aquests booms urbanístics que hi va haver doncs, als anys 80, anys 90, i en concret al Baix Penedès doncs, no queden pràcticament espais, o no en queden directament, oberts com seria abans de que hi hagués aquesta urbanització. Per tant, les madrigueres és l'últim espai que queda sense que hi hagi passeig marítim, sense que hi hagi edificacions, com no passa a la resta de la comarca. I per això diem que és l'última finestra oberta al mar.
2: Molt bé, i si no tinc mal entès, aquí va haver-hi una lluita molt important feta pel Geben i un fotimer d'entitats, jo, per la informació que tinc, més de 100 entitats van participar, que arrenca l'any 93, no? Què passa al 93?
3: Exacte, això... ve d'una mica de lluny, permet-me que tiri una mica enrere. Les madrigueres ha sigut un espai molt fèrtil perquè sempre hi ha hagut la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Abans creuava en diagonal l'espai, ara si es passeja per allà es veurà que es va canalitzar als anys 50 per poder-hi edificar. O sigui, ja hi va haver un primer projecte en el que, es va intentar edificar aquest espai. El que va passar és que al ser una zona humida, una zona inundable, doncs es va veure que potser no era gaire bona idea, el projecte va quedar aturat, però a finals dels anys 80 es torna a reprendre aquesta idea. Edifiquem les madrigueres, construïm-hi. És un grup de veïns i, com dius, un gran moviment ciutadà que lluita per protegir aquest espai i per assegurar que tot el potencial que té aquest espai, des d'un punt de vista mediambiental, des d'un punt de vista també de patrimoni natural i fins i tot de salut, doncs es lluita per poder-lo protegir. I és aquí on teneix l'entitat, no? On es conforma aquest grup ecologista en la defensa del territori del Baix Penedès.
2: Molt bé, perquè parlem ara de l'última finestra al mar, però adjacent a les madrigueres, l'espai de les madrigueres, a part de que ja diguéssim que és creuada tant per la línia del tren, per la part de dalt, com per la part de baix, per la carretera, no? que la travessa. Però, més enllà, hi ha tota una zona agrícola molt potent. És a dir, encara hi ha opcions de connectivitat ecològica, diguéssim, amb la serra, o no?
3: Doncs és una idea que ens agrada molt. Quan expliquem la importància de les madrigueres, és una de les coses que comentem, no? Aquesta transició d'hàbitats des de la zona més marina fins a la zona més forestal, podríem dir. Sí que és veritat que està tallat per aquestes dues línies de connexions, però gràcies en part a la Riera de la Bisbal, que sí que aquí doncs, hi ha tot un corredor, i després en algunes finestretes obertes que queden a les vies del tren i també a la carretera, doncs sí que permet una certa transició. És veritat que no és el més ideal, però sí que ens permet passar des de les zones més madrigueres, que és la zona de la platja, a la que comentes que és el Pla de Mar, que té tota aquests vestigis de vinyes, d'oliveres, de garrofers, que encara queden doncs, una mica allà al mig.
2: Sí, queda molta cosa, perquè hi ha camins, hi ha després molta cosa feta amb pedra seca, hi ha recorreguts que sembla que encara hi hagin els vestigis de carros que han passat per allà marcats a les pedres.
3: Sí.
2: Hi ha molta cosa. I, a més, aquí encara hi ha aquesta oportunitat, que passa a pocs llocs, no?, de poder connectar el que seria la serralada amb el litoral, no? Encara que sigui amb alguns punts una mica crítics, diguem-ne.
3: Exacte.
2: Bé, tot això ho expliquem perquè la gent es faci, les persones que ens estan escoltant, no?, es facin idea de la importància de les madrigueres. I no solament és les madrigueres en si mateixes, que ja són importants, no?, sinó tot aquest altre conjunt de coses que estem posant sobre la taula i que fa que això agafi més potència i més valor. Uh-huh. La peça de la Riera de Bisbal, com la tenim? Va millorant? Va empitjorant? L'aigua que baixa per la riera baixa de manera contínua. Quan parlem d'això, tothom sap que estem parlant de rius i rieres mediterranis. Per tant, pot haver-hi alguna època a l'any que baixi seca. Com tenim la Riera de la Bisbal?
3: Doncs és un tema que no és senzill, perquè és una riera que ha patit moltes transformacions, passant per la més evident, que és aquest canvi de traçat, que per tant això ja té unes certes implicacions, no? Al final l'aigua baixa per allà on baixa.
2: Perdona, Maria, un incís. Aquest canvi de traçat que està dient la Maria és el mateix canvi de traçat que es va fer, per exemple, amb el riu Llobregat, no? La desembocadura del riu Llobregat, en aquest cas, es va desplaçar pel tema de l'ampliació del port de Barcelona. La riera de la Bisbal també es va fer una cosa equivalent, en aquest cas no per l'aeroport, sinó pel tema que han comentat de voler urbanitzar la zona adjacent, no? I el que feia la riera de la Bisbal és que travessava pel ben mig, no?, aquest últim tram, diguéssim, fins que anava de punta a punta, però passava exactament, més o menys, seguint una traça per tota el que seria la zona de les Madrigueres, no?, la creuava.
3: Mm-hmm. Sí, de fet, si es miren fotografies aèries, tant actuals com d'èpoques més passades, es veu perfectament la diferència de la vegetació en l'antic traçat, es veu clarament per on passava la riera. Doncs, com deies, és una riera mediterrània, per tant, és una riera que tenia èpoques seques i èpoques doncs, en les que hi havia pluges més torrencials, en les que baixava més plena. Ara això ja no passa, és una riera que té aigua de manera constant, contínua, perquè hi va parar doncs, totes les aigües de la depuradora, que hi ha una mica més amunt, i per tant això té conseqüències ecològiques també en el paper que té aquesta riera. No? Podem parlar de doncs, certes espècies que no hi haurien de viure, potser, parlant d'espècies exòtiques, que tenen una cabuda més fàcil quan hi ha aigua constant, però també doncs, temes en la desembocadura ja com a tal de modificació de les formes de la sorra, etcètera, etcètera. O sigui, sí que suposa realment un canvi en el paisatge.
2: Clar, i l'altra cosa, aquest canvi de traça, diguéssim, de la desembocadura, també afecta, entenc, no?, a lo que és l'aportació de sediments quan plou, no?, directament dintre la zona de les Madrigueres, perquè no deu haver-hi entrada de sediments dintre, no?
3: Exacte. Ara, quan estàs a les Madrigueres i alguna vegada que fem alguna activitat, el que sigui, no?, de plantació, el que sigui, veus clarament que està formada per restes, sediments fluvials, amb còdols, amb uns fangs, no?, unes argiles típiques de riera, que ara això, tot això ja no arriba. Per tant, segur que té certa conseqüència també a l'hora d'afectar els processos d'erosió i de formació de l'espai.
2: Bé, tot això, insisteixo, que ho estem explicant, no? Pensar que aquí ens està escoltant gent de tota Catalunya, perquè aquest es passa per xarxa local, i per tant perquè facin una mica d'idea de la importància d'aquest fet singular del Baix Penedès, no?, de les Madrigueres, i entendre també les lògiques ecològiques, no?, que hi ha aquí al darrere. Però aquí hi ha una espècie de convidat, no?, que és una espècie d'ocell que corre per allà, que és el corriol. Què li passa amb el corriol?
3: Al corriol li passa que, com diu el seu nom, és una mica inquiet i li agrada córrer per tot arreu, i per tant els molts conservacionistes, molts grups ecologistes i tota una sèrie de persones que hi treballem per protegir-lo, anem una mica de cap intentant preservar l'espècie. És una espècie que està bastant en un estat bastant vulnerable. De fet, s'està valorant canviar el seu estat de la catalogació de l'espècie, perquè s'està veient que realment té una regressió molt important. Ara és vulnerable. Veurem què passa.
2: No ha entrat encara al llibre roig.
3: Encara no, però les últimes notícies, els últims estudis que s'han fet, sembla que entrarà en breus, perquè realment les notícies que rebem no són gaire bones. És una espècie d'ocell limícola que habita a les platges. Per tant, ja ens podem imaginar que el principal problema que té és aquest canvi d'ús que hi ha hagut en els darrers anys a les platges, i per tant doncs, que això pot afectar molt a la seva població. Afecta molt perquè no només viu a les platges, sinó que els nius els fa a la sorra. No és com altres ocells que ens podem imaginar que els fan als arbres, o que fins i tot ocells més aquàtics que els fan entre les canyes o al canyissar, no?

0: ser un dels...
1: Podria ser, de fet, és...
0: Ja veus que ric una mica perquè és un dels conflictes que hem tingut últimament allà al Vendrell i una de les principals reivindicacions que hem fet al grup durant aquesta temporada de nidificació. Hem de pensar que hi ha d'haver un canvi de plantejament en la gestió de les platges i sobretot en com les observem, com les percebem la població en general. Les platges són ecosistemes en les que hi ha tota una estructura, unes espècies animals i vegetals que hi viuen i que, per tant, s'ha d'entendre que la gestió que se'n fa és amb aquesta visió. No es pot entendre com una prolongació de la urbanització, que, per tant, s'han de passar màquines perquè quedin impecables, perquè no hi hagi cap mena de barrera, etcètera, etcètera, no? Per tant, el Corriol necessita unes condicions concretes, unes zones dunars, amb una mica de vegetació, amb restes de matèria orgànica, de closques, s'alimenta a la vora del mar, per tant, també tot aquest ecosistema que hi ha a la zona intermareal també és molt important. I, per tant, doncs, passar maquinària pesada, que compacta, que remou, que aplana i que destrueix tot aquest hàbitat, doncs és un problema.
1: Sí, sí, i a més, aquest fet, no?, posa en risc no solament, diguéssim, l'hàbitat i la supervivència, en aquest cas del corriol, no? Perquè moltes vegades alguna espècie, diguéssim, de flora, en aquest cas és de fauna, no?, un ocell, també pot ser agafat com un indicador, no?, un indicador de qualitat, no?, de, en aquest cas un bioindicador de qualitat, de si el trobem o no el trobem, no?, si ho estem fent bé o malament, no? És a dir, potser l'hàbitat per altres espècies vegetals no es posa tant en risc, però si es perd aquest indicador animal, no?, vol dir que la gestió que s'està fent d'aquell espai no és adequada.
0: Exacte, aquí també podríem introduir el concepte d'espècie paraigües. En conservació, espècie paraigües s'etiqueta aquelles espècies que per la seva vulnerabilitat o per el seu estat de conservació ajuden, si són, ajuden a conservar tot un ecosistema, però que en realitat ajuden a conservar totes les altres espècies que hi viuen i que potser o no tenim prou dades per estimar si la població està en un estat crític o no tenim prou dades per saber quina distribució tenen exactament. Per tant, protegir el corriol no només salva o protegeix el corriol, també protegeix, doncs, tot una sèrie de grups associats de fauna i de flora que potser no tenim tantes eines per saber en quin estat estan.
1: Efectivament, no? Això és una idea també aquesta excel·lent, no?, de fer servir una espècie en risc, no?, i al seu voltant, no?, muntar una estratègia de conservació i de gestió. Però s'ha d'explicar també, i això és molt important, que al seu voltant d'aquesta estratègia se'n beneficien moltes altres espècies. Insisteixo, no solament espècies de fauna, perquè també se'n beneficien espècies vegetals, en aquest cas, no? Si busquem espècies vegetals, què trobaríem avui a les madrigueres?
0: Doncs hi trobem una gran diversitat, també perquè, com dèiem fa una estona, no?, és un espai molt divers en quant a hàbitats. És un espai relativament petit, però que té una gran transició.
1: Quan dius petit, de què estem parlant?
0: Són 30 hectàrees.
1: 30 hectàrees ja no està menut.
0: Bueno, en comparació amb altres zones humides, és relativament
1: petita.
0: Home,
1: si ho comparem amb el delta de l'Ebre, amb el delta del Llobregat, amb el delta de la Tordera, però si ho comparem a l'escala catalana d'espais, no?, diguéssim, humits, o siguin aigua moll, siguin interiors, no?, tindríem interiors, tindríem a l'Estany d'Ivars, per exemple, no?, Estany d'Ivars, que en el seu moment va ser dessecat i després va ser recuperat, no?, podien tenir una mida equivalent, no?, malgrat no sigui immens, 30 hectàrees és prou important.
0: Exacte. Nosaltres diem que és petitonet perquè per la poca superfície que té, té una gran diversitat d'hàbitats. Sempre, últimament, estem fent molta recerca, molts estudis per veure quines espècies hi trobem i sempre que venen experts a visitar l'espai ens diuen, ostres, això és una passada en tan poc trajecte que fem, no?, de revisió de l'espai. Quina diversitat de plantes i d'animals trobem per ser tan petit. Doncs en el cas de la zona més litoral trobem aquesta transició també des d'una zona més dunar a una zona més d'aiguamolls litorals.

0: de zona humida litoral. I, per exemple, una planta que crida molt l'atenció, que és molt maca, és el lliri de mar. Mm-hmm. És potser la planta estrella quan parlem de vegetació dunar pel que fa a l'estètica que té, no? Fa unes flors blanques molt vistoses, tenen una olor molt curiosa, les llavors que tenen també són sorprenents perquè tenen una estratègia molt curiosa, que és que tenen bastanta superfície, pesen poquet, i llavors així, quan el vent les arrossega dintre de mar, es poden transportar. Doncs bé, aquesta planta, que a més és molt maca, doncs té una funció fonamental en la fixació de les dunes. Aquests ecosistemes marins estan molt exposats, bueno, litorals, estan molt exposats a canvis en quant a tempestes, hi ha molta insolació, hi ha molt de vent. Per tant, és un ecosistema molt canviant constantment. I hi ha espècies que estan altament adaptades, com poden ser aquestes plantes, que ens ajuden a no fer-lo tan canviant. Fixen part de la sorra, creen aquestes dunes, que després també serveixen per altres espècies poder-s'hi amagar i poder-hi viure.
1: I més coses, perquè ara hem parlat un moment d'un element de fauna, un ocell, ara estem parlant de vegetació, però després tenim pròpiament la duna, no? El sistema dunar. Es nota, ja amb el pas dels anys, que aquest espai del litoral vendrellenc, i diguem-li del litoral penedesenc, és més resilient als temporals des de que hi ha un sistema dunar implantat o no?
0: Doncs no t'ho podria assegurar al 100%, perquè aquí també hauríem de treballar amb dades exactes, però el que podem observar és que realment és una platja que quan venen temporals, òbviament, doncs té aquesta erosió, com és habitual que passi a les platges, però que recupera molt bé l'estructura, la recupera molt ràpida. A més, a les madrigueres tenim la sort de que hi ha algunes clapes de posidònia i d'algaró, que són unes plantes marines que creen també una estructura que frena aquesta erosió i aquesta força de les ones del mar i dels temporals. Per tant, tota aquesta capa entre les dunes, entre que tenim també aquestes llacunes litorals que també absorbeixen com una esponja la força dels temporals, doncs és una platja que realment té una estructura molt saludable i que va fluctuant, però realment es manté molt bé.
1: Sí, sempre faig... sempre és una cosa que intento, per l'audiència, no? Per les persones que ens escolten, fer algunes falques perquè entenguin que una platja, una línia litoral, no és estable, és dinàmica, no? Pot haver-hi anades i vingudes, però el que sí que és important és això que acabes de dir, és a dir, que quan li ve un temporal, la seva capacitat de reacció sigui ràpida, no? I, per tant, en un període de temps curt, no? Es torni a estabilitzar. Per tant, aquí i ja defugim d'aquelles pràctiques velles que s'havien fet en el passat del famós dragatge per aportar sorra. En aquest cas no fa falta, perquè la mateixa platja, amb les seves característiques, no? Tot aquest sistema s'autoregula, no? i es recupera, no? Que és aquest el punt on estem.
0: Exacte. A més, les madrigueres tenen la sort de que estan bastant entremig de dos ports. La sort entre cometes, és a dir, que no estan tocant el port, que és on potser hi ha més efectes d'erosió i de dificultats.
1: De quins ports estàs parlant?
0: Estem parlant del port de Vendrell, per una banda, i per l'altra del de Segur de Calafell, de Calafell. Doncs sí que és veritat que al voltant d'aquests ports doncs hi ha més problemes d'erosió pel que suposa l'estructura dels ports com a tal, i tot just les madrigueres queden, jo crec que una mica entremig a cavall dels dos, i per tant doncs no tenen ni molt d'efecte d'un ni molt d'efecte de l'altre, llavors això també les ajuda molt a poder-se recuperar fàcilment.
1: Molt bé, anem una mica més cap enllà, ara saltem al port de Vendrell, tenim a Francàs. El Francàs també és un espai de gran interès, no? Què hi tenim allà?
0: Doncs són unes platges a les que hi trobem un espai litoral que potser no està tan urbanitzat, no és tan artificial com el que podríem trobar en altres punts del municipi. Sí que és veritat que són platges que en aquest cas pateixen molt l'erosió de sediments i tenen poca renovació, però aquí trobem una joia que jo crec que potser anaves per aquí, que és una reserva marina.
1: Exacte.
0: La reserva marina de Masia Blanca, que aquesta sí, és de les més petites, si no la més petita Fa poc vaig assistir a una conferència que deien que era la més petita de moment, però que ara se'n crearà una encara més petita, de tot l'estat espanyol. És una reserva marina que ja ara em sembla que va fer 25 anys que es va crear i que doncs, té una història molt similar a les madrigueres. També és un grup de veïns del municipi que lluita per protegir aquest espai després de veure que s'està perdent tota la biodiversitat d'aquesta zona. La Masia Blanca té la característica, igual que parlàvem davant de madrigueres, que hi ha tot unes praderies de posidònia, que són aquestes fanerògames marines que tenen una gran importància en la biodiversitat marina i també en la regulació de la dinàmica litoral. I, per tant, doncs, a partir d'aquesta acció o aquesta inquietud veïnal es comença a protegir la zona i es crea aquesta reserva marina.
1: Per tant, diguéssim, ja tenim un segon element de lluita, en aquest cas local, de la gent del Vendrell, no? De les persones del Vendrell, doble èxit, no? El que passa que a data d'avui hi ha algun tipus de gestió aquí a la reserva marina?
0: Doncs podríem dir que de cara al públic sí, però a efectes pràctics no és tant com hauria de ser.
1: Explica això una mica, que és una façana, és a dir, estan vendent una cosa que no és.
0: Jo aquí tampoc em vull mullar molt perquè en el meu cas soc més de terra que de mar i hi ha altres entitats que treballen més amb Masia Blanca. De fet, al Vendrell hi ha una entitat que es diu Oceànicos que fan una feina increïble per apropar el mar a la població i tots aquests ecosistemes que hi ha i ells treballen més. Pel que es deia en aquest acte commemoratiu dels 25 anys de la Reserva Marina, sí que és veritat que s'han projectat moltes coses, molts seguiments, molta protecció, però que efectes pràctics doncs, queden una mica curts i queden molt sobre paper i en realitat doncs, es podria fer molt més i es podria treure molt més suc d'aquell espai del que s'està fent.
1: Perquè ens entengui la gent, una de les dificultats que té la Masia Blanca, no, la reserva, és que no la veus, perquè està sota l'aigua, no? I per tant, tu el que veus és una platja, estàndard més o menys, i veus la làmina d'aigua, però no veus tot el que hi ha a sota, no? Per si vols veure el que hi ha a sota, has de fer una immersió, més snorkel o altres formes. Mm-hmm. En canvi, les madrigueres, bona part de la cosa està en superfície, no? I per tant, la percepció de la persona, no?, és diferent respecte a un lloc i respecte a l'altre.
0: Exacte, una de les coses que es demanava de cara a Masia Blanca, no, és incrementar doncs, aquesta senyalització, aquesta també supervisió de que s'estiguin complint les normes, no, de que doncs, ara m'ho inventaria, però el motor ha d'estar apagat amb les embarcacions a no sé quina distància, no? O el tipus d'activitats recreatives que s'hi poden fer, doncs també molta més vigilància per veure que realment això s'està fent correctament.
1: Sí, sí, jo també li pot passar a la zona de les madrigueres perquè té una part també sota l'aigua, no?, sota mar, no?, que tu ja l'has posat de manifest, que també ajudava a contenir, diguéssim, els temporals. Però, esclar, aquestes coses no es veuen, estan sota. I, per tant, com estan sota, si es fa alguna malifeta, no?, passa més desapercebuda que si algú va al mig de les madrigueres, agafa una aixada, diem-ne, i fa una malifeta, que seria molt visible.
0: No? Exacte, exacte.
1: Molt bé. Quins elements més d'interès podríem trobar pel Vendrell a nivell de biodiversitat? N'hi ha algun altre?
0: Doncs jo diria que no només al Vendrell, en general a la comarca del Baix Penedès, un dels elements més interessants a nivell de biodiversitat és aquest mosaic agroforestal que tenim. És una comarca que avui en dia encara hi ha molta xarxa, sobretot vitivinícola, que manté aquests cultius, aquests espais oberts. S'ha perdut molta part, hi ha hagut molta regressió dels cultius i, per tant, ha crescut molt el bosc, però tot i així manté molt aquest mosaic que és fonamental per mantenir doncs, certs ecosistemes i certs grups de fauna i de flora que han coevolucionat pràcticament amb l'activitat de l'ésser humà. Per tant, jo diria que una de les joies, no només del Vendrell, sinó de la comarca, és aquest teixit de paisatgístic que tenim.
1: Teixit paisatgístic que molt sovint, no exclusivament, però molt sovint està vinculat al món vitivinícola, no?
0: Exacte.
1: No és exclusivament al món vitivinícola, perquè també hi ha alguns rodals d'olivera i altres coses, no? Però la majoria seria el món de la vinya i el vi, no? Uh-huh. Com ho veus, això, de la vinya i el vi? S'estan fent bona feina, diguéssim, aquí, en aquest entorn, perquè de marques n'hi ha moltes. Estem en el Penedès, no? El Gran Penedès, la Vegueria Penedès, no? És el que no ho sàpiga, la Vegueria Penedès és el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf i una part de l'Anoia. I aquesta gran vegueria, una dels seus estàndards, no l'únic, però un dels seus estàndards, justament és el món vitivinícola, no?
0: Uh-huh. Trobem molts models a l'hora de plantejar, no, doncs, aquests cultius, però ens consta que hi ha molts propietaris, molts agricultors que ja tenen una visió i que treballen cap a una manera de cultivar molt menys agressiva amb el territori, sobretot que busqui la conservació de l'estat actual i la seva millora, perquè un dels problemes que tenim amb l'agricultura convencional és aquesta convencional dels últims 100 anys, perquè no té res a veure, no?, arran de l'aparició de la maquinària agrària, com s'ha cultivat tradicionalment i com s'ha cultivat en els últims 100 anys. Doncs un dels problemes és l'erosió dels sòls, sense tenir en compte, doncs, tota aquesta pèrdua de terreny que suposa i tot el que desenvoluparà després d'això, no? Doncs sabem i treballem amb molts propietaris que ja vetllen perquè aquests sòls es mantinguin, perquè es regenerin i perquè siguin molt millors en el futur, que crec que és el que hem de treballar si volem seguir gaudint d'aquest paisatge.
1: Efectivament, no? Treballar el futur, no?, des del present, no? Aquesta és la idea també de sostenibilitat. És a dir, la sostenibilitat també vol dir sostenibilitat, no?, transferència entre generacions, no? Uns fan una feina perquè els que venen després, no?, en principi, trobin allò millor que el que s'ha... que hi ha un esforç de les generacions actuals en transformar les coses. A vegades costa de veure això, perquè a vegades sembla que anem enrere, no?, més que endavant, amb alguns temes, però l'objectiu hauria de ser aquesta mirada llarga, no?
0: Uh-huh.
1: Bé, tornem a les madrigueres i parlem en clau justament de futur. Què li necessiten les madrigueres? Quines accions serien necessàries, més enllà de les que s'estan fent, no?, en els propers 5 anys, 10 anys, 15 anys, perquè les madrigueres, i no solament les madrigueres, sinó el conjunt de les coses que estem explicant, anessin evolucionant en positiu.
0: Doncs aquí faig un petit incís dels projectes que s'han fet en els darrers anys i els que estan previstos per ara, perquè realment és un moment molt xulo per l'espai i està havent molts canvis. En els últims dos darrers anys la Generalitat hi ha executat un projecte de renaturalització, jo diria que molt positiu per l'espai i també molt ambiciós, en el que s'han construït noves llacunes, s'han reestructurat alguns dels hàbitats i ecosistemes de l'espai, s'han retirat espècies exòtiques de flora, que era un dels problemes que tenia l'espai, i per tant ara mateix, abans ho comentàvem, amb aquestes pluges que hi ha hagut aquest any, està l'espai vigorós, fa molt de goig. Per tant, també convido a fer una visita ara, que tot just s'acaba la primavera, però encara es pot veure com de maco està l'espai. I en els propers anys, doncs, una mica la tasca de l'entitat és poder seguir mantenint aquest bon estat que ha agafat ara l'espai i potenciar-lo. Per exemple, un dels projectes que començarem en breus, si no és aquest mes, serà el següent, és introduir-hi pastura. Per poder mantenir aquests espais oberts que té l'espai. Mm-hmm. No ens interessa que segueixi aquesta successió vegetal, que es transformin els prats en matollars i després en boscos, això no ens interessa, sinó que volem mantenir, doncs, clapes una mica de tot.
1: Pastura de què?
0: D'ovelles, en aquest cas. Treballem amb un pastor del Vendrell, que en el seu moment ja havia pasturat l'espai, s'havien fet algunes proves puntuals, i ara, doncs, la idea és ja poder-ho una mica instaurar seguint un pla de pastures amb la idea de que sigui un element de gestió de l'espai.
1: Heu pensat en alguna marca? És a dir, diguéssim, amb un formatge d'ovella de les Madrigueres, per exemple?
0: Doncs és alguna cosa que ens agradaria fer a la llarga, perquè realment pot ser un projecte molt xulo. De moment estem fent els primers passos i estem allò mirant una mica com funciona, perquè no és gens fàcil. També, doncs, no, nosaltres establirem un projecte a llarg termini de com han d'anar-se pasturant els diferents espais segons, doncs, l'època de l'any, les espècies que hi nidifiquin, etc, etc. I per tant també aquí, entre el pastor, nosaltres, el tècnic que ens assessora en aquest cas per al tema de la gestió de les pastures, anar trobant una mica tota l'harmonia del projecte. Un cop tinguem això, jo crec que el següent pas és poder crear algun producte de les Madrigueres per poder també donar a conèixer l'espai.
1: Sí, això passa en molts llocs, eh? Per exemple, si anéssim a Gallecs, tenim el pa de Gallecs. Va, i el pa de Gallecs és una fórmula, no?, de cereal que s'ha aconseguit i fer un... Bueno, posar en valor, no?, la producció agrària que hi ha lloc a través del famós pa de Gallecs. I així ens podíem trobar altres exemples arreu de Catalunya, no? Aquesta dificultat, no moltes vegades, que sembla també una dificultat, no sé, insalvable, entre el món de la conservació i el món de la producció agrària. Per què és tan difícil que aquests dos mons, no, s'entenguin? Perquè moltes vegades, diguéssim, en discrepàncies profundes entre els dos mons.
0: Crec que és fruit d'un malentès molt gran i de manca de temps de poder-nos asseure i parlar i que cadascú exposi també les seves necessitats i les seves pors o els conflictes que pugui tenir amb les dues visions. Nosaltres des de l'entitat treballem amb molts propietaris, amb molts productors, i realment no dista una cosa de l'altra, no? Quan ens posem a parlar, doncs hi ha maneres de fer i es poden anar ajustant, però realment la conservació va de la mà també d'aquesta producció, i la producció va de la mà de la conservació. Si no tenim uns ecosistemes sans, nosaltres podem anar afegint adobs químics, podem anar afegint, fent pol·linització manual perquè ens falten pol·linitzadors, però hi haurà un moment que la màquina no donarà destí. Per tant, jo crec que hem de tenir també aquesta previsió, aquesta mirada més previsora de dir, bueno, potser que fem una mica de casa a tots aquests ecosistemes que ens estan donant tots uns serveis fonamentals per l'estructura socioeconòmica que tenim, i anar integrant-ho tot una mica.
1: Ho dic perquè, no sé si n'estàs al cas, però una de les dificultats enormes d'aquest punt de trobada, no?, malauradament, és el bloqueig de l'Agència de la Natura. D'acord, l'Agència de la Natura és una situació complexa. Des de fa... va costar molt posar-la, diguéssim, fer la llei, posar-la sobre el paper, però ara, passar del paper a la posada en marxa, és bloqueig, bloqueig, bloqueig, bloqueig constant. I sembla que sigui impossible, no?, trobar aquest punt de trobada, perquè si no es troba aquest punt de trobada, difícilment se sortirà d'aquest atzucat, no? I això tenia que ser una eina potent, no?, per ajudar a fer estratègies de conservació de la natura, no?
0: Abans, quan em preguntaves què era essencial, no?, a futur per la conservació de les Madrigueres o de Masia Blanca o en general de la natura a la comarca del Baix Penedès, jo crec que això es pot extrapolar a tota Catalunya i una mica lligat amb això que comentaves ara, no? Cal que l'administració també prengui la seva responsabilitat, el seu paper, i sobretot que s'hi inverteixi molt. Crec que moltes vegades la mirada política va cap a una banda, cap a un aprofitament més econòmic, no? Sempre mirem cap a lo econòmic i altres coses no queden tan... no tenen tant de protagonisme com és la natura. Moltes vegades queda una mica allà desengelada, no?, sense gaire protagonisme, quan en realitat jo crec que si no tenim una natura en un bon estat, en una bona salut, tot l'altre no funcionarà.
1: Posem un exemple que no és exactament d'això que posaré, però a vegades poso exemples perquè siguin més entenedors per les persones que ens escolten, no? I fem un salt de concepte, però aprofitant això, aquestes dificultats, no? I aquestes noves estratègies. Podríem parlar d'arbrat viari, no? Per exemple, amb arbrat viari hi ha una cosa que s'ha fet tradicionalment a tots els municipis de Catalunya, per tant, aquí no estem posant la nafra a ningú, no? Perquè tots poden tenir la seva nafra, que és posar l'arbre independentment del lloc on està plantat, no? Clar, si tu, exagero, poses un plataner i tens una vorera, per exemple, un espai de 2 metres quadrats, ja saps que aquest plataner, quan creixi, l'hauràs de podar, no? I hauràs, perquè si no podes, un dia obriràs la finestra i mentre te menges el plat de sopa, no, t'entrarà la branca de plataner a casa teva. Clar, això ja es veu com acabarà. Acabarà que el veí afectat es queixarà i què farà l'administració? Si no tala l'arbre, fet-li una poda molt severa. En comptes d'això es pot fer una altra cosa, que és no posar un plataner i posar un arbre d'unes característiques que facin necessari la poda, no? Uh-huh. Per tant, ostres, i fins i tot això és més econòmic, perquè no has de podar, no has de fer una sèrie de coses. Per tant, a vegades s'ha d'entendre que la gestió dels ecosistemes ben feta és, per un costat, un recurs econòmic potent, perquè són proveïdors de serveis ecosistèmics, d'aigua i de moltes altres coses. També, ho he intentat explicar moltes vegades aquí, la importància de la natura des del punt de vista del benestar emocional, del benestar psicològic de les persones, no? Quan tu estàs en un espai d'alta qualitat natural, també, diguéssim, la teva part psicològica, també et sents més bé en aquests entorns, no? Per tant, té també un component de salut. És a dir, que s'ha d'entendre, no?, la conservació de la natura, no solament per ella mateixa, és a dir, el que dèiem una mica amb el corriol. No és que el corriol, si el perdem, no passa res. Home, sí que passa, val? Però si el conservem bé, el corriol, l'efecte induït que té és enorme, no? Mm-hmm. Per tant, si conservem la natura, tenim benestar, salut pública, tenim estratègies de futur de producció d'aliments, tenim estratègia de garantir aigua per a tothom, etc. Hi ha moltes derivades que depenen de l'estat de la conservació de la natura.
0: Sí, i al final, quan parlem de natura, no es pot parlar d'algú com a un fet aïllat, no? Com veiem amb el corriol, no és una espècie aïllada, o amb això que comentaves de l'arbrat, que és un tema que a mi m'agrada molt. Si tu plantes una espècie que és exòtica i que té un potencial invasor molt gran, encara que el plantis en en un parc d'una ciutat...
1: Sí, per exemple, un aliantus.
0: Exacte. Doncs, si això s'escapa, ens genera uns problemes molt greus en altres ecosistemes que no té per què ser prop d'aquella ciutat on s'ha plantat l'arbre, no? Que són arbres, per exemple, que dispersen i que són complicadíssims d'erradicar, no? Doncs això, no? No mirar la natura com una cosa aïllada o... És tot molt integrador. Jo crec que aquest és el canvi que s'ha de fer, no? També de mirar des d'un punt molt integrador. Fa uns dies, en una altra entrevista, la periodista ens preguntava, és que sembla que els ecologistes sempre us oposeu a tot i no esteu d'acord amb cap projecte. I és que crec que no és això, sinó que el que nosaltres plantegem són dues coses. La primera, que l'administració hauria de canviar una mica la perspectiva. No diem que no al desenvolupament, no diem que no al creixement, entenem que és necessari, l'economia és fonamental per a la nostra societat, però hi ha d'haver una planificació i hi ha d'haver una visió de futur molt més enllà dels efectes immediats que pugui tenir allò. I en la natura els efectes molts cops van a molt llarg termini. I després, ara no sé què anava a dir cap a l'altra banda, bueno... Això, no?, de que s'hauria de mirar, de tenir una previsió a l'hora de fer les coses a llarg termini.
1: No, això és important. Molt, molt interessant la conversa. Podríem introduir altres temes, com per exemple a llarg termini, no? Jo quan explico els temes de sostenibilitat sempre faig servir un conte d'un autor argentí, del Jorge Buchanan, que posa l'exemple d'un oasis, no? En el qual hi ha una mica d'aigua, no hi ha res més, i hi ha una persona gran allà, de 99 anys, per fer-ho molt extrem, plantant dàtils, no? I de cop i volta, mentre està fent aquesta feina, allà tot sol, hi arriba una persona jove, molt jove, de 7-8 anys, i li pregunta, diu, però per què estàs fent això? Perquè tu, això que estàs fent, no et serveix per res, perquè quan això arribi a créixer, si és que creix, tu no en faràs, no en gaudiràs gens. I l'altre li diu, no, estic fent per tu, no? Perquè tu, quan tinguis 20 anys, diguem-ne, puguis fer la primera collita que jo no podré menjar. No? Aquesta idea, no?, de llarg termini i d'intercanvi entre generacions. Dit això, i aquí podríem obrir molts melons, se'ns està acabant el temps, i abans que se'ns acabi, com a mínim vull posar dues coses sobre la taula. I una primera és preguntar-te, sota el teu criteri, quines coses desitjaries, o si depenguessin de tu, quines tres coses milloraries del Vendrell, i del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès en general. I si vols dir de la Vegueria Penedès, doncs benvinguda sigui.
0: Doncs, mira, comencem per una del Vendrell com a tal, que a més em va genial perquè ja ha sortit a la conversa, que és la planificació de l'arbrat públic, de la infraestructura verda que hi ha al municipi. És un municipi que té un entorn magnífic, estem envoltats de camps, de vinyes, de boscos, però dintre del municipi trobo que falta, doncs, tota aquesta connectivitat, i també amb una perspectiva, com deies abans, no?, amb una planificació, amb un sentit, no?, de que siguin arbres adaptats al clima mediterrani, que tinguin en compte, doncs, paràmetres com que siguin positius pels pol·linitzadors, que, bueno, doncs, tota una planificació que es pot fer magnífica, hi ha molts llibres que en parlen, i jo trobo que és un dels punts que li podria faltar al Vendrell com a municipi a l'hora de parlar de medi ambient. Si després parlem a nivell de comarca, jo aquí diria dues coses. La primera, potenciaria molt més tot aquest patrimoni agrícola que té la comarca. És a dir, és fonamental que aquests espais oberts que queden, abans parlàvem, són molt importants, però és fonamental que es protegeixin i sobretot es fomentin perquè no desapareguin. L'agricultura està en un moment complicat. No és fàcil ser pagès, no és fàcil, especialment si tens produccions petites. Per tant, aquí també, doncs, fer una crida a les administracions que puguin donar suport, que puguin donar una mica de recer, d'acollir a tota aquesta pagesia, que són fonamentals per la conservació del nostre patrimoni natural. I després l'altra cosa, i aquí surt una mica la vena més reivindicativa del grup, com si del grup ecologista, no?, que és, tenim encara molt patrimoni natural per protegir, però això no vol dir que en tinguem de sobres i que es puguin fer tota mena de projectes esbojarrats, com els que a vegades es projecten al Baix Penedès. És una comarca una mica curiosa perquè està de pas, no?, entre Barcelona i Tarragona, i per tant molts projectes acaben venint aquí perquè fa la sensació que no acaba de ser...
1: Perdona, que et talli un moment. Projectes esbojarrats, es refereixes a la platja d'Onades de Cunit, no? Perquè aquesta platja d'Onades, entre altres llocs on es volia posar, es volia posar al riu Ripoll, a Sabadell. I ara resulta que del Vallès ha arribat aquí al Cunit.
0: Exacte, és un projecte que ja s'ha rebutjat en diversos municipis i al final, doncs, de rebot ha arribat al Baix Penedès, i aquí sembla que no hi ha manera, tot i que hi ha una plataforma veïnal que està lluitant molt perquè no sigui així, però sembla que no hi ha manera d'aturar-la. És un projecte que té moltes incongruències a nivell social, a nivell mediambiental, a nivell de salut, que aquí podríem estar parlant també molta estona, però bàsicament planteja una piscina d'onades a un quilòmetre del mar, en una situació en la que veiem que les pluges, l'aigua cada vegada és més escassa, per tant, a nivell energètic, a nivell d'aigües no té cap mena de sentit.
1: Anem d'anar, un minut ens queda.
0: D'acord. Doncs bé, això que deia, no? Un exemple és aquest projecte, però en trobem molts a la comarca, i per tant també animaria els polítics a que es plantegin molt bé el que volen fer, que el que sembla molt xulo ara, doncs, pot ser un problema molt gran a la llarga, a nivell mediambiental.
1: Molt bé, una conversa fantàstica. I abans d'acabar, deixeu-me fer una coenda, perquè Com sempre fem una piulada abans del programa, no?, en la qual posem sempre unes imatges amb una intenció molt clara, no? I quan vam fer la piulada del programa d'avui, vaig posar tres fotografies, que en aquest cas són tres fotografies que vaig fer en algun moment en el temps, no? I una d'elles simbolitza que per primera vegada es tanca l'accés a les madrigueres, val? Es posen unes New Jersey, es pinten de color vermell i blanc, i acabades de posar, com aquesta foto sé perquè està aquí, van posar, algú va pintar, volem el xiri, no? És a dir, la reacció de la ciutadania de l'època va ser, hòstia, ens tanquen, no ens deixen accedir i ens posen el xiri. Pues res, aquesta fotografia cal agrair-li a l'Eva Mata, d'acord, que va ser la regidora de Vendrell i que, bé, no va ser l'única, aquí ha col·laborat moltíssimes persones, però gràcies al seu esforç i a la seva empenta en aquell moment es va aconseguir fer això. Per tant, estem davant d'un projecte col·lectiu que ha passat moltíssima gent, en passarà més de gent, si tot va bé, que cada gent que hi passa hi aporta alguna cosa, no? I que realment és un goig haver parlat avui amb tu, Maria, i haver vist, diguéssim, aquesta quantitat de coses que esteu fent i amb aquesta mirada que també intenteu fer. Res, ja m'estan dient que acomiado, i també un record molt efusiu pel Joan Ramon, que és un company de programa que tampoc ha pogut venir. Gràcies per la teva presència avui aquí.
0: A vosaltres.

I parlant de medi ambient, moltes gràcies, Toni Ferran, una setmana més. Arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimarts. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Mollà perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
10: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Mollà, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios i, a més, preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
9: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us heu un dia tot plegat mentre, recordem, hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
8: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
9: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
11: English Center patrocina aquest programa.
12: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: nerviosa, vosaltres, no?
1: Jo estic bé.
2: I jo també.
0: Però per què estàs tan nerviosa?
3: Perquè marxem de colònies.
1: Ai, ostres, és veritat. Ara no hi pensava.
0: Jo també estic molt, molt emocionada. A més, aquesta és l'última vegada que anirem de colònies tots plegats.
4: Sí, pensar-hi em fa una mica trist.
2: Però hem de buscar la part bona. No podem desfallir. A més, aquest és l'últim programa de tota la temporada. I hem d'acomiadar-nos amb tota l'energia.
4: Cert, tens tota la raó. Enfoquem-nos en el positiu. I mira, si de colònies plou, ballarem sota la pluja, com vam fer l'última vegada.
3: Ah, sí. Ja me'n recordo, va ser molt divertit.
5: Sí, sí, jo també me'n recordo.
1: I què me'n dieu de la discoteca? Va ser superdivertida l'última nit.
0: Ja ho crec que sí, va ser molt divertida.
2: Va, doncs amb aquesta energia engeguem el programa.
4: D'acord, però jo continuo estant supernerviós, eh?
3: Sí, sí, fixeu-vos en les cames de l'Abde.
2: Estan tremolant, però segur que és de l'emoció.
5: Sí, sí, però calma't, Abde.
1: Sí, que ens estàs...
0: S'està preocupant.
4: Vale, ja.
2: Va, doncs tothom a punt?
1: Comencem?
2: Comencem!

0: Això sí, nois. Sabeu què vull fer jo quan siguem de colònies? A l'estona lliure.
1: Estona lliure, diu.
2: Quina gràcia, Bruna.
3: Crec que l'estona més lliure que tindrem serà l'hora de dormir.
4: I jo diria que ni això. Hi ha rumors que diuen que algú farà tombapuertes.
2: Sí, sí. Qui serà?
0: Però a veure, quantes coses farem? Per què feu servir aquest sarcasme?
1: Doncs mira, vés-te preparant que aquesta llista és llarga.
2: Quina atenció, Laia. Què vols, que es desmagui?
3: És clar, mira la cara que posa.
4: Ep, que jo tampoc sé què farem, així que anem tirant.
0: Vinga, va.
1: Doncs començo jo. El primer dia, el dimarts, arribarem a l'hotel, però abans anirem a fer rafting pel riu. I a la tarda ens instal·larem, sopem i després farem uns jocs de nit.
2: El dia següent farem una cursa d'orientació amb brúixoles, tiramar, un passeig pel riu i, havent sopat de nou, els ja coneguts jocs de nits.
3: El tercer dia tindrem un taller espectacular de malabars. Visitarem la capital i a la nit farem una disco de comiat.
4: I l'últim dia en què farem res especial?
2: Doncs l'últim dia farem equitació.
4: Ostres, quines ganes que arribi aquell dia.
0: Ja ho pots venir.

0: Escolta, sabeu que jo tinc un munt de trucs per preparar la motxilla de colònies de manera divertida i ràpida?
1: Ah, sí? De veritat? Però saps que la motxilla s'ha de fer molt bé, eh?
2: Home, què creus, que ho farà malament? És que no coneixes el Marco?
3: Doncs jo el coneixo molt bé i de vegades és una mica liant.
0: Ah, sí? Tinc una mica d'aquesta fama. Però us prometo que les recomanacions que us donaré avui us ajudaran de debò.
1: Sí, sí. Digue-les, que jo sóc un desastre amb la roba i m'anirà molt bé.
0: Comença tu, Teo.
3: Doncs, comencem. Primer de tot, és convenient posar-nos una mica de música que ens agradi. Això ens posarà l'estat d'ànim. És que, per organitzar-nos bé. Després cal separar la roba per conjunts, una per cada dia. I no us oblideu de la roba interior, eh? I al tercer lloc tenim el truc del racorró, que consisteix en enrotllar la roba en comptes de plegar-la. Així s'aprofita molt bé tot l'espai i t'hi acaben més coses.
2: Apa, quins trucs més xulos, no?
0: Doncs sí, tant que us han agradat, encara en tinc més. I no només per fer la motxilla, sinó també recomanacions per altres coses. Mireu, primer i sobretot, si fa caloreta, és important portar sempre a sobre una gorra i una ampolleta d'aigua. Segon, mira molt bé la previsió meteorològica per a aquells dies que serrem les colònies. Que serem a les colònies. I posar roba adequada per a la temperatura i a les activitats que anem a fer. I per últim, no oblidar-nos de posar dins la motxilla crema solar i repel·lent de mosquits.
3: Carai, Marcos, amb aquests trucs anirem superpreparats.
4: Doncs sí, ja podem començar a fer la motxilla.

0: Sabeu? Tant de parlar de colònies, m'han agafat ganes d'estar de colònies per sempre. I em sembla que em faré monitora de lleure.
1: Monitora de lleure?
0: Sí, sí.
2: Doncs deu ser molt divertit.
3: Doncs mira, si vols saber més a fons en què consisteix aquesta feina, per decidir si realment t'agrada, tinc una sorpresa per tu.
0: De debò?
3: Sí, aquesta tarda ens acompanyarà l'Adrià Pérez, que és monitor de lleure, i li farem moltes preguntes. Així que, un cop acabada l'entrevista, podràs decidir si aquesta feina és realment per tu.
0: Em sembla genial.
4: Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Gisela. Amb moltes ganes d'aquesta entrevista.
3: Ens podries respondre algunes preguntes?
5: Sí, home, clar, és que tu vulguis.
2: Per què vas decidir ser monitor lleure?
5: Perquè és el que realment a una persona li agrada. Si tu t'agrada fer aquestes coses, t'agrada passar-t'ho bé amb els nanos i fer que aprenguin, i tu t'ho passes bé, és el millor que pots fer, jo crec.
4: Quines van ser les teves primeres colònies com a monitor de lleure? En tens un bon record?
5: Sí, sempre són bons records. Les colònies són unes eines molt, molt interessants i que tothom ens ho passem molt bé. I sempre acaben sortint molt bé, i els nens també, que és l'important al final.
2: Alguna vegada, quan seràs petit, vas anar de colònia?
5: Sí, n'he anat diverses. Vaig anar unes quantes amb l'escola i també amb el poble, i molt bé, molt bé. La veritat que són molt necessàries, jo crec.
0: Tens alguna anècdota especial de la teva experiència com a monitor de lleure?
5: Tinc diverses. Molts de nens i nenes que he tingut a diferents llocs, doncs sempre t'ho passes molt bé, sempre hi ha moments graciosos i, sempre treus anècdotes cada dia. Si vols que te'n nombri una, m'ho pots dir, també?
0: Sí, una. A veure si és guai.
5: Doncs mira, l'altre dia vaig estar fent bàsquet amb uns nens del col·le i va haver-hi un moment graciós que van intentar llençar canasta i la pilota va rebotant a l'aro i li va caure directament en el cap. I en vez de posar-se a plorar o que s'hagués fet mal, doncs es va posar a riure i va ser molt graciós, la veritat.
3: Mare meva, això és molt divertit. I tu què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina?
5: El millor de la meva feina és el bé que tu passes, perquè al final, si tu vols fer això, és perquè t'agrada disfrutar de fer activitats, estar amb nens, estar rodejat de gent, i t'ho passes genial, jo crec. I coses dolentes és que realment no n'en trobo, perquè és algo molt positiu, algo que sí o sí tu passaràs molt bé.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu!
5: Adéu, adéu, adéu. Ens vam conèixer.

0: Tres, un, dos, tres, ja.
1: Vamos, t'he guanyat. He tret Pedro i tu tisores.
2: Ei, tu, que cantes? Sembla una cançó de colònies.
3: Xxt, calleu, tinc un acudit boníssim.
1: Quin, quin?
3: Papa, papa, què sent tenint un fill tan guapo? No sé, pregunta-li al teu avi.
1: Aquest és molt graciós. Però va, hem de parlar de la nostra secció. On us en recordeu?
4: Ostres, ràpid, que si no, no tindrem temps.
1: I de què anava?
5: Jocs i cançons de colònies!
1: Ah!
3: Vinga, va, començo jo. A les colònies, els jocs més habituals són aquells que fomenten el treball en equip i el contacte amb la natura. Durant el dia, triomfen els jocs de pistes i les gincames, on els nens han de resoldre enigmes per tot el bosc o a la casa de colònies. També són molt populars els jocs de moviment com el mocador o atrapar la bandera, que permeten córrer i descarregar energia. Tot i això, el moment més especial sempre arriba a la nit, amb el joc de nit, on, equipats amb llanternes, els infants juguen a amagar-se o a buscar tresors sota les estrelles abans d'anar a dormir.
1: I què me'n diu de les cançons, nois?
2: A nosaltres

0: tots els nens i nenes de l'escola tenen tan bons records com nosaltres de les colònies.
1: Jo n'estic convençuda de que sí. Però per sortir de dubtes, els que hi podrien preguntar...
2: Ben vist, noies. Fem-nos algunes preguntes.

0: I com us dieu?
1: Erin
2: i Ian.
0: Ara us farem unes preguntes de les colònies. Què és el que més us agrada d'anar a les colònies?
3: Doncs estar fora de casa i fer coses diferents.
2: El mateix.
4: Què canviaries de les colònies?
3: Estar més dies i fer més coses.
5: Doncs fer esports com el futbol, el vòlei i tenis.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
3: Muntar cavall
2: i banyar-me a la piscina.
4: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
3: Sí, perquè són molt divertides.
0: Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes.
3: Adeu.
2: Adeu.
0: Hola, avui estem amb els de quart B i li farem unes preguntes. Com us dieu?
6: Sílvia.
2: Fausto.
0: Vale. La primera pregunta, què és el que més t'agrada d'anar de colònies?
7: A mi m'agrada que estem amb profes i fem activitats que al col·le no fem.
8: I ens quedem a dormir ja i no tenim de tornar a casa i tornar a anar.
0: Vale. Què canviaries de les colònies?
7: A mi m'han agradat molt, jo no canviaria res.
8: Que la casa sigués més bonica i que hi hagi més a tots els cursos.
0: Vale. Per què canviaries això?
8: Perquè així seria més divertit, més, o sigui, t'atrairia més i seria més divertit.
4: Quina altra activitat t'agradaria fer a les colònies?
7: Fer més coses tots junts i fer circuits.
8: Més jocs.
4: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
7: Sí, perquè els de cinquers estan currant molts de diners per anar de colònies l'any que ve. Llavors, si no hi van, aquells diners no seran per ells i seran pel col·le i és injust.
4: Moltes gràcies.
7: Adéu.
4: Hola, bon dia. Ara estem amb cinquè B. I com es diu?
2: Jana.
4: Eric. Vale, ara us preguntarem unes preguntes. Què és el que més t'ha agradat de les colònies?
5: Que podem estar tots els companys junts 3 dies i així podem conèixer-nos millor o fer-nos més amics.
2: I que sempre fan moltes activitats divertides i ens ho passem molt bé.
4: Vale, què canviaries de les colònies?
5: Que estiguem un dia més perquè, bueno, 2 nits i un dia per mi van ser pocs.
2: I que hi hagi per poder fer més habitacions i que no siguin de tanta gent.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
5: Una altra activitat seria el caiac perquè seria com molt xulo.
2: O també ens agradaria poder muntar cavall perquè no ho hem fet mai i ens agradaria provar-ho.
0: I per últim, penseu que encara tindrem que fer les colònies sempre?
2: Sí, perquè al final és una cosa que és del que ens agrada més al curs i això.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Hola, bon dia. Ara estem a 6EA i com us dieu?
9: Ainhoa.
10: I Fadei.
0: Vale, la primera pregunta és, què és el que més us agrada d'anar de colònies?
10: Pues a mi m'agrada molt anar de colònies perquè

0: Fem moltes activitats que són molt guapos i també em quedo amb els meus amics divertint-me.
1: A mi, per exemple, m'agrada molt perquè estic amb les meves amigues i fem activitats molt gracioses i que m'agraden.
0: Vale.
2: Què canviaries de les colònies?
0: Doncs, per mi les colònies estan perfectes, però podríem fer com activitats més especials.
1: Jo el que canviaria, per exemple, que poguéssim fer nosaltres les habitacions, perquè, per exemple, si et posen amb algú que no et sents còmode, doncs això, i també que fem més activitats de tipus amigues, això.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer?
0: Doncs a mi m'agradaria fer sortides per la muntanya i tot això, per després fer un pícnic.
1: A mi, per exemple, m'agradaria fer més tipus activitats al mar o aquestes coses, tipus kayak, pàdel, aquestes coses.
3: Vale, última pregunta. Penses que tenen que seguir fent les colònies?
0: Doncs jo crec que sí, perquè seria molt injust si, per exemple, nosaltres els de sisè aniríem a les colònies i el cinquè l'any que ve no iria, perquè tothom té el dret d'anar i passar-se molt bé.
1: Jo penso en el mateix que el Fadell, perquè tots tenim el dret de tenir un viatge de fin de curs i m'agradaria que tots el podem fer.
3: Moltes gràcies.

0: vida. Ara us recomanarem llibres relacionats amb les colònies, que capturen perfectament l'esperit d'aventura. La convivència i la màgia de marxar a casa. Esperem que us agradi.
1: Comencem amb Contes de la vora del foc, de diversos autors. Aquest llibre és ideal per a l'ambient de colònies. Recull històries curtes i llegendes pensades per a ser llegides o explicades. Precisament al voltant d'un foc de camp o abans d'anar a dormir a la llitera.
2: I seguim amb L'illa del tresor, adaptació de Robert Louis Stevenson. Si busques el concepte clàssic d'aventura i viatge, no hi ha res com aquest clàssic. Hi ha moltes edicions adaptades per a nens de 9 a 10 anys que mantenen l'emoció dels pirates, el mapa i la descoberta d'intrets desconeguts.
3: I també tenim 5 dies d'agost, de Jordi Sierra i Fabra, un autor que mai falla. En aquest llibre, un grup d'amics viu unes colònies sobre vacances on l'amistat i els petits misteris quotidians són els protagonistes. És perfecte per treballar els valors de la convivència i la superació personal.
4: I també L'autobús d'anar i tornar, de diversos autors. Aquesta és una tria molt visual i divertida. Parla precisament d'aquest trajecte tan mític de les colònies. El viatge en bus, els nervis de l'arribada i les anècdotes que passen mentre el grup es mou d'un lloc a l'altre.
5: I per acabar, la col·lecció de El 5, d'Enid Blyton. Tot i ser un clàssic de les dècades, continua sent el referent absolut de les aventures en grup, excursions amb motxilla, dormir al ras o en tendes de campanya i resoldre misteris per al bosc. Per a un nen de 9 anys, és la porta d'entrada ideal per al gènere d'aventures.

0: I avui tenim un Kahoot més especial. El més especial de tota la temporada. Doncs es tracta d'endevinar dedicatòries. Algunes de les mestres de l'escola que tant us estimen i volen el millor per vosaltres. I ens han enviat uns missatges, atenció, Marta, i ells els hauran d'endevinar qui dels escrits.
1: Sí, tothom els hi desitja el millor, amb aquesta nova etapa que començaran ben aviat, i molts mestres de l'escola doncs ens han fet arribar missatges per vosaltres. I vosaltres haureu d'endevinar qui ha escrit aquest missatge.
0: Exacte. Doncs comencem, què et sembla?
1: Vinga, Juanito, arrenca.
0: A veure si ho endevineu. Anem per la primera dedicatòria i diu... el més important no era pronunciar perfecte, sinó atrevir-vos a provar-ho. I d'això, aquest curs n'heu après molt. Ha estat molt guai compartir aquest any amb vosaltres, amb riures, jocs, activitats, cançons i moments que recordaré amb molt de carinyo. Us desitjo molta sort en aquesta nova etapa a l'institut, gaudiu-la molt, feu nous amics i continueu sent tal com sou. Us donaré tres pistes, tres opcions. La A, en Carles. La B, la Maria Engràcia. O la C, l'Ingrid. A veure, vinga, va. Qui comença? Va, Naia.
2: Jo crec que és la Maria Engràcia.
0: A veure, qui més? Va, aneu dient.
3: Jo també crec que és la Maria Engràcia.
1: No sé si heu estat atents, al principi hi havia una pista,
0: El més important no és pronunciar perfecte.
3: El Carles.
1: El Carles?
3: No, l'Ingrid.
0: Aquesta és una pista, és una pista important. A veure, amb què ens quedem, va.
1: Va, dia un.
0: Maria Gràcia,
3: Ingrid. Jo confio en l'Ingrid.
0: És la Ingrid, sí, no és correcta. English teacher.
1: Sí, heu d'escoltar molt bé, perquè hi ha pistes a les dedicatòries.
3: Sí, per de la
1: pronunciació.
0: Vinga, seguim.
1: Vinga, va.
0: Porteu, atenció, porteu el ritme a la sang i la melodia a les venes. Soneu fort, soneu lliures i sobretot soneu sempre junts com una gran orquestra. Molta sort i que el ritme no pari. A, Carla. B, Marta Torres. O C, l'Ainara. A veure, vinga, va. Qui creieu que és? Laia.
4: La Marta.
1: Abde?
5: Jo crec que el mateix.
0: Creieu que és la Marta?
3: Sí, la Marta. Sí.
6: Jo confio en la Marta.
4: Tot i que l'Ainara també sap alguna cosa de música.
3: Sí, però... sí, perquè tot el dia diria això, però la Marta perquè fa...
1: Doncs, clar,
3: la
1: seria el més obvi. Seria
0: la resposta correcta és la Marta Torres.
1: Aquesta ja era més fàcil,
0: Atenció, ara a veure aquesta. Diu... Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests anys. Estic molt orgullosa de veure com heu crescut i avançat. Us desitjo molta sort. I atenció, a veure... A, Eva Vázquez. B, Maria Engràcia. O C, Marta Rueda. Atenció, vinga.
7: Vale, començo jo. Jo confio en la Maria Engràcia, perquè porta molts anys i clar, la Maria Engràcia sempre ens ha estimat molt i crec que seria com la opció més òbvia, no?
3: Sí.
0: Doncs la resposta correcta és Maria Engràcia. A veure aquesta. Quan vau arribar a l'escola... us ensenyava a escriure el vostre nom. Ai, quina pista, I baixàvem a la sala de psico. Ara gairebé toqueu el sostre i l'any vinent aneu a l'institut. A, Anna Mención. B, la Berna. La C, Sílvia Relats. Atenció, a veure.
7: Buah, jo aquí no sé res.
0: A veure si us coneix des de tan petits... A veure,
7: és que jo no estava.
1: Des de molt petits,
4: però... A mi em sembla que amb nosaltres el bé hi havia la Laura, però allà hi havia la Anna. Llavors a mi em sembla que és la Anna.
3: A mi també.
0: Anna Mención, correcta.
4: Molt bé, nois.
0: molt bé, molt bé. Anem pel bon camí, eh?
1: Estan fent molt bé, ens coneixen molt bé aquests nois, eh?
0: Molt bé, molt bé. Atenció a aquesta. Sempre tindreu un lloc especial per mi. Vosaltres vau ser els primers alumnes que vaig tenir quan vaig arribar nova a l'escola. Gràcies per fer-me sentir com a casa des del primer dia. La A, la Mar, la B, la Marina o la C, l'Isabel?
7: Jo crec que la Isabel. Mira, jo confio en que és la Isabel, eh? Jo, què opineu, companys?
4: Jo la Isabel.
5: Jo és que... No sé qui és, però vale.
4: Sí, també.
0: Doncs, vinga, correcte.
4: Correcte. Un triple, un triple.
0: Vinga, que anem acabant. Atenció, diu... Ai, aquesta. Diu, gràcies per tots els moments compartits, les rialles, les experiències, les sortides, els aprenentatges, els nervis, les converses. Estic molt orgullosa de vosaltres i estic segura que l'institut us anirà molt bé. No oblideu mai de tot el que sou capaços i capaces de fer. A, la Carla. A, B, en Jordi. C, la Laia.
7: Ui...
4: Jo crec recordeu que el Jordi,
0: Recordeu sí. que diu, estic molt orgullosa.
4: Home, és que...
7: Home,
4: m'ha escoltat. Jo ara Laia. Perquè Laia i Laia...
0: La cosa queda... La Laia...
7: I la Carla, perquè...
0: I la Carla.
7: Perquè són noies...
4: Sí.
7: La Carla.
4: La Carla.
0: Anem per aquí.
4: Bueno, doncs la Carla.
7: Jo també crec.
0: La Carla, correcta.
1: Encara que tothom se sent molt orgullós
0: d'aquests
1: nois i noies. És que era difícil de poder dir, era aquest o aquest.
0: Vinga, a veure, una de les mestres dels fillols us desitja molta alegria i molta llum en aquesta nova etapa que comenceu. L'escola sempre seguirà sent una part de la vostra història, una segona casa, una part de la vostra família de vida. A, Llúcia. B, Cristina. C, Patrícia. Pi. A veure.
7: Jo, la Cristina, no?
0: Podria ser?
7: Sí,
1: que
7: sí.
1: Diu que és mestra dels vostres fillols.
0: Mestra dels vostres fillols.
7: No, és que la Llúcia no ho és i l'altra qui era?
1: La Patrícia.
7: La Patrícia. La Patrícia està infantil. Sí, està infantil, la Patrícia.
4: Sí.
7: Vale.
0: Doncs...
7: No sé qui són.
1: La Cristina?
0: Cristina.
7: Cristina.
0: Vinga.
7: Sí,
0: Cristina.
1: Vinga, doncs, va, seran tres.
0: Correcte.
1: Felicitacions.
0: No podem posar tothom, però atenció, anem a la següent dedicatòria. Diu...
7: Sí.
0: Que ni amb les meves ungles quilomètriques arribi a gratar com damunt arribeu complint els vostres somnis. La en Domènec, no ho sé, l'Ester, la B, i la C, l'Andrea. A veure...
7: Jo crec que l'Andrea.
4: Sí, eh?
0: Serà
4: sí,
0: l'Andrea.
7: Sí.
0: Correcte.
7: Jo la veia així a classe.
0: Per molt, molt bé. Vinga, queden dos. Diu, aquest curs hem sigut veïns, però no hem compartit gaires moments. Molta sort en aquesta nova etapa. A, Sílvia Relats. B, Cristina Roqueta. C, Marina Marlet. A veure...
1: Qui ha estat veïna?
0: Veïna
1: vostra.
0: Ara serà una profe que estava...
4: La Marina, perquè
7: la que l'Elisabet i ajuda-li a mi i tot això.
1: Sí, però la Marina Marlet posa... La Marina Marlet està
0: a quart,
1: eh?
0: Està a quart. Sílvia Relats, Marina Marlet, jo crec que serà una d'aquestes dues.
7: La Sílvia Relats.
0: Doncs apa, Sílvia, correcte.
7: Atenció,
0: la última dedicatòria. Diu, gràcies per obrir el taló de la imaginació. Aquí hi ha una pista, eh? Amb vosaltres m'he tornat a retrobar amb el teatre. Mai deixeu de brillar dalt de l'escenari de la vida. A, Mariona. B, Sílvia Sánchez. O C, Marta Rueda.
1: De part de tots els mestres i les mestres de l'escola, els que han escrit i totes les que no han pogut encabir en el programa d'avui, perquè n'hi havia moltíssimes, moltíssima sort en la nova etapa que comenceu. Us desitgem el millor i us estimem moltíssim.
4: Moltes gràcies.

0: anem al debat, Marta, i després d'aquesta secció tan emotiva, anem a parlar de què us emporteu d'aquesta etapa. Farem unes preguntes, qui vulgui respon, qui no vulgui no passa res. A veure, avui parlarem una mica d'aquests protagonistes que sou vosaltres, no? A veure, si ara mateix haguéssiu de tancar els ulls i recordar un moment màgic d'aquests 9 anys a l'escola, quin us ve al cap i per què el trobareu a faltar? A veure.
1: Bueno, jo no vaig estar als 9 anys, però un moment que m'ha agradat molt van ser crec les colònies de quart. Van ser molt divertides i van passar moltes coses gracioses i em vaig divertir molt. I quan... Bueno, no, ja està, les colònies de quart.
0: Molt bé.
2: Com el tema d'avui.
0: Següent pregunta. A veure, s'acosta a l'institut. Què és el que més us genera curiositat o nervis? El nivell dels exàmens, fer nous amics o el fet de ser els petits de nou?
2: A mi no m'importaria ser petit de nou, la veritat. Els exàmens també seran complicats, tant els exàmens com els deures, els estudis. I a mi, sobretot, m'impactarà fer ciències, plàstiques, noves assignatures.
3: Sí.
0: Molt bé. La Naia, què volia dir? Vinga, ràpid.
4: Que jo crec que a mi em costarà molt fer amics.
0: Ja veuràs que no, ja veuràs que no.
4: Perquè tinc molta vergonya.
2: Això fins que la gent se n'adoni que ets una nena fabulosa i després tothom voldrà ser amic teva.
0: Següent pregunta. Sempre ens diuen que l'ESO tot canvia. Creieu que estem massa obsessionats amb el canvi o realment us sentiu preparats per ser més grans i autònoms? O sigui, més, diguem-ne, capaços de fer les coses per vosaltres mateixos, sense que els mestres estiguin doncs, més a sobre, com potser la primària. A veure, vinga, qui respon?
3: No, jo crec que podem. Sí.
0: Podeu, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí.
0: Jo també crec.
2: I tant, que
3: podrem fer les coses sols.
0: Segur, sí. Home. I per últim, encara no, espera, la penúltima. Alguns anireu junts, d'altres us separareu. Com penseu cuidar les amistats de l'escola quan ja no us veieu cada dia al pati?
2: Cada,
0: no? Quan pugueu, o alguna tipus, festa,
5: aniversari o
3: festa,
5: jo què sé,
3: sí.
5: Si estem estudiant mateix, doncs estudiar juntes o...
2: Sí.
0: O potser us trobeu a la biblioteca.
2: Total,
5: sí.
2: A l'institut plegarem a les 2, em sembla.
1: I sí. Tindrem més temps per al dia i això.
2: Tota la tarda per quedar, però primer els deures i després l'altre.
6: I quan sigui més gran, de tant en tant alguna trobada, no?
0: Clar,
6: trobada de primària, quan tens ja 20 anys o 30, no?
0: I acabem amb una pregunta. Per acabar, digueu tots, si pot ser, una sola paraula que defineixi com us sentiu avui, més propers a la il·lusió o la nostàlgia. Vinga, va, comencem per la Naia. Ronda,
6: vinga.
0: Ràpida, una paraula.
6: Més propera a la il·lusió de tota aquesta etapa o més propera a la nostàlgia per lo que deixes endarrere? Il·lusió o nostàlgia?
4: Il·lusió.
6: Il·lusió.
1: Jo, les dues, però més nostàlgia perquè me'n recordo moltes vegades de les colònies i tot això i no sé, em posa com nostàlgica i això i ho extrañaré.
0: No. Sí.
1: Sí, moltíssim.
0: Vinga, més ràpid. Més paraules, si pot
5: ser. Jo també, les dues, però més nostàlgia perquè trobaré més a faltar perquè sobre és l'institut i més, no sé,
6: fa
5: més
6: una mica vertigen. Sí. Nou, molt bé.
0: Vinga,
2: jo també, nostàlgia, perquè no marxem i no tornarem aquí. Sí?
0: Bueno,
6: i en Marcos...
0: Bueno, jo... sempre podeu tornar de visita,
6: ells podeu venir a veure quan vulgueu,
0: Que hi ha nens que tornen i els veiem que ens venen a veure. Vinga, seguim.
2: Bueno, jo estic com feliç perquè sé perfectament que em trobaré amb amics que només els veig en el carrer i algun cop en un casal d'estiu, però sobretot nostàlgia perquè sé perfectament que l'institut serà molt, molt, molt més dur que a l'escola i no vull tant.
0: I per acabar...
7: A mi il·lusió perquè podem fer nous amics i igualment podem quedar amb els altres.
5: Tens raó, tens
0: raó. Molt bé.
5: Sí, sí.
6: Que doncs... interessant la pregunta, Juanito. Moltes gràcies.
0: No, no, a vosaltres, que tingueu molta sort, que vagin molt bé les colònies, l'institut, que us vagi superbé, i allà on aneu, sobretot, que sigueu molt feliços, que és el principal.
6: Okay. Us enviarem missatges, eh?
0: Home,
6: des de les colònies.
0: Sisplau. Ah, ens heu d'enviar missatges, que farem un reportatget.
6: Super.
0: Vinga.
5: Gràcies.
8: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Bé, doncs, sento ser jo qui hagi de denunciar-ho, però fins aquí ha arribat el programa d'avui.
1: Ostres, quin bajón!
0: Doncs sí, perquè no només s'acaba el programa d'avui, aquest és l'últim de la temporada.
2: Tot plegat és ben trist.
3: Vinga, nois, que els amins no descaiguin!
4: Tens raó, Laia. Acabem la temporada i això vol dir que ja entrem en la recta final del curs. Però encara ens queden molts moments junts per viure.
5: I recordeu tot el que hem viscut plegat.
0: Les excursions, els cursers de Nadal, les diades de Sant Jordi i encara falten les colònies.
1: Mai no oblidaré aquests moments.
4: Jo crec que ningú, Teo.
3: Doncs què us sembla si ara que estem tan entusiasmats amb tots els records de colònies i etc., ens acomiadem cadascú d'una manera especial?
6: Super!
5: Començo jo. Us estimo molt, Wins, d'aquesta magnífica ràdio.
1: Ara jo estic orgullós de tots els esforços que hem fet per tenir endavant aquest programa.
3: És el meu torn. Espero que seguiu gaudint de la ràdio tota la vida i que seguiu escoltant el Cine FM, tot i que tinguin veus noves.
2: Em toca a mi. Us estimo molt. Trobaré a faltar molt la ràdio i aquesta escola tan, tan, tan meravellosa.
4: Ara jo, sisplau. Gràcies a la gent que ha organitzat la ràdio d'Arenys de Mar.
0: Finalment jo. Estic molt content dels esforços de tots els participants que han vingut aquí a la ràdio Arenys i espero que hi hagin molts més moments de ràdio, oients i alegria.
5: Us trobarem molt a faltar.
1: Bon estiu a tothom!
3: Gaudiu de les vacances!
2: I ens tornem a retrobar al setembre, aquí.
4: Amb noves peus, però la mateixa energia.
6: El Cinera FM! Adéu!
7: Tan verd i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant, que vist... All right.

0: English Center ha patrocinat aquest programa. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
7: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros, i està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
5: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
2: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
2: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
6: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
4: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes a cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Christian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
7: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
2: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González.
8: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi ha afirmat que confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau i pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 2 de partit i amb la salvació assolida ja fa jornades volen trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una piconadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Calor per dies, vaja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana i sobretot a l'extrem nord de Barcelona. Teníem un vehicle avariat just al inici de la ronda litoral en sentit Llobregat, al tram del Bon Pastor. Ha provocat aturades fins al nus de la Trinitat i encara van força carregades les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, a la C58, amb lentitud, aturades 5-6 quilòmetres, gairebé entre Ripollet i aquest nus de la Trinitat, però també l'autopista C33, amb retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda, la C31 encara va un pèl lenta a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona, són restes d'un accident ja resolt. Aquesta zona hauria d'anar millorant molt ràpidament. I avui també destaquen aturades importants de gairebé 4 quilòmetres a la C60, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
4: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert una convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria ha estat molt ben rebuda, de fet, pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat d'unes places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries. 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
7: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
8: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
7: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
4: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
9: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
0: De seguida anirem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora d'aquesta reunió. Allà hi tenim un equip d'Esplugues Televisió. Abans, però, tot plegat arriba en una nova jornada de vaga, avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
10: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
11: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
10: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Gràcies, Maite. I ara sí, estem en condicions d'anar cap al Departament d'Educació per saber aquesta última hora sobre la reunió que mantenen Educació i sindicats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs tot just fa breus moments que els sindicats han sortit a fer una pausa després de les seves negociacions per cinquena vegada, cinquena reunió amb la conselleria, i han sortit a explicar-nos que els veuen el govern més receptiu, més obert per poder parlar d'aquells punts que els interessa, i concretament avui han pogut parlar de poder aprovar el fet que el complement específic que li pertoca a la Generalitat passi a ser a 3 anys, s'escurci, i no 4 anys com s'havia aprovat anteriorment, i també s'ha parlat de poder aprovar un nou complement i que aquest sigui lineal, és a dir, que arribi a tothom, a tots els sectors i no sigui singular, i que aquest contempla incrementar uns 35 euros mensuals als salaris dels docents. Amb tot plegat, amb tots dos complements, suposaria incrementar en 330 euros aproximats en 3 anys els salaris dels docents, un calendari però que diuen que encara s'ha de valorar. Just ara han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera i veure si poden arribar a punts més específics, i és que recordem també que justament avui el Consell Executiu aprovava 1.800 noves places, una xifra que queda lluny de la seva proposta, de la proposta de sindicats, que té previst i necessita, reclama, segons expliquen, unes 6.400 noves places. Continuarem pendents d'aquestes negociacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I tot plegat el primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
13: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant el jutjat.
0: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i ha instat els socis de l'executiu a fer caure el govern que ha qualificat com el més brut de la història.
14: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: També en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: En plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
16: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sal.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:15 del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la intel·ligència artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: I Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a zona universitària. Carina Bebé.
20: Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del mur.

0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
1: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
2: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
1: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, al Festival d'Arts al Carrer, al 9FM, Guillem Rico.
3: Una cadira feta amb barres de pa col·locada en diferents carrers i places on tindran lloc els espectacles és la imatge de la 29a edició del Festus de Torelló, que comença dijous i s'allargarà fins dissabte a la nit. I amb l'afirmació dels organitzadors que la cultura és tan necessària com el pa, aquest any han volgut que el Festus giri al voltant d'un concepte, el de comunitat, que encaixa plenament amb els orígens del festival. En parlen la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, i l'alcalde Marçal Ortuño.
4: Anant a l'arrel més de la comunitat, posar la cultura al carrer ja fa que ens relacionem de manera diferent i, per tant, només el simple fet de posar la cultura i posar aquestes propostes més arriesgades, més transgressadores o amb aquests llenguatges diferents, ja fèiem comunitat, no?
5: Tot i haver passat aquestes 29 edicions, continua mantenint viu l'esperit pel que es va dissenyar el Festus, no? Pel que es va pensar aquestes propostes d'art, de propostes artístiques contemporànies que ens facin pensar una mica, que ens provoquin una mica i que ens interpel·lin.
3: El 29è Festus planteja una trentena de propostes de teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. El mateix Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la primera divisió femenina, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff. A l'espera que se'n faci oficial l'adeu, avui el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Encara a la Lliga F, en joc el Badalona Women Real Madrid. Al minut 23, les badalonines empaten a 0. Amb la salvació assolida ja fa jornades, les badalonines esperen trencar amb la ratxa de 4 partits seguits sense conèixer la victòria. I encara en futbol, aquest dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola perquè el Camp Nou opti a ser la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les 3 eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip cavista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba

0: el duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
1: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosinhos. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
0: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: Doncs a partir de 9:15, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia.
3: Gràcies, Janire. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tots els marroquins.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
8: Ràdio Arenys.
9: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
9: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
9: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Nou Confort, lampisteria general.
12: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
11: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
12: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
11: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
12: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
13: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
2: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
0: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democràcia espanyola.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
2: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
0: I en esport, Janire Gallut ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça.
6: La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 32 de partit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una piconadora i aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
8: Bona tarda, Dali. Doncs millora i, a més, molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara, incidències que ens provoquin aturades, en principi, no n'hauríem de trobar. Per volum de trànsit, doncs encara destaquem retencions intermitents de 3-4 quilòmetres a l'autopista C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona. Per tant, C58 encara amb volum de trànsit. I a l'extrem sud destaca l'autovia 2 carregada, però de sortida de Barcelona, uns 3 quilòmetres entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, com et deia, en Sant Martorell, això a l'autovia 2. Però vaja, ràpidament millora el trànsit, com et deia, en aquesta xarxa viària, ja sense grans incidències, sense grans problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
2: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert la convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
9: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
9: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: I és que interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen i la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents amb aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
10: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
11: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
10: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
12: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
10: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlar financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
0: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
2: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
13: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Les converses se centren ara en els complements salarials.
2: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
0: En qualsevol cas, anem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
14: Bona tarda. A peus minuts que els sindicats han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera després de fer una pausa, on ens han pogut explicar que el govern es mostra més obert i receptiu perquè avui sí que han pogut parlar dels punts que contemplen en la seva proposta. Ens han dit que preveuen aprovar que el complement específic s'escurci a 3 anys i no a 4, com es valorava anteriorment i s'havia acordat amb UGT i amb Comissions Obreres, i que també es considera la creació d'un complement nou que sigui lineal i que inclogui, per tant, tots els col·lectius de l'educació. Aquest complement comportaria un increment d'uns 35 euros mensuals i tot plegat amb això suposaria uns 330 euros més al mes en qüestió de 3 anys. Els sindicats també han fet una crida a la jornada de vaga de demà i protestes a tot Catalunya i els 6 dies de vagues territorials. Recordem també que a més avui els estudiants de secundària s'hi sumaven a l'onada de vagues per fer suport a l'escola pública.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, nova jornada de vaga avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
15: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
16: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'Educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
15: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
2: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
17: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
2: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques a Barcelona.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que dilluns es va aixecar parcialment.
2: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez. I ha instat els socis de l'executiu també a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: També el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
2: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit que tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari, Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar a la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
18: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
2: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
19: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
2: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en successos mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
2: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baixa Empordanesa. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: En marxa a Granollers el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports del municipi. Durant 3 dies comptaran ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: Els manifestants han entrat al Palau d'Esports de Granollers, convertit en Palau de Congressos per aquesta setmana, i una membre de la coordinadora educativa ha llegit un manifest dalt de l'escenari amb permís de l'organització. En el document, els mestres han posat veu a les seves reivindicacions davant de centenars d'assistents al Congrés Internacional i han criticat la despesa del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'havien d'inaugurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell.
0: Acte d'inauguració, doncs, ajornat per aquesta manifestació. Més coses, la policia local de Palafolls ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
21: La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. N'ha donat més detalls Marta López, sergent de la policia local de Palafolls.
22: Per prevenir els actes incívics dels propietaris dels gossos. De moment s'ha fet divendres, dissabte i diumenge. Estem fent planificacions específiques en aquest sentit.
21: Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Cambrils, Ràdio Ràpita i Ràdio Seu.
5: Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. A més, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant la presentació, ha volgut destacar la seva maduresa.
6: Molt important la solidesa d'aquesta Fira Multisectorial, la referència al territori i la maduresa en arribar amb 67 edicions. Són poble i ciutat.
5: Una fira que avui en dia conviu amb les noves tecnologies i l'automoció.
7: L'Ajuntament de la Ràpita i l'empresa IFE van estrenar ahir dilluns un nou servei de transport urbà que passa de 2 a 11 parades. L'autobús farà un recorregut circular per connectar punts clau com el Centre d'Atenció Primària, l'Institut dels Alfacs i les zones comercials. Un servei que funcionarà de dilluns a diumenge, de les 6 del matí a 8 del vespre i amb una freqüència aproximada de mitja hora. El vehicle està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i els horaris es poden consultar a la web ife.es.
23: El Consell del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament per assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. L'abocador que concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea és a Tremp i el gran volum que assumeix fa que estigui arribant al límit. Ramon Jordana, president del Consell.
24: I que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
23: Actualment l'agència ja prepara la construcció d'un centre de tractament al mateix recinte de Tremp amb un pressupost de 13 milions d'euros.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
25: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
26: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
25: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
27: Bona tarda. Ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines, de moment, empaten a 0 al descans. I a la primera masculina, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que continuarà sent l'entrenador del projecte amb contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
28: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
27: i avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries dels quarts de final de l'Hockey Lliga Masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
3: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
3: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
27: I de l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceo ja semis espera rival de cara del cara a cara que viuran el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà el 19 i 20 de setembre en el primer títol, volíem dir, del nou curs, amb la penya com a anfitriona. Una penya que a partir de les 8 juga la mitja part del partit que tenia pendent contra l'Unicaja de la jornada 29 i que es va aturar al descans per problemes al marcador. La penya que guanyava la mitja part 53-33 buscarà mantenir aquest triomf momentani per sumar la cinquena victòria consecutiva i posar pressió a un València que ocupa el cinquè lloc a la classificació. I la jugadora argentina Juana Camilion, de 27 anys, es converteix en una de les cares noves del nou Espart Girona. L'ex d'Estudiantes, entre d'altres, arriba a Fontejau per les properes dues temporades després de 3 anys de creixement al conjunt madrileny.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible a Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
9: Notícies en Xarxa, edició vespre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Arenys.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
16: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
29: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
16: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els hi permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques natives de Sud-amèrica són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals de cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
2: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUPaire ha dit que, com a grup d'oposició, tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Cambil recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Poll 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
0: Ràdio Arenys, la primera.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
7: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant una setmana més. Diferents són les persones, més interrogants hi han, tot plegat fa que cadascú pugui protegir-se de si mateix. Avui l'interrogant que desvetllarem és: què demanem a la nostra parella? Fem possible aquest programa avui la Eva Xalà. Què tal, Eva?
8: Hola.
7: L'Eva està via streaming, ens truca des de Sant Esteve d'Envàs, a la Garrotxa. També està amb nosaltres en Joan Ripoll. Què tal, Joan?
9: Molt bé, encantat de ser aquí.
7: Perfecte. També la Carmen Vera. Què tal, Carmen?
10: Hola, què tal? Encantada.
7: I la Montse Macanàs, què tal?
11: Encantada d'estar aquí.
7: Un servidor, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, que fa que el so doncs arribi bé a les vostres llars. Gràcies per obrir-nos la llar, gràcies per obrir el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Avui, què demanem a la nostra parella? El guió ens l'ha preparat la Eva Xalà, i quan vulguis, doncs, ens ho expliques, Eva, endavant.
8: Avui, al punt de l'interrogant, llancem una pregunta que sembla senzilla, però que toca una part molt profunda de la nostra vida emocional. Què demanem a la nostra parella? Perquè quan iniciem una relació, poques vegades fem una llista clara d'expectatives. Amb el temps, però, apareixen les demandes invisibles. Volem atenció, comprensió, suport, desig, companyia, llibertat, estabilitat. I de vegades esperem que una sola persona cobreixi necessitats que van repartir entre amics, família, projectes personals o fins i tot nosaltres mateixos. Li demanem amor o també seguretat? Volem compartir la vida o que algú ens completi? Fins a quin punt és legítim esperar canvis de l'altre? I quan una expectativa es converteix en exigència? Vivim en una època on les relacions semblen debatre's entre dos extrems. D'una banda, la idea romàntica de trobar la persona ideal, de l'altra, la por constant de perdre la independència. A mig d'aquesta tensió, moltes parelles intenten entendre què vol dir avui estimar sense deixar de ser un mateix. També hi ha diferències en la manera de demanar. Hi ha qui necessita paraules, qui necessita temps, qui necessita silenci, presència o reconeixement. De vegades el conflicte no neix de la manca d'amor, sinó de parlar idiomes emocionals diferents. I potser la pregunta més incòmoda sigui aquesta: sabem demanar el que necessitem? Perquè moltes vegades esperem que l'altre endevini, intueixi o interpreti allò que ni tan sols nosaltres hem après a expressar. Avui, al punt de l'interrogant, volem obrir aquest debat sense receptes màgiques i sense veritats absolutes. Parlarem d'expectatives, límits, dependència emocional, compromís i com construïm avui les relacions de parella. Així que et convidem a quedar-te amb nosaltres, a escoltar, qüestionar-te i potser descobrir què estem buscant realment quan diem "vull compartir la meva vida amb tu".
7: Perfecte, moltes gràcies, Eva. Aquest és l'interrogant, aquesta és l'exposició d'aquest guió. A veure si cobrim les expectatives que la Eva ens formula aquí molts interrogants. Joan, què destaques d'aquest guió i què hi afegeixes?
9: Sí, déu-n'hi-do, és un guió dels que m'agraden, és un guió breu, que deixa oberta moltes idees i molts temes per tractar. Aquest m'agraden molt. Felicitats, Eva, pel guió. I, en tot cas, ara destacaria del guió, començaré dient el que destacaria del guió. Destacaria del guió que hagis incorporat la importància de la comunicació com un element important i primordial de la relació de parella. Això per mi és fonamental. En un programa que ja vam fer aquesta temporada, que jo vaig fer el guió, que era més important en una relació de parella, vam parlar de el que per mi eren els eixos fonamentals de la parella, que era el respecte, el compromís i la confiança, sense els quals la parella no existia. I, en tot cas, la comunicació, com qualsevol acte dins de la parella, ha de ser dins d'aquests paràmetres sempre. Què afegiria al del guió? De tot això ja en parlarem. Però ara què afegiria? Doncs, precisament, és un element, si tu vols, poc important, però començant per definir què és la parella, precisament. Quan parlem de parella i quan se tracta d'una unió temporal de persones, com si fossin societats, Perquè que si es considera una parella ha d'haver una estructura. Des del meu punt de vista, estic parlant. Perdó, vull dir, que quedi clar. Ja us donaríem context del que parlarem a continuació. I aquesta seria la meva aportació al principi.
7: Perfecte, Joan. Montse, què destaques d'aquest guió i què hi afegeixes?
10: Bé, jo, per començar, m'agrada tot el ventall de possibilitats que ha obert, perquè al final sí que és un guió, com diu el Joan, breu, però a tots els paràgrafs hi ha suc. Hi ha moltes coses per exposar i per poder debatre, no? Mm. Però una de les coses que m'agrada molt és quan diu que iniciem una relació i que de vegades no fem no hi ha la llista clara d'expectatives, òbviament, no? Coneixes a l'altra persona, inicies un camí, com que quan inicies una excursió, i és quan estàs en aquell camí és quan te n'adones, no?, del que si porto prou coses, si vull aturar-me, si no em vull aturar-me, això és sobre la marxa, com la vida, no? Vull dir, la vida la vius i la relació la vas transitant mentre estàs vivint la vida, no? I em sembla molt interessant que precisament quan comencem i nosaltres demanem a l'altra persona, primer ens hauríem de qüestionar nosaltres, no? Què és el que jo vull i a partir d'aquí jo puc demanar a l'altre. Però si jo no tinc clara aquesta pregunta, no? O com diu ella, sabem demanar el que necessitem, si jo no em conec, si jo no sé quines són les meves fortaleses, quins són els meus valors, qui em defineix, quines mancances tinc, on m'agradaria millorar, si vinc amb una motxilla, si no vinc, fins que jo no tinc clar tot aquest panorama i no tinc això posat damunt la taula, és molt difícil demanar a l'altre, perquè no em conec jo. Llavors penso que això és un punt de partida molt interessant. Mm-hmm. I què afegiria? No ho sé, perquè, com diu el Joan, vull dir, anirem parlant i aniran sortint doncs, les coses per si soles.
7: Perfecte, Montse, moltes gràcies. Carmen, què destaques i què afegeixes en aquest guió?
11: Doncs d'entrada, com en Jordi i la Montse han comentat, és un guió molt, molt... Bueno, que té molt de contingut.
7: Joan,
11: disculpa. Sí, que té molt de contingut i que està molt bé, és un guió que m'agrada molt. Però d'entrada destacaria... quan parla dels extrems, de l'extrem que ens debatem molt, que passa molt, no, això, entre trobar la persona ideal, l'ideal de l'amor, i perdre la independència. Aquests dos extrems, m'he quedat amb això una miqueta perquè hi ha molt a parlar aquí, no? I què afegiria? Doncs jo afegiria potser quan parla de què demanem a l'altre o què esperem, què demanem... Doncs jo crec que hi ha persones que busquem. Hi ha persones que potser busquen comoditat, estatus, zona de confort. I potser d'una forma molt intrínseca, no molt explícita, però és el que em venia, que trobaria a faltar aquí.
7: Molt bé. Per part meva, Eva, jo destacaria aquest tros del teu guió que poses de vegades esperem que una sola persona cobreixi necessitats que abans repartíem entre amics, família, projectes personals o fins i tot nosaltres mateixos. Clar, hi afegeixo, costa molt trobar una persona que cobreixi tota aquesta amplitud i aquest ventall. O sigui, cadascú té la seva pròpia personalitat i les seves mancances. I aleshores, doncs, a la parella que trobem, doncs, no pots demanar-li tota aquesta cobertura, eh? I per això apareixen aquestes demandes invisibles que poses en el teu guió. I... aleshores, em quedo també i afegiria i aquesta pregunta. Sabem demanar el que necessitem? Perquè, clar, a vegades ens fem un embolic i em sembla que és en el conviure, en el dia a dia, en què aquesta demanda va sorgint de mica en mica, no? O sigui, és amb la convivència, en definitiva, que pues, veus el que pots demanar i no pots demanar. No podem demanar peres a l'olmo, que diuen, no? Per tant, amb la parella que t'has volgut ajuntar, que en principi doncs, hi ha un enamorament, hi ha una fidelitat, en principi, hi ha un compromís, doncs tampoc hem de fer falses expectatives, crec jo, eh? Eva.
8: Sí, sí, bueno, clar, s'ha obert tants temes, no, amb el guió, però sobre això és que jo pensava ara amb aquest de demanar a la parella, no, de, des d'on demanem, no? Des del nen o la nena, no? I les necessitats que necessitem cobrir, no? Aquelles mancances o aquells buits que tenim interns, no? I que moltes vegades traspassem a la parella, per això diem, no? Que és com un mirall també, no? Allà pots veure. I moltes vegades ens ajuntem amb persones, no? Amb les que estem complementant, no? Estem com necessitant complementar aquests buits que tenim, no? Llavors busco una persona que me'l complementi o que també me'l faci més evident, no? Que faci més evident allò que jo porto com a nen, com a nena, encara no s'ha anat, no? I jo crec que el gran què és això, no? És poder-nos col·locar en la part adulta per demanar, no? O compartir amb la nostra parella des d'allà el que ens cal en aquell moment vital, no? I no des de la ferida, des de la mancança, des d'aquests referents que potser no hem tingut, etc. No? I crec que aquest és un dels grans que és, no? Poder ubicar-se aquí, poder veure això, no? Des d'on ho puc demanar.
7: Quan ara parlant has dit complementar, penso que aquesta paraula es podria confondre quan a vegades s'ha interpretat que complementar vol dir ser la meitat de la taronja, no? Complementar vol dir que si allà on tu no arribes jo hi puc arribar o ajudar, o complementar és en aquelles dificultats que tu passes en la vida, doncs jo et puc ajudar o fer veure-ho d'una altra manera, però mai completar aquesta unitat de l'altra com una taronja. No som la meitat de la taronja, sinó que cadascú és la taronja sencera.
8: Però quan tenim mancances i tenim això i ens movem des d'aquest lloc, no? Més infantil, més de dolor, sí que estem buscant que ens complementin perquè necessitem algú que ens ompli el buit, no?
11: Sí, això volia destacar, Eva, que parlaves des de la ferida, des de la mancança, des del trauma, probablement, no? I que moltes vegades busquem allò que ens manca, però clar, el treball és propi, el treball és individual. No. El treball en parella també, clar, en creixes amb la parella, però el treball de les mancances és d'un mateix. I com s'ha dit, doncs són taronges senceres que el concepte de parella es podria parlar molt, no? Però crec que és compartir més que trobar allò que ens falta, sinó simplement compartir amb una persona amb la que estàs bé, que connectes, que tens punts, però no és per a que ens cobreixi allò que nosaltres hem de fer per nosaltres mateixos. És el que volia destacar.
9: En l'inici de quan ens plantegem, en coneixem algú i hi ha una fase d'enamorament absolutament diguéssim, irracional. Clar, no vas preguntant, tu ets una taronja sencera o estàs a la meitat o quarts encara. A veure, clar...
7: És no viure i conviure.
9: De fet, hauries de saber com estàs tu, no? En qualsevol cas, saber que jo estic en projecte de... Que ja, amb això ja hem començat... Vull dir, tinc el projecte d'arribar a ser una taronja sencera.
11: Clar.
9: I puc detectar, o parlem amb la persona, evidentment, en aquesta fase d'enamorament, diguem que no es parla gaire, però quan ens comencem a plantejar si allò ha de ser, ho hem de convertir en el compromís, en una parella, doncs potser és el moment de dir, o d'observar, perquè a vegades observant i escoltant aquí ja es podria fer molta feina, eh? És en una relació adulta, vull dir, cal potser aturar-se i escoltar l'altre, a veure què està dient, a veure què està fent, sobretot que els actes són molt importants més que les paraules, eh? Les paraules se poden dir moltes i molt maques, però el que importa són els actes. Doncs fixar-nos i si tenim algun dubte, doncs plantejar el tema. Tu estàs en projecte de taronja sencera o com ho tens el tema? Sí, perquè si no tindrem un problema. Vull dir, perquè jo no penso en ser ni la teva mama o el teu papa, ni ningú, ni el teu amic, ni jo seré la teva parella. I si realment és un compromís d'un... d'un projecte, d'un camí a mig llarg termini, fins que s'acabi. Jo sempre dic, les parelles no són per tota la vida, o sí, duren el que duren, però en qualsevol cas que el trajecte hagi estat positiu, no una baralla constant exigint, perquè aquí lo de demanar a vegades es converteix en una exigència cap a l'altre, més que una demanda. És, jo vull que tu siguis d'aquesta manera, o penses que el pots canviar,

0: quan ja tens altres trajectòries i potser doncs et divorcis, separacions, el que sigui, no? Però clar, normalment molts no tenim aquesta capacitat de veure, tinc una mancança, tinc un trauma, vinc amb una ferida, vull dir, tu simplement estàs allà i comences a transitar, coneixes una persona i vas caminant, no? Però sobretot penso que també és important des d'on demano, però des d'on demano des del cor, és a dir, jo demanar des de la sinceritat i saber que cada un és com és i sobretot és vull acceptar l'altre, clar, estic preparat perquè l'altra persona, perquè de què m'enamoro? M'enamoro jo d'un projecte meu mental que jo m'he creat, que jo he pensat que m'agradaria que fos la meva parella, llavors conec algú, l'instal·lo dintre d'aquest mapa meu i espero que compleixi aquelles idees, aquelles expectatives o allò que jo m'he creat. M'he enamorat d'això o m'enamoro realment de la persona que hi ha al davant? De vegades ens enamorem d'il·lusions o de coses que ens expliquen, de personatges de conte, no? Vull dir, perquè és el que vivim o el que ens agradaria viure, perquè també depèn d'on vens, no? Si has passat una infància potser difícil o no hi havia amor a la TV, no hi era, quins referents tens, no? Clar, tot això ho tenim a dins i no som capaços de veure-ho fins que ja potser és molt més gran i no tothom ho veu, no? Llavors penso que també és interessant això de saber de qui m'enamoro.
1: I jo també voldria tocar un tema que és la vulnerabilitat de la parella. O sigui, quan ens coneixem, naturalment, penso, no ens coneixem del tot, com acaba de manifestar ara la Montse, no? O sigui, ens anem coneixent a mesura que anem vivint i convisquent, no? Com deies ara, Joan. I penso que, en aquest sentit del caminar junts, veus que cadascú és vulnerable. O sigui, el camí, ningú coneix que allò és una alzina, ni allò és un parer, ni allò és un cirerer, sinó que vas caminant i vas dient, això què és? I aquesta part vulnerable, potser, esperem una falsa expectativa. No, jo voldria que tu sapiguessis el que és això. Vull que sàpigues que això és un cirerer i això és un parer, el que sigui, no? Aquesta part vulnerable, que tot no ho sabem. Quan formem una parella, anem amb els ulls clucs, gairebé jo diria que secs, perquè també les parelles es formen amb joventut, i a vegades doncs, sí que hi ha parelles que potser s'ajunten quan són grans, però també és aquesta mancança, potser, demostrar aquesta part vulnerable, no? Eva.
2: Sí, bueno, pensava que cada vegada hi ha més parelles que es coneixen grans, no? Vull dir que això és ara ja una cada vegada més realitat, no? La nostra societat, i amb més esperança de vida, hi ha gent que es coneix encara més gran, no? Ja no és només des de... I jo en la meva tasca professional veig que encara que siguin grans, encara continuen moltes vegades, no? Tenint aquestes expectatives, descobrint allò que no havien vist al principi quan ja porten un temps, no? Això crec que passa a totes les edats, però clar, lògicament, quan ets jove, penso que és el trajecte d'experiència de vida que has de fer, no? A partir de tan jove i ja saber-ho tot i ja fer-ho tot, no? Seria com bastant irreal, no? Per tant, això que deia en Joan del trajecte positiu bueno, o negatiu, no? I penso que, clar, tots els trajectes són el que són, ni negatiu ni positiu. És el trajecte que ens ha tocat viure per experimentar i que bé si durant aquest trajecte doncs, podem posar més consciència i podem adonar-nos, no? De tot això que portem i de tot això que estem intentant cobrir des d'un lloc que no és el més òptim, no? Ni el més adult, ni el més des del cor, també, com deia la Montse, no? I que puguem llavors anar reconduint això, no? Però és veritat que tothom no ho pot fer o no ho sap fer o no té les eines per fer-ho, no? Però és difícil. I després també del que ha dit en Joan, d'observar, que estic molt d'acord amb aquest observar molt, no? A mi em sembla molt important això. El que passa és que és això, amb l'enamorament, anem amb aquestes ulleres roses, no? I amb aquesta pujada hormonal tan primitiva i racional perquè és la supervivència, no? I va dirigit cap aquí. Però també pensava en això, no? D'observar l'altre, però sobretot observar-te tu. Perquè aquí és on pots veure realment. El que passa és que et deixes de mirar tant i ja estàs tan en una altra galàxia, esperant tant de l'altra, que és que no t'estàs mirant a tu i escoltant.

0: escoltar-te, no? Escoltar el teu cos, què estàs sentint quan estàs veient aquella persona d'aquella manera, no? Que això és el que ens pot donar moltes pistes, però moltes vegades no estem en consciència, no? I ho estem posant sota la catifa, perquè en aquell moment no m'interessa i necessito veure l'altra part de la persona, no? Per el que sigui, per la supervivència, perquè jo crec que necessito aquella persona per omplir-me tot allò que us deia, no? Aquest buit i tal, no? I jo crec que, bueno, que tot és una experiència, no? I que cadascú la viu com pot, no?
1: Jo penso que amb el que acabes de dir, ara també m'ha suscitat una pregunta, que hi hauria d'haver-hi l'assignatura de relacions. Perquè, és clar, comencem una trajectòria de joventut i no ens han ensenyat a lo millor el viure i conviure. Sí que tenim l'experiència familiar, però de la fase d'enamorament, pues això tots ho maneguem com podem, no? Hauríem de tenir, com has dit, Eva, eines en aquest trajecte. I després, amb això, dic que hi hauria d'haver-hi aquella pregunta de respecte a qui ets, no? Ets la meva parella, ets un home, ets una dona, per tant, cadascú té unes arestes que poden molestar i no cal esculpir per ser iguals. O sigui, aquesta educació hauria d'estar basada en el respecte de que tu ets així, jo t'accepto. Aprendre d'acceptar l'altre tal com és, no? En aquest sentit, Joan.
2: Sí. Ara us vull recomanar la lectura d'un article que hi ha avui a la web, de la secció Mail Obert, del 15 de maig, de l'escrit per l'Estel Soler, que relata la relació entre el Paul Auster i la seva dona, tots dos escriptors, a partir d'un llibre que ella va escriure quan el seu marit va morir. Van tenir una relació de 43 anys. I diu ella, al llegir-ho, al llegir el llibre, dius: penso com s'entenia l'amor abans i com el concebem ara. Parla d'individualisme com un element trencador d'un model de parella, diguéssim, estable. Però fa esment de que qualsevol relació, a una qüestió que penso que ara és el moment, a banda de que tu pots tenir moltes parelles al llarg de la vida, però una de dues. Hi ha dues possibilitats. Que tu no canviïs, tens un problema, perquè aniràs repetint els patrons i t'aniràs buscant parelles similars. Que tu hagis canviat i vagis, de fet, a trobar amb altres parelles diferents. Però en qualsevol cas, ni tu seràs el mateix, o seràs el mateix, i les parelles en què te trobis no seran les d'abans, seran unes altres persones. Vull dir, les persones no són clones. Amb la qual cosa, cada experiència d'una parella nova, per moltes que tinguis, sempre serà un interrogant, si em permeteu el joc de paraules, eh? Serà, bueno,
1: I un aprenentatge.
2: I un aprenentatge és segur. I en aquest article, aquest article que us comento, fa referència que en qualsevol relació que tothom exigeix, no? Però que la gent s'oblida que per fer créixer l'amor no pot resistir si no hi ha un esforç i una inversió. És a dir, t'hi has de posar. L'altre no et resoldrà els problemes i tu no li has de resoldre els problemes a l'altre, però entre els dos ens han de posar a definir què és allò, què funciona, què no funciona. És evident que ara no tenim la relació que, no sé, dels meus pares, per exemple, posar-los exemple, es van casar als anys 50, o dels meus avis, que ja la cosa ja devia ser terrible. Vull dir, ara, evidentment, hi ha llibertat per entrar i sortir. Perfecte. Però en qualsevol cas, aquesta facilitat per entrar i sortir no és una excusa per entrar i sortir. Vull dir, si prèviament no hi ha hagut aquest esforç i compromís per part dels dos sempre, evidentment, això és mutu, això no juga només una part, o juguem tots, o trenquem les cartes, perquè si no, què estem fent? I llavors, sí, hi ha un esforç. I després, la fase d'enamorament passarà, passarà una fase de que descobrim les coses que ens agraden, negociem, ens tornem a enamorar, sí, per què no?
3: Sí,
2: clar.
3: Sí, tant,
2: i tornem a fer voltes. I és un procés viu, la relació de parella. No és una cosa morta, o que s'acaba morint. No, vull dir, però clar, què fa falta? Pues allò, com deia la cançó, regar cada matí el jardí. que és, que és una imatge perfecta. Sí, sí. T'has de cuidar d'allò que vols.
3: Clar, és tenir la intenció de voler, sí, de voler-ho fer i òbviament que l'altre vagi, estigui remant amb tu.
2: Això és el compromís per mi. Ajuntem una parella? Sí, però tenim el compromís de què? D'esforçar-nos i posar les eines, les que tenim, i si no les tenim, doncs potser les podem buscar amb professionals que ens puguin ajudar. Ara, que no serà perquè no hi ha, clar, eines per això, perquè t'ajudin, no?
3: Clar, però té a veure una mica el que dèiem del principi. Si tu no et coneixes, moltes vegades, clar, quan tu entres, vull solucionar el problema amb tu, aquest problema que tenim, bueno, conjuntament, se suposa, no? Òbviament, quan hi ha un problema de dos, tots dos tenim part d'aquest problema. Clar, si l'altre, si, o els dos, o un o l'altre, o ningú, no és capaç de veure què necessita, què vol, què li passa, llavors és molt difícil entomar un, per més terapeuta professional que tinguis al davant, és impossible si un no veu, doncs, que hi ha una mancança, o que hi ha una dificultat, o que hi ha una por, un dubte, el que sigui, perquè aquella cosa que ens dificulta que ara mateix ens estiguem entenent, que potser fins ara ens hem entès bé o no, no ho sabem, i ara de cop i volta doncs passa alguna cosa, no? Llavors, però clar, implica, vull mirar endins i vull mirar quina és la meva implicació en això, no? I si més jo no la puc veure, que algú de fora i jo està obert a que m'ho diguin. Clar, que això és el més complicat, estar obert a escoltar.
2: A escoltar.
1: Eva.
0: Bueno, estava pensant que... És que no sé, clar, jo penso que tot el fins que la mort ens separi, la monogàmia, la parella, no? És un concepte que hem creat nosaltres, no? I que els models canvien i que estic d'acord amb la Montse amb el que deia de que, bueno, clar, si hi ha eines, hi ha terapeutes, no? Hi ha moltes maneres, però no tothom li serveixen i no tothom ho vol, no tothom està en el moment vital de voler continuar remant, no tothom sap fer-ho d'una altra manera, ni pot integrar les eines a vegades, no? L'experiència de vida, no? I jo no crec que la gent hagi de tenir cap excusa, no? O això d'entrar i sortir, és una, no? Tenir l'excusa d'entrar i sortir perquè és més fàcil. Jo penso que la gent pues, ha d'anar vivint la seva vida com pot. Està clar que jo penso que també una relació perquè duri, necessita pues, això, no? aquest esforç, evidentment aquest compromís, no? Aquesta confiança, que per mi són els pilars, no? La base de la relació, però que també, per molt que tinguem tot això, a vegades hem de poder dir fins aquí, o el que em demanes ja no t'ho puc donar, no? Perquè potser no ho estàs entenent tu, i jo no vull això, jo no et vull donar això ja, no? I penso que això també hem d'estar oberts, perquè si no, a vegades també... El que veig, no? Jo, en la meva pràctica, i ara parlo des de mi, no? Que treballo amb moltes dones que estan sempre amb aquest dilema, veig aquest enganxe, no? A totes aquestes creences i aquest model, no? I veig a vegades molt patiment i molt, no? Estàs tirant de la corda durant molt de temps d'una relació en el que estic intentant que passin coses i no passen, no? I l'altre, en aquest cas, no? Està mirant cap a una altra banda. Llavors, jo em vull quedar allà i jo vull fer tot el possible, però no aconsegueixo, no?, que l'altra persona ho miri. Penso que no, evidentment, que jo crec que tots estem d'acord, és que tot això no és gens fàcil, no? El tema de la relació de parella.
1: Sí, és que, clar, cada parella és un món, i això és veritat, sempre ho hem dit, i cada persona encara més és un altre món, no? I aquí en el teu guió has posat fins a quin punt és legítim esperar canvis de l'altre, eh? Ja hem dit que hi ha d'haver-hi una acceptació, però amb aquests canvis a vegades esperem, però també fem morros, entre cometes, fem morros, perquè volem que l'altre canviï, i si no canvia a la manera que jo ho dic, llavors trec morros i llavors jo, per exemple, o no li parlo o li dic, pues, mira, avui et fas tu el llit o et fas tu el dinar o et planxes tu, no? O sigui, hi ha moltes coses a dintre de la parella, amb aquest què demanem a la nostra parella, que són molt sutils en aquest sentit, i a vegades les coses són perquè no entenem ben bé que l'altre, en lloc de obtenir una cosa, l'hem de respectar tal com és, i si no vol canviar, doncs hem de ser lo suficientment, crec, adults, com per dir, bueno, no vols avançar, no, no, o no canvis, ja t'accepto tal com ets, no? Mm. Joan.
2: Sí, hi havia, va haver una obra de teatre que es deia Cariño, t'estimo molt, sí. Ja et canviaré.
1: Sí, això.
2: Que venia a expressar aquesta idea de que sí, que tens l'expectativa de que podràs...
1: venir en el meu terreny.
2: Sí, que t'acabaré convencent de que no siguis tu al final. I llavors t'acabes trobant amb una persona de la qual no t'havies enamorat, perquè es converteix en una mena de titella Déu.
3: Bueno, al final és sí. Com una creuada pròpia, no? Perquè sí, potser sí. Jo ni t'he dit a tu que jo estic esperant un canvi. Clar, primer li has de potser dir-li a l'altre, no? Això no m'agrada. Mm. I llavors l'altre potser, quan reps el feedback, no? Clar, resulta que a tu no t'agrada això perquè a l'altre tampoc li agrada això teu. Però clar, nosaltres com que ens presentem aquí, no? Jo vull això, i a més no és m'agradaria, ja no vaig des de... No, directament, no? Jo vull això i no, ni li comunico, ni li explico, ni li dic res, i espero, no?, una sèrie de solucions o de maneres de fer unilaterals, perquè l'altre viu moltes vegades està amb àvia, no sap ni de què estem parlant, no? Perquè no gosem, no?, la mateixa por a dir, a expressar, a comunicar, no?, en definitiva, no?, a la persona amb qui estic compartint.
4: Jo us escolto contínuament i em pregunto, em continuo preguntant què és realment l'amor de parella. Perquè abans tu també ho has dit, no?, què és la parella, què és l'amor de parella. És estar al 100% i sobre tot i per sobre de tot? És... Clar, és que hi ha moltes coses i encara tinc més dubtes de quan he entrat. Bueno, suposo que és normal, no? Però la comunicació, moltes coses que heu destacat, el parlar per mi és essencial i anar dient el que passa per dins sempre que es pugui o sempre que sigui necessari posar les coses sobre la taula i expressar les emocions i dir obertament a l'altre, per mi és essencial, perquè ningú és pitoniso, adivino, ni puc interpretar-te tu, perquè jo que sé què estàs pensant, si no m'ho dius. Mm. Això ho fem en moltes relacions i amb moltes persones. Idealitzem molt. Un altre tema és la idealització. Ens han venut amb cançons, amb pel·lícules, amb com ens han educat, amb ideals, la idea romàntica de l'amor. I, bueno, ja ho hem vist, no? La idea romàntica de l'amor que ens han venut a moltes cançons que ja no puc escoltar perquè ja no són reals, no? I que sense l'altre no fem o sense l'altre no podem. I clar, vull dir, em continuo preguntant què és la parella, si és l'amor o són actes d'amor, com diu la cançó. Realment, actes d'amor que es fan cada dia i que cada dia s'han de treballar. Cada dia s'ha de cultivar perquè és un art, també, no? I...
3: Bueno, però al final també, el que penso jo, perdona, que el que és la parella és molt particular, perquè per mi serà una cosa, per tu serà una altra, per ell serà una altra.
4: Per això m'ho pregunto.
3: No crec que hi hagi cap definició.
4: No.
3: Per dir, a no ser que diguis la parella són dos, òbviament, la suma de dos.
4: Mm. O potser a una parella ja li va bé, jo què sé, no parlar gaire i fer una vida... Bueno, clar, hi ha moltes parelles que estan juntes des de fa molts anys i potser no es coneixen en absolut.
1: Aquesta també és una altra de les
4: coses. Vull dir, però també, clar, que n'hi ha moltes.
3: Clar, ells funcionen, però clar, si al final
4: bueno,
3: aquest
4: no
3: model...
4: sabem si funcionen o s'han acomodat, és clar. El que deia abans.
3: Bueno, però si estan junts i segueixen bé...
4: Potser tenen un acord, això sí.
3: Vull dir, però... és el seu model de parella. I,
4: però bueno...
3: Clar, com que el teu model de parella no serà el meu, ni serà el teu, ni serà el d'ell, no? Al final és algo que et faci sentir còmode, no?
4: Sí.
3: Que et sentis respectat, que sentis que l'altra persona doncs, té els mateixos interessos que tu, no? I els mateixos valors que tu, perquè moltes vegades tu potser, jo què sé, prioritzes la sinceritat al 100% i l'altra la sinceritat al 100% no és capaç de fer-la i la fa d'aquella manera. Llavors no us entendreu mai.
4: Jo el tema de valors essencials, per exemple, és una cosa que sí que és bàsica, si no dura, jo per mi no dura. Mm.
1: Eva, per posar una mica en aquest aspecte tot el que s'està dient a la taula, també dir que el que li demanes a l'altre, ja que estem a dintre d'aquest punt d'interrogant, què demanem a la nostra parella? Penso que el que li demanes a l'altre, primer tu has de demanar-ho tu, no? Cadascú, perquè si tu no, ja no ho pots realitzar-ho, no li demanis a l'altre qualsevol cosa, vull dir...
3: Que ha de ser algú que t'ho puguis oferir.
1: Eva.
0: Clar, sí, i analitzar per què li estàs demanant, no? Per què t'estic demanant això? Per què ho necessito, no? I on t'estic col·locant a tu quan t'estic demanant això, no? També. Que t'estic demanant, no? I amb això de, ara, amb això dels actes d'amor, bueno, i del que és l'amor, no? M'ha sortit com actes d'amor moguts per l'amor, no? O sigui, no? Que hi hagi aquest actes d'amor que venen des de l'amor, no? Des de l'amor sincer, no? I que jo penso que una bona parella, una parella, no? L'amor de parella, doncs jo crec que són bons amics, no? Són persones que realment són bons companys, bons amics, i que un s'alegra per l'altre, per les coses que aconsegueix un, no? Per l'alegria de l'altre, no?
4: Sí.
0: No per...
4: sí, sí.
0: Que hi ha el màxim de respecte cap a les diferències, també. I també es diu que les parelles, doncs clar, que no hi hagi unes diferències molt grans. Ara parlàveu de valors, podem parlar de religions, no? Pues això s'ha dificultat molt, per tant, intentar que les diferències siguin el menys grans possibles, no? Entre la parella. I jo penso que sempre estem parlant de límits moltes vegades, i jo ara ja és posar-nos límits a nosaltres mateixos, no? Que és això que deies ara tu, Francesc, de, per demanar a l'altre haig de saber jo, no? Haig de tenir-ho jo també, poder donar-ho, doncs aquest és el meu límit també a vegades, no? De dir, no tant posar límit a l'altre, sinó m'haig de posar límits a mi mateixa, no? I a mi mateix. I això ho puc fer i això no ho puc demanar i això està fora de lloc i això és excessiu i això ho estic fent per, no? Crec que està mogut això, no? Que estic demanant.
1: Doncs què demanem a la nostra parella? Aquest és l'interrogant que avui, al punt de l'interrogant, ens formulem. Estem fent possible aquest programa avui l'Eva Xalà, la Montse Macanàs, el Joan Ripoll, la Carmen Vera, qui us parla, Francesc Colli, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Eva, has triat també per fer el teu guió una cançó que ens suggereixes, i quina és i per què?
0: Suggereixo la de Quíreme Bien, de Macaco, i perquè penso que és té una lletra clarament que fa referència a això que parlàvem dels límits, no? Que s'han de tenir per una bona relació i un bon amor, i parla de que no tot es val amb una relació per amor, no? Perquè a vegades estim d'amor, però no tot és vàlid, no?
1: Perfecte, doncs escoltem. En Joan ens la posa.
5: No quiero que me quieras por encima de todo, ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. No quiero que me quieras contra viento y marea, ni por nada, ni por lo que sea. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien.

0: o un de l'interrogant. Ni estàs perquè toca.
1: Demanem a la nostra parella, aquest és l'interrogant, que avui ha vingut amenitzat amb aquesta música de Quiéreme Bien, de Macaco, que ens l'ha suggerit la Eva Xalà. Estem fent possible aquest programa avui. Què demanem a la nostra parella? Doncs amb la Eva Xalà, amb el Joan Ripoll, la Carmen Vera, la Montse Macanàs, qui us parla, el Francesc Oli, en els serveis tècnics de Ràdio Orenja, el Joan Bosch. Bé, hem tractat bastants aspectes del que hem de tenir en compte a l'hora de demanar a la nostra parella. És com fer una carta als Reis. Eva.
2: Bueno.
1: El reietó de casa o la reietona de casa, no?
2: Si partim d'aquí, no?
1: Sí. Jo penso que també a dintre de la parella el que no podem fer és xafardejada de l'altre, no? I avui dia, sobretot, que pues, molta gent va amb el telèfon i a vegades venen moltes desavinences, precisament perquè hi ha parelles que s'enteren per al telèfon o el mòbil o que sigui, perquè es xafardegen. Penso que hi ha d'haver-hi una lleialtat, no?, entre parella, és a dir, entre la parella hi ha d'haver-hi com una mena de clàusules o de confiances o de límits, diguem-ho així, que també he de dir, escolta, jo necessito un espai per estar sol, necessito un espai per poder escoltar un temps també per la meva feina, per poder estar amb la meva família, per poder fer bogeries amb els meus amics. Totes aquestes coses em sembla que també s'hi han d'acceptar amb la parella i ser com una mica d'entesa, perquè si alguna vegada pues, hi ha un mal, bueno, alguna cosa estranya, pues, que la parella no, doncs, no s'ho prengui com a dir, ostres, això no m'ho imaginava, no? Una mena de permissibilitat entre la parella hi ha d'haver-hi?
3: Bueno, és un pacte previ, eh? Vull dir, és un pacte previ que pot ser, diguéssim, verbalitzat d'alguna manera, s'hauria de verbalitzar, perquè, o mostrar amb actes, que és allò que estàvem comentant abans, dels actes d'amor, que jo els continuo, per mi són fonamentals, que és el respecte, que potser no cal verbalitzar-ho.
4: Però és important dir-lo,
3: però és important, i mostrar-lo. Llavors sí que el pots reclamar, dir, que jo t'estic respectant, no em cridis, bueno, no m'insultis, no em tallis.
4: Exacte,
3: no,
4: posar les bases del respecte.
3: La confiança. La confiança és que tu em diguis quan te vas amb els teus amics de parranda, si jo vull saber-ho, però potser jo no vull saber-ho, però si jo t'ho pregunto, tu el que m'has de dir és el que ha passat en aquella festa. I diguis el que diguis, jo m'ho crec, perquè tenim un pacte de confiança.
4: Bueno, i sobretot sinceritat.
3: Sinceritat, sí. Confiança, eh? I sí, també mútua.
4: Home, és diferent, eh? És diferent.
3: Bueno, la sinceritat a vegades...
4: Clar, jo he de confiar en tu, que tu seràs sincer.
3: Sí, sí, esclar.
4: Però, clar, vull dir, jo confio, però si tu no ets sincer en mi...
3: És allò, si jo pregunto...
4: Tampoc vull fer confiança a ciegues.
5: D'entrada, la sinceritat ha de ser una cosa important, entre els dos. Si és que és un punt important, no?
3: Però pot ser també... Aquesta sí que pot ser pactada en fins a quin nivell. És a dir, no tu fes el que vulguis, ja seria... I amb el compromís, evidentment, estaríem en el sentit que estem remant tots dos amb unes normes que nosaltres ens hem establert, clar, siguin les que siguin, per respectar-nos, per tenir confiança i per cada dia regar el jardinet tots dos amb esforç i quan ens passin les coses. I sobre el que deies, Carme, dels actes d'amor, pensava, els actes d'amor, i jo si els hagués d'imaginar-me'ls, per mi són dos conceptes. Són actes de generositat i actes de compassió. Si estimes a l'altre, aquesta generositat, acceptant aquesta generositat, fins i tot perdonant el que es pugui perdonar. Dins del respecte, sempre us heu d'imaginar el marc aquest del respecte, de la confiança i el compromís. Llavors jo puc ser generós dintre d'aquest marc. I puc sentir compassió per tu, perquè veig que ho estàs passant malament, perquè sí, perquè ho estàs passant malament per les teves coses, o que estàs en una situació difícil a la teva vida, que no de la parella, que potser fora de la parella, però que afecta la parella.
4: Totalment.
3: Llavors, jo ho he de poder aguantar. No és aguantar, és com contenir, perquè tu et sentis recolzat, sí. Recolzada, no?
4: Sí.
3: I sempre és un joc de mutu. No estic esperant que ara em toca a mi, però sí que ha de ser un joc de... Ara jo estic així... sempre quan... aquests actes d'amor es mostren així.
1: Amb això que has posat, Eva, en el teu guió, que té a veure amb el que estem parlant ara després de la cançó, has posat que esperem que l'altre endivini, intueixi o interpreti allò que ni tan sols nosaltres hem après a expressar. Aquesta falta de comunicació, penso que... o aquesta manera d'expressar és el problema de les grans separacions entre parelles. O sigui... jo pensava que no tenies que haver pensat per l'altre, sinó que l'altre tenia que haver expressat el que tenia en ment, no, en tot cas. I llavors ve...
2: Clar, això va, sí. Va molt lligat a les expectatives, no, que tinc. Jo espero que tu, no, te n'adonaràs d'això i faràs això altre, perquè és el que va bé per solucionar això, no? I això és una expectativa, però clar, si no la comunico, l'altre... pues no té telepatia, o potser aquell dia no, aquell dia no està tan fi, o li passen mil coses, llavors no està... o el que sigui, no? Llavors, clar, sí, aquest és el gran acte de consciència, no? El dir les coses clarament i concretament, no? Jo sempre dic sense retrets, sense crítiques, no? I des de l'amor poder dir això, no? Perquè l'altre pugui contestar des d'aquí, no? També... Però el que ens passa és això, que esperem que l'altre endevini. I nosaltres endevinem, també, no? Perquè el típic això, ara que parlàveu dels mòbils, no? Jo també un WhatsApp i tu trigues molt a contestar-me un WhatsApp i jo ja puc estar imaginant que no t'importo, que no em prioritzes, que etc, no? I si a més estem tenint una mala època, una... no? Pues la meva imaginació se'n va més enllà, també, no? Jo m'estic creant aquí una pel·lícula que no és una realitat, no? Que potser l'altra persona sempre ha dit o no ha carregat el mòbil o no pot contestar, o en aquell moment no li va bé, que també no passa res. També podem respectar això, no? Però aquí tenim totes les expectatives, clar, per això és tan important el poder... O sigui, tenir aquesta sinceritat i tenir aquesta confiança de que jo et puc dir les coses i que tu no et rebotaràs, no et sentiràs atacat, no et sentiràs menyspreat, no? O sigui, que jo et puc dir les coses bé. Per mi la confiança... va molt per aquí, no? El jo puc parlar i puc explicar-te les coses i tu et pots mantenir en un lloc adult escoltant-me i després em pots fer un retorn, no? Però a vegades no confiem en que això pugui ser possible i llavors comencem a guardar, a no comunicar, perquè la resposta de l'altre potser no és una bona resposta per mi, llavors començo a tenir aquesta por o hi ha aquesta mandra d'afrontar això i per tant començo a quedar-m'ho per mi, però al mateix temps vull que tu te n'adonis, no? Llavors, clar, si tu t'ho estàs guardant i vols que l'altre se n'adoni, doncs l'altre no s'està donant, no? I això costa quan estan en crisi les parelles, perquè tu li dius, bueno, has de fer moviments, algú l'ha de fer. Va, per què ets de ser jo? Doncs perquè tu estàs sent conscient d'això, doncs posa-ho sobre la taula, perquè algú haurà de fer-ho, no? Algú ha de fer el primer pas. El moviment de dir, vale, anem a deixar d'estar esperant el que no comuniquem i anem a comunicar. Començo jo a
1: posar-ho
2: sobre la taula, no?
1: Sí. Jo penso que és la mare dels ous, això. Carmen?
5: No, respecte al que diu la Eva, jo també tenia alguna cosa a dir abans, però igualment el que ha dit ella m'ho porta. Quan tu coneixes l'altre, el coneixes bastant, no vull dir que tot, perquè no es coneix mai a algú, no? I a tu mateix, també, no? Segurament pots entendre millor quan té un pronto, no sé, un s'ha enfadat d'alguna manera, uns silencis, per exemple, i potser pots veure més, doncs, a respectar aquests silencis o aquestes sortides o el que sigui, no? I potser trobar el millor moment, no? Per trobar el millor moment per expressar-te. No sempre és el millor moment. I de vegades, on està la línia entre... et respecto al teu moment, ara no és el moment, i parlem, no? Vull dir, clar, tot això també suposo que és una cosa que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar veient, no? Però, no sé, la línia és fina, Però de vegades no és el moment de parlar i millor no parlar, no? Probablement, potser te n'has d'anar a fer una volta i sortir, sortir i jo què sé, anar, o anar-te a córrer o anar-te a fer una altra cosa i després parlar. És clar, un dia. Però sobretot, és un dia, eh?
4: Sí, no, i
5: però
4: sobretot
5: això és un respecte.
4: Amb això que dius és respectar el tempo, però que l'altre també el verbalitzi.
5: Sí,
4: perquè,
5: clar.
4: Perquè, clar, si l'altre no clar. Et diu jo necessito un silenci, necessito uns minuts, tu no pots donar per sentat que aquesta manera de reaccionar de l'altre és la que ell vol. Clar, a vegades doncs,
5: sí,
4: no
5: pots
4: gosem,
5: imaginar que està fatal.
4: Clar,
5: que
4: no gosem, no diem, i si no comencem per expressar quina és la meva necessitat, l'altre, òbviament, vull dir, navega, perquè amb prou feina sap la seva, imagina que si ha de saber la meva.
5: I a més es fa una bola cada vegada més grossa.
4: Totalment.
5: I aquí va, sí.
3: Pots preguntar. Necessites que el silenci, necessites que me'n vagi ara mateix?
4: Clar, sí. Però de vegades és això, que no, tampoc, a vegades no, és que no saps tampoc què està passant. A vegades són situacions noves que no ho has viscut mai i clar, dius, estàs en aquell moment de... I ara què passa? No tens ni temps de com per dir-li a l'altre. Clar, és que... I sobretot això ens passa la primera vegada, perquè clar, com... Clar, la primera vegada de tot, no? Vull dir, clar,
5: sí.
4: Tots som novells en aquest sentit, no? Sempre hi ha una primera vegada de tot.
5: Sí.
4: I per més primeres vegades que tinguem, sempre n'hi haurà una. Sempre hi ha primeres vegades.
5: Perquè
4: per més anys.
5: La persona també i nosaltres, el que deies tu, clar. Som diferents.
4: Clar, nosaltres som vius, moments. La parella és viva, tot és viu.
5: Tot camina.
4: Llavors tot canvia.
5: Tot canvia, sí.
1: Penso que a vegades les parelles, perdoneu l'expressió, s'emprenyen a vegades per no escoltar-se. Penso que la intimitat es mor per manca d'atenció, no per manca d'amor. O sigui, penso això. A vegades és perquè, no sé per què ens emprenyem, quan en realitat hauríem de seguir els primers símptomes que vam sentir per aquella persona i allò ens hauria de mantenir sempre. Però bé, què demanem a la nostra parella? Costa una mica a vegades de definir perquè són dos éssers diferents, no? Escolteu, mireu, estem a punt d'acabar el programa i en aquest interrogant què demanem a la nostra parella segur que se us ha quedat alguna cosa per dir. Us deixo 20 segons perquè digueu allò que se us ha quedat per dir. Va, Montse, què t'ha quedat per dir?
4: Jo, mira, és que hem dit tantes coses i és un tema tan ampli que estaríem parlant hores i hores, no?, de tot això, no? Però penso que per mi no és que m'hagi quedat res per dir tampoc perquè, com dic, hi ha tantes coses per dir. Però sí que és important comunicar des de la mal cor, no? Vull dir, sent conscients que realment estic comunicant des d'aquí, no? Parlar des d'aquí ets tu, amb tot el respecte cap a l'altre i amb tot l'amor possible, i estar oberta que l'altre, doncs, té dret a dir el que senti.
1: Molt bé. Carmen Vera, què se t'ha quedat en el tinter?
5: No, jo només remarcar unes coses que per mi són molt importants i molt essencials quan decideixes compartir amb una persona, no? I ho he dit en algun moment, els valors essencials profunds que s'assemblin. Jo no vull dir que t'hagis de semblar com una... la teva, jo què sé, dues persones iguals, no?, a l'altra, però sí, aquests valors més profunds han de ser molt semblants.
1: Joan.
5: Ja està.
3: Mira, utilitzaré les paraules de l'Estel Solé, tal com has dit, l'article aquest de VilaWeb, del 15 de maig, que acaba el seu article dient: "I penso que un precepte d'amor bonic, d'història d'amor bonica i sòlida, seria que, malgrat la foscor de tots els ahirs, sempre quedin forces per escriure junts un demà. Abans que arribi un demà on l'altre ja no hi sigui i haguem fet tard. Un amor que, en comptes de dir "t'imagines què hauria passat si t'haguéssim lluitat, si haguéssim lluitat més?", digui "te'n recordes quan vam estar a punt de rendir-nos i al final no ho vam fer"?
1: Molt bé. Eva?
2: Bueno, jo diria demanar menys i d'una manera més clara, no? I que potser si et trobes que estàs demanant molt a la teva parella, potser que et facis una revisió de tu o que facis una revisió de la relació que estàs tenint.
1: Perfecte. Això és el que avui el programa ha donat de si. Gràcies, Montse. Fins la propera.
4: Fins la propera.
1: Gràcies, Carmen. Fins la propera.
5: Fins la propera.
1: I gràcies, Joan. Fins la propera.
3: Fins aviat.
1: Eva, moltes gràcies pel teu guió. Fins la propera. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona nit. I un servidor, Francesc Coll i el Joan Bosch, ens acomiadem. Fins la setmana que ve.
6: Notícies en xarxa. Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny d'un acord. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que consideren insuficient i que esperen reprendre demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Tot això no desconvocarà la vaga general prevista per demà i fins i tot amenaçant amb una vaga indefinida si demà no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
6: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa una Comissaria General de Prevenció i Denúncia de Violències Masclistes, l'anomenada Comissaria de la Dona, abans que acabi 2027. Ho ha anunciat al Parlament durant la presentació del projecte de pressupostos d'Interior i Seguretat. Ha explicat que aquest és un dels acords del PSC i els comuns per aprovar els comptes i que inclou reforçar les comissaries d'investigació interna, afers disciplinaris i també d'avaluació. Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 de Glòries fins a la zona universitària, en conjunt tres línies de bus express actuals que acumulen prop de 7 milions de validacions. I un motorista mort en un accident a la sortida de via de la TB-3451 al Deltebre. Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta ha patit una sortida de via, el conductor ha caigut a un canal proper a la carretera. Com a conseqüència, malauradament, ha mort. Amb aquesta víctima són 50 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 21 de les quals són motoristes. I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. En aquesta ocasió el festival ha buscat un eix central sobre el qual gira la majoria d'espectacles, el concepte de comunitat. S'han programat una trentena de propostes entre teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló entre dijous i dissabte a la nit.
8: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera. Nou Confort, lampisteria general.
9: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
8: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
9: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
8: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
9: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
11: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
12: Buena onda, Frankfurt!
11: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
12: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
11: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
12: vermut de 12 a 14.30.
11: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
12: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
14: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
15: Vols anunciar el teu establiment o servei?
14: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
15: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
14: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
16: Ràdio Arenys, la primera en informació. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Imperfectes.

0: Molt bona nit. Un dimarts més, les imperfectes estem aquí per explicar-vos moltes coses interessants. Primer de tot, donar la benvinguda a la Sílvia Relats.
1: Hola, bona nit.
0: A la Judit Puig.
2: Bona nit.
0: A la Marta Manzans.
3: Bona nit.
0: I a ningú més avui, no?
2: Que
0: a
2: vegades... Bueno, ja no sé, i tu, no?
0: Ai, bueno, i jo. Servidora Esther Comí. I clar, i evidentment el nostre tècnic, que sense ell el programa no seria possible, però mai dels mais, pobre, que ja ens aguanta lo seu. Molt bona nit, Juanito.
4: Bona nit, jo encantat d'aguantar-vos, ja ho sabeu.
0: Ai, esto vas a faltar quan no venim.
4: Home, sou la salsa de la festa.
0: Sí.
2: Oh, Juanito, quantes floretes que ens tires.
3: No, avui poca anar. Salsa.
4: Perdona. Jo avui us trobo a faltar, de veritat.
3: Gràcies, Juanito.
4: Mira, l'altre dia parlava precisament amb uns nois que fan un programa el dijous, que sí, fan un programa així de joves i tal, i que us escolten, eh? Que els agrada molt el programa.
0: Ah, sí? Doncs escolten, que ens escriguin doncs algun comentari.
3: Exacte.
4: Ja els diré,
3: s'inspiren amb vosaltres,
4: ja
3: facin notar.
0: Clar.
2: No, doncs, no, unes salutacions per aquests joves, no?, que ens escolten.
4: Sí.
3: Els podem convidar.
4: I els hi mola molt el rotllo aquest que porteu.
0: Ah, sí? Doncs els podem convidar també un dia a venir.
4: Que parlin. Encantats.
3: La temporada que ve, perquè aquesta ja està plena.
4: Sí,
0: bueno, ja la temporada tot, que ve, però... ja tenim la primera.
4: Sí, quan vulgueu.
2: Bueno, no anem correm tant.
0: Noies, com ha anat la setmana?
2: Bé, molta calor, no?
0: Molta.
2: Estem aquí, ja hem estat a la temporada de platja, i ens hem banyat, i ja estem aquí acalorats, jo amb el meu bano, perquè no noto l'aire condicionat. No, molt bé, i d'aniversari hem estat.
3: Jo, sí. Molt bé, sí. Va ser el meu aniversari, molt guai, molt bé tot.
0: Va anar molt bé, sí. Sí, totalment. I tu, Marta?
3: Pues jo, el mateix, estar a la platja, que me moria de ganes. Aquí amb la Relats i amb la Puig, també. Mm-hmm. I també vaig anar d'aniversari, clar, evidentment.
0: Molt bé.
3: Sí, que cap de setmana rodó. Molt bé.
0: Sí, sí, i a part donar l'enhorabona al futbol femení del Barça, que va guanyar la Champions. Estava treballant, sàpigues, Sam. Però, bueno, anàvem informant, que hi sap que estic tot el dia mirant futbol. Però molt bé, no? Ja tocava, a la quarta. I a part contra el Lió, que ja havíem perdut una milla.
4: Home, ja tocava.
0: Però clar, a la mitja part 0-0, no sé, no les teníem totes, eh?
4: I al final es van despertar i pim-pam.
0: Molt bé, clar que sí, ben merescut.
2: La part de la segona, per
3: exacte,
2: això, eh?
3: La part de la segona.
0: Sí, mira, això és la pena que em va fer.
4: Però aquesta temporada no anàvem molt fins, pobrets.
0: Mm. Ja, però només faltava
4: ja,
0: un partit,
4: una empanteta, era una empanteta per remuntar una miqueta els ànims, sí, d'aquesta temporada.
3: Bueno,
0: però l'any que ve tornaran a pujar.
3: Això
0: esperem. Dalt. Doncs aquesta nit jo crec que les imperfectes tenim un per entrevistar amb una persona que ens pot explicar moltes coses interessants. Jo crec que tant per a la gent jove com a la gent adulta, perquè això també a vegades pensem que només és per a la gent jove, però no. També afecta als pares. I jo crec que tampoc sabem els pares el que realment afecta fins que t'hi trobes, no? Llavors, donem la benvinguda a Sam Xiberta. Molt bona nit.
5: Bona nit.
0: Terapeuta en addiccions i conductes addictives.
5: Correcte.
0: I primer de tot, com és que et dediques a això, Sam?
5: Bueno, em dedico a això perquè fa anys vaig haver de passar un procés de recuperació, per tant sóc addicte recuperat, i des del meu procés, des de la meva experiència en el procés, que normalment són processos llargs, i des de la meva formació vaig decidir continuar podent ajudar en gent que avui dia passa el mateix, la mateixa malaltia que jo vaig haver d'afrontar en el seu moment, no? Donar un cop de mà i tornar.
0: Això que dius un temps, és a dir, un temps vol dir un any, dos anys, depèn de l'addicció que tinguis.
5: Mira, quan parlem d'addicció, el que costa molt d'entendre és que la gent pensa que un és addicte a l'alcohol, un és addicte al joc, un és addicte a la cocaïna, al cannabis, el que sigui, no? Quan una persona és addicta, és igual la substància, no parlem de substància, parlem de malaltia, uh-huh. Val? Més enllà de tot això, en el tractament sempre el que fem és englobar i posar en el mateix sac totes les substàncies, totes les conductes. Per què? Perquè l'addicte té una forma molt fàcil de substituir, no? Molta gent, potser coneixeu gent, no?, que jo ja no fumo porros, però segueixo bevent alcohol, no? I he deixat una substància per una altra. Llavors, el tema de quan dura un tractament, clar, és complexa. Hi ha gent que porta molts anys consumint, no? I al final el que es fa amb un tractament és reprogramar, no? Per eliminar aquelles conductes que t'han portat a consumir durant molts anys, i en un mes, en dos, en tres, no funciona. Llavors, normalment els tractaments, almenys en el nostre model, és entre 2.5 i 3 anys i mig per recuperar-se. El que és el tractament. Després, com ja us explicaré, aquesta és una malaltia crònica, mal, segons la OMS, amb perill de recaiguda i risc de mort. Per tant, quan acabes el tractament, tu ets addicte per tota la vida, és crònica, no? Llavors el teu tractament continua, no? Amb el que has après en el tractament, però amb saber posar els teus límits, que has après fins on te pots anar, què pots fer, què no pots fer, on et pots exposar, en quines situacions
0: però
5: de risc...
0: Però això comporta que potser quan acaben el tractament, és a dir, posem el cas que siguin 3 anys, després no té per què continuar anant al terapeuta, sinó ha de ser una cosa ja més d'ell, no?
5: Sí, el tractament té una durada i té unes fases, d'acord? Llavors, no és in eternum, no? Perquè seria no seria bo tenir algú molt de temps en un tractament, perquè al final el que es fa al tractament és que un pugui arribar a ser autònom i pugui recuperar una vida sense consum i funcionar sense consum, no? Llavors, bueno, repeteixo, un cop surts d'allà, que et donen una alta terapèutica, no existeix, vale? Però és una alta terapèutica.
0: Has de continuar treballant tu.
5: Sí, llavors el que fem també és, tots els que surten amb alta terapèutica es fan unes teràpies cada 8-10 setmanes, que són teràpies de reforç, que es diuen les teràpies de veterans, no? Que és per la gent que ja ha sortit, segueix mantenint un vincle amb el centre, amb la malaltia, amb el tractament, no? I ja no són teràpies on es parla de drogues, no? Sinó que es parla més d'allà d'un creixement personal, no? De què m'està passant a la vida, m'he separat, els meus fills, tinc problemes amb els meus fills, no? Perquè, com ja veurem, aquesta és una malaltia emocional i es mou segons les meves emocions. És a dir, estic content, consumeixo. Estic trist, consumeixo. Estic frustrat, consumeixo. No? És una evasió de les meves emocions. Per això és una malaltia emocional.
2: Per això el risc de recaiguda? Per això, sí, no? Sempre, no? Ja sempre, perquè en funció del que et passi la vida, sempre tens el risc de tornar-hi, de tornar a caure?
5: Sí, el que passa que aquest tractament ve d'un tractament que fa molts anys va començar als Estats Units, a Minnesota, que es diu el tractament Minnesota. És un tractament que va començar al 1950 i això venia una mica de... Ho haureu sentit de parlar d'Alcohòlics Anònims, dels 12 passos, no? Uh-huh. Llavors, tot això ha anat evolucionant. El nostre tractament és conductual, cognitiu, sistèmic, humanístic, vale? Què vol dir? Que comencem amb una conducta, és a dir, comencem a posar ordre, no?, a la nostra vida, uns horaris, unes pautes, no? A partir d'aquí, quan un ja està ordenat, comencem a treballar la part cognitiva, gestió d'emocions... Vale? Quines eines utilitzo per quan em venen pensaments, no? Hi ha la part sistèmica, perquè no és només l'addicte, és la parella, els pares, són els germans, no? Afecta a tot l'entorn. I llavors des d'una part més humanística, perquè veiem el pacient doncs, des d'una part empàtica, sense jutjar, no? I el tractament és el mateix per tothom, però és individualitzat depenent de la casuística de cadascú. Vale, perquè avui en dia doncs, pot ser que vingui un que té fills, un que no té fills, l'altre que s'ha separat, l'altre que està en parella, no? I llavors des d'aquí es treballen tots aquests factors. Què passa? Arriba un punt en el tractament que el que es treballa molt, perquè si no tindria sentit, són la gestió d'emocions. Perquè un consumeix en base a aquelles emocions, no? I al final el consum és el resultant del que jo no he treballat, no? Llavors, justament, i aquest punt que us dic, que a partir dels 2 anys i mig o així s'entra en un tipus de teràpia on es treballa molt més el creixement personal, com gestionar les emocions, que no hi ha emocions més bones o més dolentes, sinó que són emocions i s'han d'aprendre a treballar, no? Llavors, si un reforça bé tot aquest tractament, i sobretot la part emocional, bueno, quan un surt, llavors té eines per funcionar, no? I per quan vingui una sotregada, no sé, se't mort el pare, se't mort la mare, perds un fill, és algú molt bèstia, algú que perdi un fill, una persona addicta que perdi un fill, és un motiu justificable per consumir.
2: I tant.
5: No? Llavors, tot això, per això dic que és molt més complex, s'aprèn molt en el tractament, però continua, això continua. Sí, sí.
2: Abans de parlar de tractament, no? I entenc que hi hem de dedicar-hi molta estona, però parla'ns de la malaltia. No? Jo sempre em pregunto una mica per què aquesta persona es torna addicte, no? I en canvi una persona del mateix, una persona similar o del, no, del propi entorn, fins i tot dos fills, no? Una sí, l'altra no. Què fa? Des del teu punt de la teva experiència o el teu punt de vista, què fa que...
5: És una pregunta molt bona i una pregunta que em fan moltes famílies. Vale? Com és que jo tinc tres fills i un és addicte, els altres dos no, i han viscut sota el mateix sostre, els mateixos valors, la mateixa educació, no? Vale, és una malaltia crònica, com hem dit, mental, però la componen tres factors. Vale? És una malaltia biopsicosocial. Vale? Hi ha una part genètica, molt important, vale? Hi ha una part psicològica, on hi ha una baixa tolerància, per exemple, a la frustració, on hi ha una incapacitat de gestió emocional, vale? Donada ja per si, i l'entorn, la part social, no? On em moc, amb qui em moc, a on vaig i què faig. Vale? Uh-huh. Llavors, diferències. Hi ha gent que, bueno, que pot tenir un consum social, no? I no desenvolupar la malaltia, no? Ara, clar, on té la línia del consum social i on té la línia de consumeixo més del que hauria de consumir. No oblidem que és la malaltia de l'autoengany. Per tant, hi ha molta gent a la societat que, i segurament en coneixereu, que al matí per esmorzar es veuen una mitjana, que...
0: Un carajillo.
5: Un carajillo. Llavors, a migdia, un parell de gots de vi i un altre carajillo. Uh-huh. A tarda pleguen de treballar i van amb els amics i fan dues o tres cerveses, no? I al vespre a casa un parell de gots de vi. Llavors, al final del dia, aquesta persona s'ha begut un litre i mig d'alcohol i fa 20 anys que ho fa. Per tant, és addicte? Sí, és addicte. El que passa que hi ha addictes funcionals i disfuncionals. Vale? Llavors, quina pregunta, perdona, que m'he anat ja.
2: No, et preguntava una miqueta això que ja m'has respost, de que per què sota el mateix paraigües de l'un de casa no, hi ha un fill, no? Moltes vegades ens trobem amb el respondre el per què, no?
5: Perquè hi ha la part genètica, molt important, val? I hi ha una part, segons estudis, es parla que entre un 30 i un 35% de la població mundial té predisposició genètica a l'addicció. Uh-huh. Vale? Això no vol dir que tothom la desenvolupi, és molt bèstia.
2: Sí.
5: Uh-huh. Clar, els nivells són molt bèstia. Bueno, mira, per donar-vos una dada. Jo fa 11 anys que vaig fer el tractament, per tant, fa 11 anys que no consumeixo. Quan jo vaig començar en el centre érem 40 pacients. Avui és el mateix centre on treballo. Avui som 100.

0: pot ser que determinant o que sigui un factor de protecció, no? Que si fas esport tens un grup d'amics que no
1: bueno,
0: consumeixen.
1: Depèn de quins amics tinguis,
0: no? Jo penso
1: que,
0: sí. No? Que segur que...
2: Podem entendre per entorn moltes coses, perquè podem entendre per entorn un entorn perjudicial, sortir de festa, discoteques, bla, bla, bla, no? Però és que també és un entorn perjudicial, i ara me n'aniré molt lluny, però perquè ho veieu. Jo quan era petit, la meva iaia em donava vinga sucre.
0: Sí, sí. Uh-huh. O pa i sucre.
2: O pa i sucre.
0: O el del karma quan ens marejàvem. Sí, vale. Sí.
2: Per un addicte, allò també és un entorn perillós. Mm. És amb la iaia. Sí, és sentats a taula. Sí.
0: Sí.
2: Però hi ha alcohol.
0: Sí, sí, igual que totes les festes que celebrem, ho celebrem amb, no, amb brindant.
2: És més, aquesta dada també és molt bèstia. Tots els consums comencen a casa amb l'alcohol. El Nadal, mulla't els llavis amb el cava. Uh-huh. Va, un cop de vi que no passa res. Saps? Amb 12, 13, 14 anys. Val? Llavors, què passa? Quan una persona ja porta molta càrrega genètica, val? No sé, vosaltres heu sortit de festa, no? Com tots. Tu no, comí. Clar, què passa? Totalment lícit, no?, que tothom comença a sortir 14, 15, 16 anys, no sé, i tothom comença a fer el seu primer cubata, sí. La seva primera cervesa, bueno. No?
1: Encara que no t'agradi.
2: Encara que no t'agradi, però ja per un tema, de formar part del grup.
1: Exacte, perquè estàs en un grup i tots veuen, i tu si veus aigua semblaràs la tonta, no? I llavors fas com una mica...
2: Clar, llavors què passa? Que qui té el component genètic, vale, que ja en parlarem perquè abans ja hi ha ítems, inclús abans de consumir, a diferència d'un altre que no el té, el dia que jo provo cubata, el meu cap al·lucina, perquè el xute dopaminèrgic és tan bèstia que jo no entenc què ha passat. Llavors, aquí, el que tenim el component, comença la màquina, la maquinària. Uh-huh. Vale? Llavors, un altre sortirà, veurà el mateix cubata que jo em vaig veure i no li passarà res i tindrà un consum social tota la seva vida. No? Però, per exemple, sempre ho dic, els addictes no som culpables de la nostra malaltia, al igual que no és culpable d'una cardiopatia o de qualsevol altra malaltia, vale? Però si som responsables, un cop ja sabem, no?, de què va, què és i què hem de fer, que són coses diferents. Mm. Vale? Llavors...
3: I quins són aquests components que dius que hi ha unes persones que tenen i d'altres no?
2: El component és, com deia, hi ha els tres factors, el biopsicosocial, no? El potent és el genètic, òbviament, que sempre hi ha de tot, no? Per exemple, jo em poso en el meu cas la part genètica, però la part psicològica. Jo, per exemple, com us deia abans, inclús abans de les ingestes, molts dels addictes ja tenim certes conductes, no? No sé, per exemple, a mi m'agradava molt el risc. El risc genera dopamina, vale? I per mi ja era un colocón sense haver pres cap substància, potser amb 12, 13, 14 anys. Hi ha gent que, sempre en els extrems, hi ha gent que és més introvertida, més extrovertida, no? Per tant, abans de la ingesta ja hi ha certes conductes que t'hi porten.
0: Que
2: vale?
0: Fan com.
2: Però a part, hi ha la part psicològica, no? Des d'una incapacitat de gestió, no sé, la frustració, jo la portava fatal, la frustració, no? Segurament com molta gent, no? Però hi ha molta gent que des de la frustració se'n va fer un partit de tennis amb uns amics o de pàdel i desconnecta i ja està, i l'addicte ho fa servir com a justificació per consumir.
0: Ja, com que estic frustrat, no?
2: Estic frustrat, no tinc eines, no sé què fer, no sé com sortir d'aquí, què faig? I això em genera dolor, apago el dolor. I amb què apago el dolor? Amb l'escapatòria, amb el tòxic, amb el conducte, amb el consum.
0: I has parlat d'antecedents familiars, no? Has fet referència. Sembla una miqueta com contradictori, no? De que si tu has viscut com a fill, per exemple, una addicció del teu pare a l'alcohol, no? Que segurament que hauràs viscut situacions com a nen...
2: Jo no, no? En el meu cas no.
0: Hauria de fer, no? L'efecte contrari, de dir, doncs, jo com que ho he viscut, el meu pare ho he passat com molt malament, doncs jo no veuré i no els hi faré passar als meus fills el mateix que he passat jo com a nen.
2: Clar,
0: però després veiem que la realitat es reprodueixen els patrons.
2: Clar, però això, imagina't, això ara neix des del raonament, i quan hi ha malaltia no hi ha raonament.
0: D'acord. Uh-huh. Sí, vale. Sí,
2: llavors t'ha tocat i t'ha tocat. Llavors, i una de les coses que ja, si en parlem, si voleu, una de les parts on afecta l'addicció és en el còrtex prefrontal, on tenim tota la presa.

0: decisions, on tenim, bueno, on aprenem a decidir si és bo, si no és bo, què fem, què deixem de fer. I clar, és una part molt important del cervell, una part que s'està desenvolupant, que fins a, normalment fins a, es parla que fins als 24-25 segueix desenvolupant, desenvolupant el cervell, no? I imagina't quan comencem a posar tòxic o conducta des de molt petits. Val?
1: I Sam, quan fas de terapeuta, ho fas amb el, sempre amb la persona, per exemple, si és un fill, amb el noi o noia sol, o també ho feu acompanyat amb els pares, perquè clar, els pares també formen part de...
0: Sí, funcionen de tres maneres en el tractament. Les teràpies són grupals, val? Vol dir, cada terapeuta, que som sis terapeutes al centre, fem teràpies amb tots els pacients. Per exemple, no sé, jo una tarda potser tinc una teràpia amb 26 pacients.
1: Vale.
0: I jo guio la teràpia. Val? A banda d'això, cada terapeuta tenim els nostres pacients de referència. Què vol dir? Són els... Cada pacient té el seu referent, en aquest cas els meus doncs, sóc jo, i llavors tinc unes visites individuals amb ells cada 4 o 5 setmanes, on es fa individualment, no? Perquè ja s'ha creat un vincle, jo sóc el referent, potser hi ha coses que es deixen anar més que no amb el grup, no? I parla amb mi i tal, i organitzem i parlem, i jo sé alguna cosa més, potser, del que ell parlaria en el grup. I després, molt important, els divendres fem teràpia de família i teràpia de parella. És a dir, són teràpies que són per a la família, és a dir, els pacients hi són, però no poden parlar. I allà van a parlar el pare, la mare, el germà, de què han passat, què han viscut a casa, com s'han sentit, què han hagut de fer...
1: Ha de ser dur, no?, pel pacient escoltar, perquè potser això no ho han parlat a casa mai, o és igual, o els pares diuen alguna cosa i, bueno, és com el jovent, no? Ai, deixa'm estar, no?
0: És un espai únic per ells, per la família.
1: Que pugui estar el pacient callat, ha d'acostar-li, eh?
0: Sí, però llavors què es fa? Com el pacient, i és expressament perquè ha d'escoltar el que mai ha volgut escoltar.
1: Exacte, és això el que dic jo.
0: Llavors, el dilluns o el dimarts, quan comencem teràpia...
1: Preguntes.
0: Es parla, i molts ja diuen, ostres, doncs el divendres vaig sentir a ma mare, o vaig veure a ma mare plorar, parlant d'un episodi, que tal, que qual, em vaig sentir fatal. Llavors, parla del que ha passat en aquella teràpia. Per tant, és bidireccional, encara que ells no parlin.
1: No, que està molt bé, saps? Perquè, clar, entenc que, no, si són joves o no, però que moltes vegades no ens volen escoltar. I després crec que és molt important que puguin escoltar el que passen els pares realment a casa, no? Perquè és una cosa que per ells ha de ser molt dur.
0: Molt dur, molt dur. Amb els pares, sí, amb els pares i la parella, sobretot, es genera una cosa que es diu coaddicció. Val? Coaddicció és... jo genero un clímax en un entorn X, val? Ma mare es preocupa per mi, perquè veu com em comporto i el que faig, el que deixo de fer, val? O el meu pare o la meva parella, i des d'aquí genera una codependència perquè aquesta persona, en aquest cas ma mare, està bé si jo estic bé, està malament si jo estic malament, tot el dia està pendent de què faig, on soc i amb qui estic i què deixo de fer. Val? Llavors, clar, s'arriba a generar aquesta dependència, no? O en un pare o un familiar està bé o està malament, depenent del seu fill addicte, està fent una cosa, està fent una altra.
1: Clar, perquè vol controlar com està i què fa tot el dia.
0: Clar.
1: Vol controlar i ja sap el que hi ha, doncs, per tant, no? És una manera... Bueno, ja controlem normalment sense... No? El dia a dia, una mare normal ja controla, ja no, ja vol tenir el control del seu fill, que es pugui o no, però, clar, en aquest cas, ostres, clar, la mare... Bueno, no ho sé, no m'hi... No sé,
2: perquè, trobo que sí. Una cosa, la gent que ve a fer aquestes sessions, la majoria ve per voluntat pròpia.
0: Aquest és un altre temazo. Oh.
2: Van acompanyats de... O sigui, algú els acompanya a...
0: Ha de ser així. Hi ha de tot.
2: I això també ho dic molt, perquè jo d'aquest tema ens sentim parlar molt el Rus Calleda, que és un gran addicte, també.
0: Sí.
2: I en parla molt, i ho explica tot arreu, sí. I teles, i... Bueno, ell sempre diu que gràcies a la meva germana, no? Perquè si no, ell ja no estaria aquí. Llavors... No sé si la majoria van allà acompanyats... Bueno, jo entenc que ha de ser així. Que ha d'haver-hi algú que t'ha d'estirar de la mà i t'ha de dir...
3: Fins
2: maco,
3: aquí, no?
2: Maca... això s'ha de solucionar.
0: Sí, hi ha de tot, ¿vale? El que passa que normalment la majoria dels addictes diuen que s'han posat en tractament perquè han volgut, i això és mentida. ¿Vale? És mentida una, perquè al final tots ens veiem condicionats per unes situacions, no? On, jo què sé, no puc mentir més, no puc ocultar més, no tinc més diners, estic perdent la feina, és evident, no? Llavors, clar, tot això es va desmuntant, es va enfonsant, i arriba un moment que o demanes ajuda o et quedes sol. Vale? Llavors, hi ha molta gent que ho fa des d'aquí, hi ha molta gent que ve des de l'orella amb la seva dona i ha dit, tu tira cap allà o et foto fora de casa, vale? Et condiciono des de l'amor dur, o et poses en recuperació o t'oblides dels nens i t'oblides de mi.
2: No,
1: sí, sí.
0: Hi ha molta gent que arriba a recuperació i es posa en recuperació perquè han passat un procés penal on han tingut una baralla, han apunyalat a algú i el jutge li ha dit o entres a recuperació o vas a la presó, no? I aquest ha sigut el seu fons, podríem dir, de dir, m'haig de posar en recuperació. Però la majoria, clar, òbviament sempre vens acompanyat per la família, val? Per un pare, per una mare, per un germà, per un superamic que està veient que fa molt de temps que estàs fatal i tu que no, no? Però clar, és difícil. És difícil. Sobretot és difícil, al principi, jo recordo, no? Primer acceptar que tens una malaltia. Demanar ajuda. Saps? Quan estàs així d'aquesta manera, demanar ajuda és com l'últim. Jo vaig haver de demanar ajuda als meus germans, a ma mare, amb la parella que estava, no? I jo sempre dic una cosa molt important lligat amb això, que és que és superimportant l'educació a casa. Val? Sí, superimportant perquè si, jo, per exemple, vaig tenir els millors pares del món. No? He tingut els millors pares del món, la millor educació del món a casa, no? I com dèiem abans, això no vol dir res, t'ha tocat, t'ha tocat. Però jo sempre dic que els valors que es comencen a casa, no? Són els que em van permetre un dia adonar-me de que jo el que estava fent no era normal. I que jo m'estava saltant coses per sobre meu que a mi no m'havien ensenyat, no? Llavors, a mi em va donar com un punt de llum de dir, tio, què estàs fent? Si tu no ets així, els teus valors no són aquests i estàs passant per sobre d'això i d'això i d'allò. Què passa? Amb una família desestructurada, on no hi ha valors, on hi ha maltractes, on no hi ha una base, és molt més complicat, perquè quina referència tens tu? Per dir, tinc un problema. Ja, de per si ho normalitzem, els addictes, no? Normalitzem la nostra conducta. Imagina't algú que no té una base sòlida des de casa com per poder regir i entendre què està bé i què no està bé.
3: O que no té aquest acompanyament, no? Per arribar fins a la recuperació, no? Aquest suport.
0: Acompanyament i calés. No, bueno, perquè recordem que públic no hi ha res, és tot privat.
3: Explica'ns una miqueta el procés de recuperació. O sigui, per on comença?
0: Vale. Hi ha quatre processos, és a dir, hi ha quan entrem, que és desintoxicació, després hi ha la deshabituació, després hi ha la recuperació i al final de tot hi ha la reinserció, que és l'últim pas. No? Quan arribem a desintoxicació, bueno, acabem d'arribar, portem consumint el dia abans, estàvem consumint, vale? Entrem en allà i el que s'ha de fer és passar abstinència i desintoxicar el cos.
3: Per tant, aquí hi ha una fase d'entrar en un centre, o sigui, entrar...
0: Estic parlant un cop entrat al centre, eh?
3: Sí, però entrar en un centre i quedar-t'hi, no?
0: Sí, o sigui, per començar la recuperació...
3: Has d'ingressar,
0: Bueno, hi ha diverses fórmules. Hi ha l'ingrés, val? Que llavors sí que és pel que no pot parar el consum, s'ha d'ingressar un parell de mesos, parar el consum, en un lloc tancadet, amb metges, amb infermers...
1: Sense
0: no?
1: visites ni res,
0: eh? Sí, hi ha visites de cap de setmana, sí? Familiars, tal, però això ja és per casos que no poden parar el consum, vale? En aquest cas, és costós, vale? Molt costós. Hi ha l'altra versió, que és la que fem nosaltres, que a part de l'ingrés, que també tenim centre d'ingrés, es fa l'ambulatori, que entres a 10:45 del matí, surts a les 7 de la tarda, estàs tot el dia allà, al matí casa, gim, tractament, 2 teràpies al dia, tallers, formació, explicacions, vídeos, documentals, i a les 7 te'n vas.
3: Format centre de dia, però...
0: Format centre de dia. Vale? I llavors hi ha l'ambulatori. L'ambulatori és per aquells que encara l'addicció encara no s'ha escapat de les mans, però està allà, hi ha un sodonoi d'un problema, mantenen encara estructura familiar, més o menys, no l'han fotut fora de la feina, vale? Doncs llavors complega, va a teràpia de 6 a 8, de dilluns a divendres. Vale? Aquests serien els formats.
3: Els tres formats de la primera fase.
0: Sí, i tot això pagant. Vale? O sigui, aquí gratis no hi ha res. Vale?
1: I barat no deu ser.
0: I barat no és. Vale? Llavors, com us deia, quan entres, desintoxicació. Vale? Bueno, doncs, començar a veure com et trobes allà, fer el grup, sentir-te integrat, començar a escoltar coses, no? Perquè quan apareixes allà comences a entendre coses, perquè els 20 que hi ha al teu costat expliquen coses que a tu t'han passat i tu dius, hòstia, m'identifico amb això. Mm-hmm. Vull dir, el que li passa a aquest em passa a mi. Potser jo creia que era un viciós o que m'agradava consumir i ara m'adono que no, perquè aquest diu que no. Llavors comences en aquest procés de deshabituació. Després, de desintoxicació, després la deshabituació, és a dir, mantenc ja un temps amb certes eines, no? Aprendre com em parla la malaltia, sense consumir. ¿Vale? Quan això jo tinc una mica que entra dins l'ABC que parlàvem de conductual, no? Un horari des de que em llevo, unes pautes, bla, bla, bla, ja estic una mica més reforçat, recuperació.
3: Perdona, aquí hi ha hagut la fase d'acceptació de la malaltia? Aquesta...
0: L'acceptació...
3: De que tinc un problema? No li posem la paraula malaltia, però el que estic fent sí, és un problema?
0: Acceptació, sí. Una altra cosa és consciència de malaltia.
3: Vale.
0: La consciència arriba molt més tard. Però acceptació, sí, perquè al final tu t'has d'adonar que tens un problema, pel que sigui, estàs allà,
3: ja.
0: Ho has de fer, no hi ha solució. O estàs allà o estàs fora consumint. Saps? Llavors... ho has de fer. Si ets realista amb tu mateix, ho has de fer.
1: Clar, però els que van que a les 7 de la tarda marxen...
0: Sí.
1: Clar, han de ser conscients.
0: L'ambulatori és com un ingrés, però vas a dormir a casa.
1: Ja, però clar, llavors a partir de les 7 has de ser tu el que has de... No?
0: Sí, però per això et dic que fem uns horaris, no? Amb unes pautes de 8 del matí que em llevo o 7 a 10 de la nit que em vaig a dormir, amb horaris marcats cada hora... I tu has de complir aquell horari. Vull dir, has de ser honest amb tu mateix.
1: Exacte.
0: I utilitzar les eines. Una de les eines que utilitzem en el tractament molt és la trucada entre companys. És a dir, quan la meva malaltia em parla i la meva sintomatologia, que són ganes de consumir, em diu, vés a consumir, el que faig és tiro d'un telèfon, truco amb un company que porta més temps, verbalitzo el que m'està passant i el company m'ajuda, perquè jo no estic aprenent. No? Llavors, entre el grup s'ajuden. Val? I en lloc de trucar per anar a buscar droga, truques un company. I t'ajuda.
1: També es poden trucar a vosaltres, els terapeutes?
0: Sí, a mi em truquen. Mira, de fet, abans d'entrar ara amb vosaltres estava parlant amb un pacient.
1: No, t'ho dic perquè jo ho he viscut. I et truquen, llavors per això dic
0: els
1: que...
0: Els meus de referència.
1: Els de referència.
2: 24/7.
0: Sí, un diumenge... Mira, aquest diumenge estava parlant amb un pare. Sí. Forma part de la feina.
1: Clar, però és una part de la... En el teu cas, Sam, és una part de la feina que tu, com que ja ho has passat, trobo que és una feina molt agraïda, que tu puguis estar ajudant a tota aquesta gent, no? La gent i les famílies en general. Després d'haver-ho passat tu, trobo que... Ostres, que és guai, no? Que tu t'has de sentir encara que... Bueno, no ho sé, jo dic encara que et truquin 24/7, però que en un moment diràs, ostres, que no em truquin més, no? Però que quan veus que la cosa avança... I que va tot bé, ha de ser guai.
0: Clar, és xulo perquè és molt gratificant. El que passa que també els terapeutes han de fer un treball, no? Que és,
1: també, clar.
0: La recuperació d'una persona decideix ell mateix si es vol recuperar. Val? Nosaltres el que fem és acompanyar, guiar, ajudar, aconsellar, pautar coses, no? Això anirà bé, això anirà malament.
1: Sí, que tu, per molt que li diguis, no? Ell farà
0: clar,
1: el que vulgui.
0: Llavors, òbviament, que quan un pacient va avançant, no? I ha entrat amb tu i porta un any i mig, hòstia, i està bé, i ha recuperat la relació amb els seus germans, i està començant a treballar, i es troba bé, i saps? Hòstia, però és gratificant. Clar. És molt gratificant. Sí.
1: Mira, aquí en Tomàs Salazar ens diu, molt ben explicat, Sam, des del punt de vista antropològic i psicològic, com funciona el cervell. Això un oient ens ho ha escrit. I, bueno, i en Jordi Collet, com cada dimarts, ens diu bona nit, imperfectes, noies.
4: I una coseta, avui en dia les addiccions han canviat una mica amb tot el tema, no?, de les xarxes socials i tot això. Suposo que no, ja no només és l'alcohol, no, les drogues, no? Suposo que us trobeu ara molts addictes, no?, en relació a... al mòbil i a les pantalles...
0: Ara i fa molt de temps, Però l'addicció, els addictes som addictes a substàncies, comportaments conductuals, no? Podríem dir el joc, les compres compulsives, el sexe compulsiu, val? I les persones són dependents emocionals, perquè amb la dependència, des de la dependència, fem el mateix que amb el consum, que amb la droga. Omplim un buit perquè no ens estimem, perquè ens sentim molt baixets... I, al igual que m'agafo a un consum per reforçar-me una mica i creure que estic millor, m'agafo a una persona des d'una dependència o a una conducta. Llavors, òbviament, el tema de les pantalles ara és criminal. El tema, jo en el centre tenim nanos de 16-17 anys que venen amb problemes de pantalla, però és que al darrere del problema de la pantalla hi ha el joc compulsiu, les apostes, la pornografia. Vull dir, l'edat de l'inici...
2: 16, dius? 16 anys.
0: 16 anys arriben. Però
2: no, per això.
0: Però es porten consumint des dels 12.
2: No, per això, que si t'arriben amb 16, que són jovenets...
0: Sí, sí, això de que un té...
2: Vol dir que això... Sí.
1: Ja ve d'abans.
2: Comença
0: clar, clar,
2: molt abans.
0: Quan una, et diu, quan una et diu, no, és que he tingut un problema aquest any i m'he tornat addicte. No, no, perdona, això no funciona així. Fa molts anys que això s'està coent, saps?
1: Clar, però ja... quan et trobes amb nens així, amb aquesta addicció, clar, aquí una part important són els pares.
2: Molt evident.
0: Sí, però... Sí, sí.
1: No, no dic amb 16, sí, no dic amb 16, però amb 12...
0: Sí, i, clar, i hi ha diverses coses. Amb el tema de les pantalles, clar, què passa? El primer smartphone va sortir el 2007. Vale?
1: Sí.
0: Per tant, anem 19 anys tard amb el que és formar a la gent per saber com haig de fer servir aquest terminal. Vale? Perquè, òbviament, les xarxes no és que siguin dolentes, no? És depèn de l'ús que un en fa. Val? Però el que et deia, a mi m'arriben... Ens arriben nanos amb 16-17 anys, amb molts problemes de pantalla, de joc, i han començat per lo comportamental, però ja estan bevent cerveses i estan fumant marihuana, saps? Llavors, clar, arriben molt atrapats. Hi ha una cosa que en el tractament es diu, a l'addicció es diu silenci clínic. Això és curiós, i està bé que ho expliquem, que és que el silenci clínic és des que jo començo a consumir fins que realment hi ha un problema. I jo m'adono, no? Vale, hi ha silencis clínics més llargs i més curts. Per exemple, no sé, una persona que pren cocaïna amb 10 anys, segurament a partir de 10 anys tindrà el problema ja molt bèstia, estarà consumint
3: el seu cos.
0: Dia sí, dia no, val? I ja haurem de fer alguna cosa. Vale? L'alcohol és curiós. Què passa? L'alcohol està tan normalitzat, no? A la nostra societat, i no passa res, és una droga legal. Passa que la gent no acaba d'entendre això. Val? Però... El silenci clínic de l'alcohol, què passa? S'allarga molt en el temps. Els alcohòlics que arriben, que són alcohòlics purs...
4: Porten mitja vida, no?
0: Arriben amb 60 anys, el tractament. Dones amb 50... I dones potser encara més tard pel tema de l'estigma social, de que no les vegin els homes, de veure amagada... No? Perquè l'home sembla que, bueno, si veu, és un machote. Llavors, aquest silenci clínic és més llarg. Però ens hem adonat que tot això que diuen, no... Que si hi ha drogues dures, drogues toves, que si la marihuana perquè és natural, que si no sé què, tot això és mentida, no hi ha toves ni dures, sinó que totes són drogues, val? Justament la marihuana, que molta gent diu que... I ara està molt normalitzada, quasi com l'alcohol. Fixa't, jo tinc pacients amb 19 anys que porten fumant marihuana des dels 14 i el silenci clínic ha durat 4 o 5 anys. Per tant, imagineu-vos si és potent la marihuana que avui en dia es fuma, més que la cocaïna...
3: Ja, més que la marihuana de fa uns anys, eh?
0: Sí, òbviament, el nivell de THC és molt més gran, estan cultivades, estan... Bueno, llavors, aquest silenci clínic és molt curt. Per això ens arriben molts joves amb 20-21 anys amb molts problemes amb la marihuana. Val? I no oblidem que els principals brots psicòtics són la marihuana, esquizofrènies, marihuana, val? Llavors... Això és curiós perquè bueno, depenent de la substància, es pot estirar més o menys en el temps. Però això que deies de les pantalles és molt crític. És molt crític. Perquè, mira, jo quan vaig estar fent el màster d'addiccions, teníem una psiquiatra que ens feia classe, que té un centre a Madrid, on atenen menors amb problemes de pantalles. Val? Menors d'entre 8 i 10 anys. Val? Ens explicava que cada any, més o menys, li arriben unes 4.000 trucades al centre de pares amb nens amb problemes de pantalles. D'aquests 4.000, 100 arriben a consulta. Vale? I són nens d'entre 8, 9, 10 anys que porten 3, 4, 5 anys tancats a habitació, pantalla, ordinador. No mengen. Han perdut la comunicació. Han perdut la capacitat de parlar. No saben ni escriure quasi bé. A nivell cognitiu estan destruïts. Nens de 9 i 10 anys.
2: Escolta'm una cosa. Això, a mi, perdona, però són els pares. O sigui, 9 i 10 anys, que això ja ha de venir des de no sé quants anys enrere. Hòstia, és que són nanos molt petits.
1: Claro, bueno, però Marta, clar, tu ara fixes... ja vas a... Tu si t'hi fixes ara, vas a restaurants i trobes nens amb el cotxet, amb el mòbil, perquè els pares puguin dinar tranquils o fer la cerveseta o el que sigui. Aquí és on també el problema.
0: El problema és, com tu dius, i jo parlava abans, l'educació, vale? Aquesta doctora ens explicava precisament que ells estaven fent la prevenció fins a dia d'avui a les escoles, no? Prevenció amb pantalles i amb substàncies, amb adolescents, amb nens de 13, 14, 15 anys a les escoles. Es van adonar que, com que anem 20 anys tard, es van adonar que no sabia de res, perquè és que el problema era imminent, vale? I anàvem tan tard que era impossible fer res. Doncs ens va explicar que estaven fent uns grups per ensenyar als futurs pares, mares embarassades, com haurien de gestionar, quant de temps utilitzen les xarxes, què poden veure, què no poden... És a dir, educar els pares perquè els pares puguin educar els fills, perquè, òbviament, si no hi ha una educació, els pares, què han d'educar els fills des d'aquí? I, recordem, mal exemple dono jo al meu fill, si estic al sofà enxufat al meu mòbil 3 hores amb l'Instagram. Perquè tot comença a casa.
3: Sí.
0: Com hem dit. Sí. Saps? Llavors, fixa't, aquesta doctora anaven a dones embarassades, parelles, que han de ser pares, per començar a explicar-los doncs, quin ús han de fer d'aquestes eines.
3: Per tant, a nivell preventiu, a nivell de fer prevenció, tu ets del parer de que n'hem de parlar? I a les escoles, als instituts, s'han de parlar de drogues?
0: Falta.
3: Perquè hem passat com una fase de que hi havia com una corrent que era que si es parlaven amb els, no, si els adolescents els hi parlava de drogues, com els incentivaves a voler-ho provar, no? I llavors hi ha hagut una, no? Hi va haver com una etapa que no se'ls hi parlava de drogues. En canvi, potser ara estem anant cap a un altre costat.
0: Falta molta pedagogia amb això, i ja no només amb això, sinó amb gestió emocional a les escoles, per exemple. Saps? Que aquí aniríem potser més a l'arrel, no? A saber gestionar més les nostres emocions des de ben petits, no? O tenir un contacte més directe amb què són les emocions, per exemple. Ja. I, òbviament, el explicar, formar de què són les addiccions, sobretot ara, avui, les pantalles i el tòxic, òbviament que se'n parla poc, s'hauria de parlar més. Per mi se n'hauria de parlar més. És com el tema aquest de la prohibició ara a les xarxes, no? Que hi ha diversos països, Austràlia, França, que estan limitant als 16 anys, crec. A Espanya crec que són els 14 anys que et pots donar d'alta i crear-te un Insta o qualsevol perfil amb l'autorització dels pares, vale? Però per mi és molt bèstia un nen de 14 anys o 13 anys que estigui ja immers...
4: Tingui accés a tot, no?
0: Accés a tot, encara que hi hagin controls parentals i tal. Això que tu deies abans de que estem farts d'anar als restaurants o anar a tot arreu i veure nens amb tablets o amb pantalles, nens, i parlo de nens de 4, 5, 6 anys molt petits...
1: I més petits en el cotxe, amb el mòbil del pare o amb la tablet.
0: Mira, ara diria una cosa molt bèstia i potser la gent es fotrà les mans al cap, però és que ho vaig a dir així de bèstia perquè és que la gravetat és molt bèstia. Si els pares fossin conscients que quan un pare li dona una pantalla a un fill, sigui un mòbil, sigui una tablet, estan fent el mateix perquè en aquell cervell, el mateix que si li posessin una ratlla de cocaïna a la taula, li donguessin un gin tònic o li donguessin heroïna, potser les coses canviarien. Perquè al final activa el sistema de recompensa, el mateix que amb les substàncies, s'il·luminen les mateixes parts del cervell, dopamina, val? I les pantalles estan dissenyades per això. No? Llavors, amb un nen...
4: A més, el cervell està en desenvolupament.
0: És que aquí anava, no ha passat ni la poda neuronal, que és als 4-5 anys, que hi ha una poda molt important.
4: És que et trinxa.
0: I després un creixement fins als 24 o 25. Clar, estàs destruint un cervell immadur. No? Amb una pantalla, sí, però és que és droga. És droga. Per això és tan important el tema que parlàvem de... Bueno, s'ha d'educar, òbviament. Anem tard? Sí, però és que s'ha de començar a educar. I després ja sé que hi ha pares que ens estan escoltant i, clar, però com ho faig? Perquè, clar, llavors el meu nen al col·le, perquè tal... Sí, ho sé, però mira, jo sempre poso un exemple. Ja sé que no és molt comparatiu, però nosaltres quan érem petits, quina pantalla teníem a casa?
3: La tele.
0: La tele, no? El meu pare em deia...
1: De blanc i negre.
0: 9:30
1: a dormir.
0: S'ha acabat tele.
1: Clar,
0: a dormir. Saps què feia jo? A dormir, eh?
1: Clar, tu.
0: No tenia res
2: més. No tenia res més.
0: Vale, però llavors ja sé que és un altre moment, ja sé que és un altre context, però era una pantalla. Vale? I el meu pare em deia, a dormir, o ma mare, i s'ha acabat. Sí, sí, I quantes vegades ens deien, sí, dibuixos després del Tele Notícies, però va, dues hores o una hora, no? Per tant, ja hi havia pautar.
2: S'han de posar límits.
1: O el divendres, que feien Guillermo Tell, i et quedaves aquell dia més estona.
3: Bueno, el límit el posava la pròpia cadena, quan tu veies un capítol d'una sèrie que t'agradava molt i fins a la setmana següent no veies el capítol següent. I ara podries estar fent una marató de capítols de sèrie perquè les plataformes pots veure 25 al dia, si vols, no? No tens un límit. Per això, quan l'has de posar tu i...
1: Clar, però no, dic, per això quan et surten a Instagram i així, et surten els... Quan, no, que jugava a mecàniques, a saltar gomes, al potro, al no sé què, jo els dic als meus fills, ens ho passàvem tan bé...
0: Claro.
3: Ja, però això també ens hi queda molt lluny.
1: Que, ens hi queda molt lluny.
0: Clar, hem de ser conscients que el context ha canviat totalment.
1: Que sí, que sí.
0: Vale? I clar, si haguéssim nascut nosaltres a aquesta època...
1: Estaríem igual que ells.
0: Vale? Però bueno, sí que, òbviament, com tu deies, s'han de posar uns límits. Mm. I s'han de marcar uns límits. Perquè és que si no...
2: És que és un problema greu i a l'escola ens hi trobem.
1: Nens,
2: amb molts problemes d'atenció, de comprensió, molts dificultats d'aprenentatge, perquè...
1: D'escriure, de parlar.
3: Bueno, parlant, Sílvia, amb mestres que ja portaven, no?, que ja fa temps que estan a l'escola, ens deien que, amb mestres d'infantil, que abans els nens, quan arribaven a I3, no?, tenien un vocabulari, una riquesa a nivell de llenguatge, que ara, no?, no la tenen perquè ara doncs, ni expliquem contes, ni cantem cançons, ni parlem tant com que no? Tinc el mòbil i, per tant, la Peppa Pig, potser, no?
1: La miren, no?
3: I, sí, sí. Doncs que
2: dificultats en la parla,
3: no? Moltes més. No? Sí. I que, per tant, no es pot relacionar aquest ús tan prematur de les pantalles, no?
0: Sí, és que s'estan drogant. Mm. Vull dir, què et passa a tu si t'estàs drogant i has d'anar a classe? No entens res.
2: Clar.
0: A nivell cognitiu, quina capacitat tens de concentració? Cap. Amb qualsevol cosa et despistes? Res t'interessa? Estàs apàtic? O alterat, impulsiu? Sí, ningú et controla?
1: Clar, el caràcter
3: no canvia. Com aquests adolescents que pensen entrar a l'institut ja s'han pres un Monster o una beguda energètica, no? També són un dels problemes que ens trobem en aquests moments, no? En els instituts. Sí. Que ja arriben a classe ja amb una dosi de...
2: Sobreexcitats.
0: I, per tant...
1: I després no els hi diguis res, la mestra, dic, entenc, després no els hi diguis res, perquè llavors el culpable és la mestra, no és el nen que ha vingut així de casa. Saps què vull dir?
0: Per tant, un cop més, hem de ser conscients també que encara que posem la prevenció, doncs hi haurà aquells del component genètic que segurament tindran un problema, vale? Però bueno, llavors hem de ser capaços de detectar el problema, val? I demanar ajuda i posar-nos en mans d'especialistes, no? Perquè és una realitat, parlant d'un 30-35%, no? Vull dir, no podem ser tan ingenus de pensar que si tots fan la feina no hi haurà un problema. Malauradament no.
3: Aquí, i ara per acabar, perquè has vist que el temps passa volant, ja veuràs com l'hora se'ns passarà volant.
0: I aquí hi ha per 3 o 4 programes, perquè programes. Això és un temps... Bueno.
3: Per tant, bueno, això vol dir que algun dia hauràs de tornar.
1: L'any que ve.
0: Sí, però, com vulguem.
3: Per qui ens estigui escoltant i tingui algú proper, no? Perquè tots tenim al nostre entorn més proper persones que, no? Que veiem que tenen una conducta addictiva, no? O sigui, doncs algú per qui ens estigui escoltant, quin missatge els hi voldries donar o què és el que, o què els, no? Allò que farien, o què han de fer, no? Per on han de començar?
0: Vale.
3: Perquè a vegades suposo que també, no? Hi ha com aquesta de dir, és que no sé què fer, no sé per on tirar.
0: Vale. Primer que es deixin d'enganyar, perquè el problema el tenen i ells ho saben. El que passa que segueixen creient que no el tenen i que el problema és dels altres. El problema és seu i el tenen. A partir d'aquí, acceptar que tinc un problema i demanar ajuda. Demanar ajuda a casa, als més pròxims, val? I llavors buscar ajuda externa, professionals, centres, val? I aprofitar per sortir, perquè al final el que està en una addicció és una esclavitud, jo sempre ho dic. Vull dir, jo el primer que vaig assaborir quan portava, doncs no sé, 6 mesos de tractament, va ser la llibertat d'estar tranquil amb mi mateix. Saps? Estar tranquil amb que no passa de res, que m'estic recuperant, que estic fent alguna cosa bo, que no faré patir més a ningú, saps? Que no mentiré més, saps? I que puc començar a estar tranquil perquè començo a gestionar una mica jo la meva vida, no? Llavors, primer, que et deixin d'autoenganyar, segon, que busquin ajuda, vale? Tercer, que és possible sortir d'una acció, vale?
3: Això, no? És... No, si, suposo que aquest missatge és important, no?
0: Si no, no estaria jo aquí presentat amb vosaltres. Vale? O sigui, és possible. Fixeu-vos, tots els terapeutes que tenim al tractament són addictes recuperats. Tots. Uh-huh. Vale? I després ens hem format. Vale? Però tots, del primer a l'últim, som addictes recuperats. Per tant, molts ànims, demaneu ajuda, no us creieu les coses, no us creieu vostre cap, perquè és la malaltia de l'autoengany. Val? I busqueu. Busqueu tractament, recuperació i al final l'entorn, que és el més important. Us ajudarà, segur.
1: Bé, jo ara per acabar volia saludar també bona nit, ens ha dit Ocasuques Imperfectes, Jordi Collet ens diu, jo quan era petit els pares em deien a dormir aviat i els hi feia cas i ara ha canviat molt tot. I en Jordi Serra en diu, molt interessant aquesta xerrada d'avui, Imperfectes. Jo us formulo una pregunta. Per què existeixen les drogues? A qui interessa que existeixin totes aquestes addiccions? Poderoso don dinero? Com diuen, els amos de les xarxes socials prohibeixen els seus fills. Espera't, que no ho veig tot. Sí. Prohibeixen els seus fills consumir-les? És a dir, els que creen les xarxes, que és per on tothom, no, veu?
0: Al final, bueno, això...
1: Bueno,
0: això
1: un...
0: Sí, però això, per, això que prohibeixen els seus fills, mirem si... si
1: no, tots... pregunta, prohibeixen ells els seus fills?
0: Si és addicte, per molt que li prohibeixi, seguirà consumint. Ja. Però fixeu-vos, el tema que pregunta de les drogues, venen des de... Vamos, els indis feien viatges a ayahuasca, ¿vale? Per tant, ja es drogaven. A ayahuasca, ¿vale? I feien els seus viatges astrals, no? Per tant, les drogues venen de molt lluny. Però que hi ha interessos, bueno, amb les legals, jo ara parlaré de les legals, alcohol, benzodiazepines, vale? les dues úniques que amb l'abstinència pots morir, que és l'alcohol i les benzodiazepines, són legals. La recepta d'un metge i l'alcohol la podem comprar aquí sota mateix, ara com vulguem.
1: Sí, sí.
0: Llavors, interessa, clar, bueno, els governs xupen d'aquí, no? Igual que del joc.
3: Sí.
0: Loteries nacionales, casinos... Sí. I suma i sigue.
1: I tots els anuncis que et posen, no?
3: Encara que, no? Com que hem limitat la propaganda, no? En els,
1: que ho fan, no? A partir de la, no? de la matinada, o el que sigui. Doncs molt interessant, diu en Jordi, que les xarxes socials haurien de ser a partir de 18 anys, sí. Però... No tot.
4: Hem anat tard.
0: Sí, a veure si ponen les piles i almenys és a partir del 16. Que com a mínim hauria de ser a partir del 16, com està fent Austràlia, França... No, crec jo, vamos, perquè...
1: Doncs, Sam, molt interessant. Jo crec que ens hem quedat amb moltes coses, no? De que, no? La temporada que farem una altra. Espero que hagi... La gent que ens ha escoltat, o ens escolti, que també ho poden fer-ho després. Ai, que avui no em dic que ens escoltessin a cap xarxa, no? Sí, han anat entrant la gent, ja sap que ens poden trobar per YouTube, per Instagram, Facebook, i per recuperar el programa a través de 91.2. Doncs moltes gràcies per explicar totes aquestes coses que, bueno, que nosaltres, ni sent mares ni no, tampoc moltes, no, estan com perdudes. Molt bona nit i moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
3: Adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny de l'acord. El departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents a cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats encara veuen insuficient. Es tornaran a trobar demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Els sindicats no han desconvocat la vaga prevista per demà a tot Catalunya i fins i tot amenacen amb una vaga indefinida si no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
6: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que hi ha hagut un acostament de posicions important gràcies que el departament ha proposat un complement de sou lineal per 2026 que rondaria els 35 euros, un complement que es pagaria amb els 78 milions d'euros que havia proposat per a complements específics per a diversos càrrecs.
8: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu.
6: I el govern ha anunciat la creació d'una oficina de protecció de drets lingüístics. Ho ha fet durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. A fons del departament han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de les vulneracions dels drets lingüístics. I el Consell Comarcal del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament pel fet d'assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. L'abocador concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea i és a Tremp i amb un gran volum assumeix ja que ha arribat al límit i necessita una ampliació. I acabem, és una de les notícies de la tarda. Alexia Putellas deixa el Barça. La capitana ha decidit no renovar el contracte, que acabava el 30 de juny, i provar fortuna a una nova aventura. Putellas diu adeu a aquesta etapa de 14 temporades amb...
5: Ràdio Arenys.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atenció, perquè ja no cap res més. Com sempre, la història de la tele, amb l'Assumpta Vitòria. Avui parlarem de teatre a la tele. Sí, sí, com va començar tot. Tindrem amb nosaltres a la dobladora i actriu Carla Torres. Entre els seus projectes està el doblatge de La 11 de Stranger Things. Sí, sí, amb ella parlarem d'aquesta sèrie que ha marcat tant i de la seva feina. També tindrem amb nosaltres una jove cantant, una jove que, escolta'm, canta així de bé. Entre els sols, 13 anys, ens presenta Déjalo en Visto. I en parlarem amb ella. Tindrem amb nosaltres també el Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta de Ràdio Marca. Amb ell parlarem dels Oscars 2026. I per acabar, no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Una secció en la que hi trobareu, com sempre, moltíssims dels seus col·laboradors i artistes de tota mena.
2: ¿Te vienes?
3: Pues claro.
2: Te intenté explicar.
1: Veniu-vos, veniu-vos, com diu l'Aina. Recordeu que ens podeu seguir buscant La Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Així de senzill, així de fàcil. I així estareu, doncs, al dia de tot el que passa a la televisió.
2: Sempre estàs en bucle.
1: I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta, se'ns covarà l'arròs.
2: Ja no te valora, si se te acercan y le des la hora.
1: Preparats, preparades, doncs vinga, comencem.
0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
4: Hola, amics de La Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira què és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a La Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Silencio.
1: Seguim, seguim, per favor. A veure com està tot això. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. Ja pots comptar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Doncs com us hem dit anteriorment, avui tenim amb nosaltres una veu que molts i moltes reconeixereu a l'instant. Ella és la Carla Torres, actriu de doblatge i la veu, entre d'altres, d'Once o Eleven, a la sèrie Stranger Things, una de les ficcions més populars dels últims anys. Avui parlarem de doblatge, d'emocions, de processos creatius i del que significa donar veu a un personatge com, per exemple, de la Once. Carla, escolta, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta, per començar, com et vas inserir en el món del doblatge? Com va començar tot?
1: Doncs va ser tot una casualitat. Jo estudiava interpretació i feia alguns intensius d'estiu, era bastant jove, i es van confondre a l'hora de la matrícula d'un curs que volia fer de càmera, em van posar el de doblatge, allà em vaig quedar totalment captivada per aquesta especialitat de l'actor, i la veritat que d'aquell intensiu de, no sé si era una setmana o dues, vaig dir que no m'esborressin, que em quedava en aquell intensiu, i quan vaig acabar em vaig inscriure en una especialitat que era com la tècnica de doblatge de l'actor, no? I a partir d'allà, també sense esperar-ho, perquè estava com molt més en el teatre de text, en aquell moment també fent cosetes de musical, teatre familiar, i etc. Doncs vaig començar a tenir convocatòries de doblatge, no? Que és les vegades com que et truquen per treballar, de manera inesperada, i així vaig començar, i ara fa 20 anys.
0: Déu-n'hi-do, com passa el temps.
1: Sí.
0: Escolta, i com va rebre la notícia de ser la veu de la Once de Stranger Things?
1: Doncs aquesta notícia, clar, ara sí que diríem que seria una gran notícia, però en aquell moment vaig rebre una convocatòria
0: com
1: una altra.
0: No? Sí.
1: Sí, que començava amb una sèrie de Netflix. Netflix tot just començava, diria que vam començar precisament amb aquesta.
0: Sí, sí,
1: això
0: imagina't.
1: No ho sé, però crec que sí. I això, i el director, el Ramon Hernández, a qui li agraeixo moltíssim que pensés en mi en aquell moment, doncs em va dir, mira, fas aquest personatge, parla molt poquet, però té bona pinta la sèrie i no sabem què passarà, però crec que seguiràs sortint. Mm-hmm. I he pensat en tu perquè parla molt poc, però té un to de veu molt, molt especial. I me'n recordo que era difícil, perquè deia aquella primera temporada que tots recordem, no?, que deia algunes paraules...
0: Sí, molt concretes, sí, sí.
1: Molt concretes, però que les deia d'una manera també molt concreta i amb molta intenció. I, bueno, havia d'ajustar-me, doncs, en aquelles dues o tres síl·labes, intentar inserir tota la emoció que pogués, no?
0: Ara que deies això, Once és un personatge amb molt poques paraules, sobretot al principi, però amb una càrrega mm-hmm. emocional enorme. Com es treballa una interpretació tan continguda?
1: Exacte, sí, ho has dit molt bé. És una interpretació molt continguda que al principi, com et dic, es centrava en poques síl·labes i després sí que, a mesura que he anat coneixent el personatge, fent temporades i estimant-me'l, perquè realment he gaudit molt amb doblant aquesta actriu i doblant aquesta sèrie. Crec que és una sèrie que t'agradi més o menys, és de culte a nivell audiovisual, no?
0: Sí,
1: a nivell artístic hi ha moltíssimes coses a comentar i, bueno, els que hem vist ja al final, més, no? Encara, vull dir que crec que han sabut aquests germans de fer una obra mestra, no? I jo m'he anat estimant aquest personatge, crec que també l'he anat fent una mica meu en el millor dels sentits, perquè els actors de doblatge ens hem de cenyir el que fa l'actor original, i és el que he intentat fer, i sí que en els moments aquests més continguts, doncs, estàs al faristol, veus el guió allà imprès, i veus aquella pantalla, i intentes acostar-te al màxim a aquells ulls i allò que li passa, i a mesura que hem anat fent temporades, l'he anat coneixent més, tant el personatge com l'actriu, i la seva manera d'interpretar, i algunes vegades ha estat un gran repte, la veritat.
0: Sens dubte. Oze, com hem dit, és un personatge doncs peculiar. Com és el procés de doblatge d'una sèrie com Stranger Things? Tens marge d'aportar coses pròpies al personatge o tot està força marcat?
1: A veure, el doblatge és un procés, és el procés de l'actor en el qual estem més acotats a l'original, no? O això hauria de ser, perquè hi ha un actor original que ha fet la seva feina de... amb els creadors, amb els directors, no? Els directors d'actors, que allà és on han fet la feina de gestar el que acaba sent la seva feina. I nosaltres el que hem de fer és un esforç interpretatiu, només amb la nostra veu, cenyint-nos al que ells han aconseguit fer. I aquest és l'esforç i diguéssim, per mi, la major complexitat de l'actor de doblatge. que ens hem de basar en aquella feina feta i nosaltres no voler fer res més ni res menys, no? Aquest és el gran repte, perquè moltes vegades, si no, ens inventem una altra història, no? Per arribar a aquella interpretació hi ha hagut molta feina abans i l'hem de respectar i honrar-la molt, no? I és el que, bueno, el que intentem fer.
0: Molt bé. Has comentat alguna vegada que el doblatge no és només posar veu, sinó interpretar amb el cos. Com es nota això dins d'un estudi?
1: Doncs mira, jo em moc molt quan interpreto, perquè per mi és molt complicat. Jo vinc del teatre, llavors és molt complicat segons quines escenes, per exemple, no? Parlem de Stranger Things, és molt complicat una escena dramàtica o una escena d'acció estar absolutament quieta. Sí que quan estem gravant en un estudi hem de tenir en compte que no podem fer soroll, no? Amb el cos o amb res que portem, no sé, polseres, penjolls, la roba. Llavors sí que és acotat els moviments que podem fer, però jo em faig, vull dir, jo em faig i intento buscar la manera per poder-me moure i, o abans de gravar, no? Fas allò, moments d'acció, sí, de molt drama, doncs posar-t'hi molt i fer com si ho passessis tu pel cos, perquè al final els actors ho passem tot pel cos. Si no, per mi l'emoció costa molt que neixi només d'estar totalment quiet mirant allò i que neixi quan posen la llum vermella per gravar, no? Per mi has d'estar en un punt on el teu cos també podria estar actuant, encara que en aquell moment només gravin la teva veu, no?
0: Sens dubte. 11 passa per situacions molt intenses i fosques. Com t'afecta emocionalment posar-te a la seva pell? Costa desconnectar quan surts de l'estudi?
1: Bueno, t'hi quedes pensant, i més en un projecte com aquest que ha anat creixent tant, i després doncs, ha sigut molt bonic perquè hi ha tota la rebuda del públic i de públic que estima aquesta sèrie feta també en castellà. I llavors doncs, saps que també hi ha una pressió, una certa pressió de que molta gent espera aquesta feina, quan sobretot ara les últimes, no?
0: Sí, sí.
1: Però sí que, bueno, sempre que surt doncs, tens les ganes de compartir això que acabes de gravar d'alguna manera, o pensar-ho, o donar-hi voltes quan és una ficció així, no? Que et remou, que passen coses que realment, més enllà de l'entreteniment, t'està explicant, està fent una crítica, i a mi és l'art que m'agrada. Llavors, clar, sí, sempre hi ha alguna cosa de tu que es modifica, no?
0: Sens dubte. El públic jove ha connectat molt amb el personatge. Has rebut missatges o reaccions que t'hagin emocionat especialment?
1: Moltes, moltes. He rebut molts missatges, moltes, sobretot per xarxes. També alguns esdeveniments en els quals participo quan he pogut, perquè entremig he sigut mare, quan comença a ser 11 a ara.
0: Home, és que han passat uns quants anys, eh? Ells també han anat creixent.
1: Exacte, ells han crescut i nosaltres també, no? I la veritat és que sí, ha sigut molt bonic la rebuda de totes aquestes persones, sobretot, com dius, del públic jove, que demanen que els felicitis pel seu aniversari i que ho facis amb la veu de l'11, no?
0: Lògicament, lògicament, com no podia ser. Escolta, mirant enrere, hi ha alguna escena concreta de Stranger Things que recordis especialment complicada o que diguis, mira, aquesta escena la recordaré amb carinyo o la tindré sempre una mica en el record?
1: Soc bastant terrible recordant temporades i números d'episodis. Tinc alguns companys que controlen
0: molt
1: això.
0: Ho porten molt a rajatabla.
1: Sí. Jo recordo que hi ha hagut escenes... A mi les que més m'agraden són les escenes més emotives, no?
0: Sí.
1: Més que les d'acció. Les d'acció em diverteixen com a actriu fer-les. Em diverteix molt perquè, a més, també tècnicament els crits i tot això té una tècnica que en aquell moment, pum, no? Has de clavar aquest tipus de crit i d'on ve i per què està cridant així, i són reptes. Però per mi és això, són reptes més tècnics. Però a nivell emocional el que he gaudit més sempre són totes les converses amb el Hopper, les converses amb el Will, amb els amics, bueno, i converses incòmodes que ha tingut i molt, bueno, i molt emocionants. I com que és el que tinc més a prop que he fet, doncs de l'última temporada, aquell parell d'escenes finals,
0: sí,
1: finals...
0: Mítiques, sí, sí, ja.
1: Mítiques.
0: Que es quedaran per la posteritat, sí, sí.
1: Sí, molt boniques, i que quan les vaig veure no podia reprimir-me la llagrimeta que estava a punt de sortir, no? De dir, uau, què li està dient? O s'està acabant, no?
0: Això s'acaba.
1: Doncs
0: sí,
1: aquestes
0: sí.
1: Són les que recordaré sempre, sí.
0: Escolta, tu també has estat, si no m'equivoco, la primera veu de... Ahsoka Tano, que és la de la franquícia de Star Wars. Molta
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: també
1: veu, sí.
0: li té molt de carinyo, no sé si ho saps, no? Molta
1: sí.
0: Gent suposo que t'ho ha dit, no? Jo també de veritat.
1: Bé.
0: Has fet moltes coses. A part de Stranger Things, què és el que també doncs, t'ha marcat a dins el món del doblatge, a banda de Stranger Things?
1: La Soca Tano, com dius, m'ha reportat com més visibilitat i perquè hi ha molta gent que...
0: És brutal. Jo crec que hi ha hagut molta gent que et recorda també per aquest personatge.
1: Sí, la veritat és que la Soca Tano jo tampoc no ho sabia perquè no, fins aquell moment no era cap forofa de Star Wars, no?
0: Sí, sí.
1: Era com, bueno... I després t'hi vas endinsant i vas veient tot el que hi ha i tot el que a la gent li agrada molt aquest personatge i jo he gaudit molt fent la Soca, molt. Totes les lluites amb les espases làser, tot això, de veritat que és molt xulo. I també la Soca Tano té moltes coses molt més profundes que a mesura que l'he anat fent ho he anat descobrint, no? I m'ha agradat molt. Un paper que pugui parlar d'ell així que m'hagi marcat del doblatge és a Ozark, el paper de la Ruth.
0: Sí, sí, Ozark
1: aquest
0: també.
1: Aquest paper ha sigut un, bueno, un regal preciós d'interpretació, un superrepte, que jo a la Maria Lluïsa Maganya quan me va donar vaig dir, ostres, a veure, jo hi arribo i em deia, i tant, ho has de fer, tal.
0: I ho faràs.
1: I després ho vaig gaudir molt, molt, molt, moltíssim. Mm-hmm. Oh, sisplau, ara un moment.
0: I per acabar, digues, digues.
1: I després algun altre paper, la veritat és que em costaria ara... Ara m'enganxes... No sé si has pogut tu veure una mica les coses que he anat fent.
0: Sí, he anat veient algunes coses, sí, sí.
1: Bueno,
0: és que has fet moltes.
1: Aquests són com els... Sí, moltes. És que ara a vegades t'ho diuen així de cop i no saps... Sí.
0: No pateixis, no pateixis. Escolta, és que tens una bona trajectòria, eh? Una bona trajectòria. I, escolta, què t'agradaria fer a partir d'ara? O sigui... bueno, és que has fet entre d'altres, bueno, també has fet has estat a Barbie, has estat també...
1: Sí, sóc la germana sí. gran de la Barbie si
0: Perdona, també hi ha moltes seguidores, eh? També has estat a la Jean a El Caballero Oscuro de la Leyenda Renace, poca broma.
1: És veritat, eh? És veritat, això veus no.
0: Has vist,
1: no
0: has vist i moltíssimes, bueno, jo crec que també has estat a la Kitty Crusher de Evan After Heights, també,
1: sí,
0: mítiques, també, sí. En su època, sí.
1: Sí
0: o no?
1: Sí.
0: Perdona. O sigui
1: sí,
0: que...
1: també una sèrie de catastròfiques desdites,
0: sí,
1: una sèrie
0: sí,
1: molt xula.
0: Sí, també, xulíssima.
1: Bueno, sí, moltes, sí.
0: Moltíssimes.

0: sembla que ara ja no, a vegades no té cap valor, però el té, i sens dubte canvia molt la manera d'entendre, no?, la nostra feina. I després, doncs, tota la part corporal, de veu, d'interpretació, de tècnica d'interpretació, perquè a partir d'aquí és quan podem intentar fer treballar en diferents mitjans, i al final el doblatge és una nova tècnica que també s'ha d'aprendre, però a banda de la tècnica pura del doblatge, jo personalment crec que s'ha de ser actor, per experiència o per formació, no?
1: Doncs sí, i escolta, la gent que ens està escoltant, podeu seguir-la, per exemple, a través d'Instagram, Carla Torres Danés. A més, coneix molt el món de l'embaràs, el món dels nens, perquè també és doula, i a més, doncs, bueno, jo la segueixo a xarxes i és molt interessant tot el que explica, a part d'actriu.
0: Gràcies, Joan. O sigui,
1: que la gent que també tingui nens, que vulgui conèixer també una mica, doncs, com anar creixent.
0: Sí, acompanyo la maternitat. Sí, soc doula arrel del naixement de la meva filla. Bueno, ja era educadora social, sí, però sempre ho aplicava només a la dramatúrgia i l'escriptura dramàtica en teatre i els projectes teatrals. I ara, des de que va néixer la meva filla, bueno, em vaig formar com a doula i en criança, que era més com per jo criar-la ella, però després ha anat esdevenint una especialitat de l'educadora, i ara acompanyo mares, això, com has dit molt bé, no? Embaràs, part, postpart, a entendre com la maternitat ens transforma, però a viure-ho amb alegria, no? Que sempre ho dic, i amb gaudi, que a vegades sembla que ha de ser tot un pes,
1: tot, sí,
0: i a vegades
1: tot un martiri,
0: ho és,
1: bueno, a vegades és complexa, com
0: però
1: tota
0: sí que
1: la
0: és
1: vida,
0: veritat,
1: no?
0: Que hi ha una part molt, molt preciosa, i que ara, com veureu a les xarxes, doncs sí, divulgo més sobre això, perquè sembla que l'actriu...
1: És l'època,
0: bueno, doncs...
1: també, que t'està tocant, no?, una mica.
0: Sí, exacte, i això, poder-ho compaginar.
1: Doncs, escolta'm, Carla, ha estat un autèntic plaer escoltar-te i descobrir tot el que hi ha darrere d'una veu tan reconeixible. Gràcies per apropar-nos una mica més al món del doblatge i per donar vida a un personatge que ja forma part de l'imaginari de tota una generació. I moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, de veritat.
0: Gràcies, Joan, per tot, per la vostra atenció, per haver esperat, perquè
1: no.
0: Ha sigut una mica difícil acabar fent aquesta entrevista, m'ha enganxat en un temps una mica complicat.
1: No pateixis, no pateixis.
0: Però ho tenim.
1: Ha estat un plaer, de veritat. I escolta'm, enhorabona per tot el que fas, i per tot el que vingui, doncs moltíssima sort, que te la mereixes, de veritat.
0: Gràcies, i et dic una cosa, Joan. Joan, los amigos nunca mienten.
1: Moltes gràcies, Carla, de veritat.
0: Gràcies a tu, que vagi bé.
1: Un petó, un petó ben fort.
0: Adéu, adéu.
2: La Caixa Tonta.
1: I tot seguit anem a parlar de la gala dels Oscars.

0: ho farem amb el nostre estimat Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, de Ràdio Marca. Pepe, com vas veure la gala dels Oscars d'enguany?
1: Hola, Joan. Una nova gala dels Oscars, que resten dues per arribar als 16 anys, una xifra que suposo que, a part de ser el darrer any que es fa així a través de l'ABC, serà un any, suposo, on la gala serà especialment emotiva pel centenari, i una gala, en aquest cas, molt previsible, que realment hi ha que reconèixer que ha funcionat, una mica llarga, però ha tingut moments emotius, aquest in memoriam diferent al que s'havia fet fins ara, no? Perquè en aquest cas això de partir-ho en diferents parts i donar-li protagonisme més a uns que als altres, normalment l'Acadèmia no havia fet, però clar, els elements Rob Reiner, Diane Keaton o al final Robert Redford amb l'aparició de la gran Barbara Streisand, li han donat un punt d'emotivitat que hi havia anys que la cerimònia no havia tingut. En quant als premis, era tot el previsible. Jo crec que no hi ha hagut sorpreses, pràcticament. En aquest cas, una batalla tras otra s'han portat els premis grans.

0: seguida, evidentment, dels pecadors i sí que hi ha un detall curiós, no? L'any en què Warner Bros. Serà venuda és l'any en què, dels darrers anys, en què Warner Bros. Ha aconseguit més Oscars dels darrers anys i pràcticament ha acaparat la cerimònia de premis. En resum, em sembla que en aquest cas han estat premis previsibles, correctes, i jo crec que Paul Thomas Anderson ja ha pujat a aquesta categoria de director de culte a ser ja un director a dalt de tot i amb una pel·lícula que ha funcionat molt bé a sobre en taquilla.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta de Radio Marca, per fer-nos aquesta supercrònica del que han estat els Oscars 2026. I de fons, doncs, com no, aquest Golden de les guerreres de K-pop. Seguim amb el programa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.
2: Gràcies, Carla, de veritat, per passar avui al programa, i avui no podíem acabar d'una altra manera que amb aquest tema de la banda sonora de Stranger Things, aquest Running Up the Hill de Kate Bush. Gràcies a tots els que heu fet possible aquest programa, la Carla Torres, la Enar, que ens ha presentat aquest temasso, aquest Déjalo en Visto. Gràcies, Enar, ets un artista, sajà. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, al Toni Rovira, que com sempre ens porta la seva secció, la que hi passa absolutament de tot. I, com sempre, també gràcies al gran Pepe Nieves, que avui ens ha fet una valoració i una mica de crítica del que van ser els Premis Oscars 2026, que es van donar la passada matinada diumenge, i la veritat és que és un plaer tenir-lo aquí de tant en tant, presentador i director del programa La Claqueta, mític programa de La Claqueta de cinema de Radio Marca. Donar les gràcies també a totes les emissores que ens feu confiança i a tota la gent que ens escolta setmana rere setmana. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Gràcies per ser-hi de veritat. I com sempre diem, que sigueu molt i molt feliços. A reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: El color dels envasos d'aliments està dissenyat acuradament per influir en les decisions de compra i les percepcions sobre el producte. Els colors no només són decoratius, tenen un propòsit psicològic. Per exemple, el vermell i el groc, que solen fer-se servir en envasos d'snacks i begudes, estimulen la gana i l'atenció, evocant emocions d'energia i urgència, ideals per a productes impulsius. El verd, d'altra banda, està associat a allò natural i saludable, per la qual cosa és comú en productes orgànics o amb ingredients naturals. A més, el blau es fa servir per transmetre confiança i calma. Encara que en aliments és menys comú, ja que no és un color natural en el menjar. Aquest enfocament es complementa amb el blanc, que dona sensacions de puresa i simplicitat, i és popular en productes com ara iogurts o aliments light. En canvi, els colors foscos, com el negre i el marró, transmeten sofisticació i qualitat premium, ideals per a xocolates o productes gourmet. Cada to juga un paper en la identitat del producte i el seu missatge al consumidor, fent que els colors dels envasos siguin una eina estratègica de màrqueting que influeix de manera subtil a les nostres eleccions de compra.
2: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals. Les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències del Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern

blues, rock i soul. Al capdavant, Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trax. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

apaga la llum que el meu DJ controla.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo, se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé, és que ja no sé, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.